Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa, volem saludar a tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Joan Bosch, que està al control tècnic i fa possible que aquest programa us arribi a casa vostra. Hola, Joan, què tal? Com estem?
1: Què tal?
0: Aquí.
1: Aquí avui, escolta'm, avui no hi cabem aquí dins, eh?
0: No,
1: ja t'ho dic ara. Jo, avui, mira, he llogat un autobús avui.
0: Sí, perquè és que si
1: perquè
0: no hi cabíem,
1: no hi cabem. No hi cabem.
0: És que som 40 o 50, eh?
1: Sí, sí, com a mínim. No sé on transportarà, ja t'ho dic.
0: No
1: però,
0: sabem.
1: Però, escolta'm, ens embarquem.
0: Però estic sentint un soroll.
1: Clar, mira, ara arrenquem.
0: L'autobús. Ja saps que m'he pensat que era un helicòpter. Dic, no.
1: És un autobús, home.
0: Ah, és un autobús.
1: Ah, mira, ara ja hem arrencat.
0: Ah, ara
1: ja
0: sí.
1: Jo deia,
0: i em sembla que anem amb helicòpter.
1: No, és un autobús.
0: Un autobús. Bueno, la idea, saps quin seria?
1: A veure.
0: Anar fins a Santa Fe del Montseny.
1: Ai, que maco.
0: I allà fer una costellada.
1: Ai, no m'ho diguis dos
0: vegades. Amb allò i un porronet de vi, què et sembla?
1: Jo m'apunto, ja
0: doncs vinga, va, tu, anem-hi. Vinga, va. Doncs res, avui Temps de Salut, us volem comentar una cosa, que avui, amics oients, no tenim entrevista. Hem organitzat una tertúlia molt interessant i aprofundirem en un tema que té a veure amb un aspecte intern i una actitud que ens pot ajudar a aconseguir la pau interior. A Temps de Salut parlarem i reflexionarem sobre el perdó i ens preguntarem què és el perdó i què significa perdonar, com també esbrinarem quina relació hi ha entre l'autoestima i la capacitat de perdonar. I si per perdonar algú doncs és un acte de debilitat o de fortalesa. Per altra banda, ens qüestionarem si la maduresa personal facilita o dificulta la cultura del perdó. I ho farem coneixent les opinions i experiències de quatre persones que hem convidat avui en el nostre programa. Per un cantó ens acompanyarà en Joan Sánchez Fortun Ruiz. Ell és humanista, psicoterapeuta i escriptor i viu a Calella. Benvingut i ben retrobat a Temps de Salut. Hola, què tal?
2: Hola, gràcies per aquesta nova trobada i esperem que no sigui l'última. Vinga, endavant.
0: Esperem que no sigui l'última, com ho saps? Aquesta és una de tantes que hem fet. I la Eva Sallés, tècnica en farmàcia i dermofarmàcia des de fa 25 anys, és esteticient, és una enamorada de l'esport i dels bons hàbits d'alimentació i viu a Arenys de Mar. Hola, Eva, què tal?
3: Què tal? Amb moltes ganes de compartir aquí amb vosaltres avui.
0: Molt bé, amb ganes de compartir, no?
3: De compartir i pujar d'aquest autobús a veure fins on arribem.
0: Va, vinga, doncs som-hi, que l'assumpte va continuant. I també volem saludar en Iago Paricio, màster en periodisme esportiu a l'Escola de Negocis Esneca Bucinés. Ha realitzat un curs intensiu de ràdio i un curs de ràdio esportiva radiofònic, com també ha dut a terme dos tallers de ràdio esportiva a Ràdio Marca i viu a Arenys de Mar. Iago, avui passem doncs a ser un col·laborador de la nostra tertúlia de Temps de Salut. Com estàs?
4: Doncs molt bé, doncs jo un cop més aquí, ja ho saps, cada vegada que em voleu invitar, jo aquí.
0: Doncs bueno, és que tu ja ets de la casa.
4: Sí,
0: no
4: evidentment.
0: No podem invitar, és que ja estàs invitat.
4: No, ja, però cada vegada que vulguem comptar amb mi, m'aviseu, amb temps.
0: Amb temps, no, perquè la gent ja sé que la tenim molt plena, no és veritat, que el Iago és una persona molt social. I també l'Ari Toló, que també avui s'estrena en aquesta tertúlia, que sí?
3: Sí.
0: Doncs res, l'Ari és estudiant de Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC. Li encanta el coneixement dins de l'àmbit humanista, com també la comunicació i en concret de les seves experiències per ajudar i donar suport als altres. I viu a Mataró. Ari, encantat de retrobar-te, Temps de Salut.
5: Encantada, igualment. Tinc moltes ganes d'aquesta tertúlia i sobretot d'aprendre tot el que la meva companya i els meus companys em diguin avui i expliquin.
0: Segur, i fixem-nos-hi que avui els que esteu aquí, que heu sigut convidats, a veure, heu sigut escollits. Heu escollit perquè, a veure, un representa una generació, l'Eva una altra, i vosaltres una altra, i jo un servidor també. El que passa que avui em toca, diguéssim, moure els fils perquè aquesta tertúlia sigui doncs amb contingut i que ens ho passem bé. En definitiva, volem aprendre i passar-nos-ho bé. Bé, doncs continuaré amb una introducció que us he preparat per escalfar els motors, que hi ha aquest autobús, ja fa rato que està en marxa, però nosaltres els escalfarem d'una altra manera. A veure si us agrada. Totes les grans tradicions espirituals ensenyen que el perdó és un instrument essencial per aconseguir la pau interior. Hi ha qui el canalitza per arribar a l'essència de l'amor, hi ha qui l'utilitza com un acte sociocultural, hi ha qui en treu profit perquè ajuda a dissoldre el dolor emocional. Sobre el perdó, tots en tenim un conjunt d'idees preconcebudes i entenem que la pràctica i que la seva pràctica ens dona la possibilitat de sentir-nos lliures. Ara bé, tot dependrà de la nostra actitud i de la nostra forma en què ens dirigim a qui ens ha provocat dolor, ens ha traït, criticat, agredit o maltractat. Així ens pot provocar que ens impossibiliti, limitant la nostra capacitat per actuar i ser, o bé ens pot oferir una manera de deixar enrere el passat i ser més lliures a l'hora de viure. Perdonar, segons manifesta la psicoterapeuta Robin Kasargijan, és una decisió, una actitud, un procés i una forma de vida. Una decisió pel fet que cal veure-hi més enllà dels límits de la personalitat de qui ens ha ferit. Una actitud perquè suposa mirar la persona que un ha jutjat i descobrir que en realitat és quelcom més que la persona espantosa o terrible que veiem. Un procés perquè ens exigeix canviar les nostres percepcions sobre qui ens ha provocat malestar i dolor, i una forma de vida perquè ens converteix gradualment de víctimes de les nostres circumstàncies en autèntics protagonistes de la nostra vida. Amb aquesta introducció obrirem la tertúlia d'avui i coneixerem la experiència dels nostres convidats. Arrenquem! Molt bé, ara sí que estem tots entaulats. Ara ja la tertúlia comença en aquest moment. Si algú vol parlar, que m'indiqui amb el dit, em faci un senyal. I en tot cas, si en cas, faré la primera pregunta i començaré per tu, Eva, si et sembla. Si no estàs preparada, dius que sigui una altra la que la contesti, però comencem així i ens anem intercalant, d'acord? Bé, doncs per començar la nostra tertúlia, què us sembla si ens preguntem què significa perdonar? Que és un procés emocional, és acceptar el que ha succeït. Eva, endavant.
3: Vaig a donar la meva opinió.
0: Sí, dona la teva opinió.
3: La opinió, per mi, perdonar és un procés emocional de reflexió per entendre una situació on no estàs d'acord, per mi, eh?
0: És un procés de reflexió?
3: De reflexió on que no estàs d'acord amb aquella situació, amb aquell, o dintre de les teves, de les teves experiències, del teu ensenyament, d'una sèrie de coses que dius, ostres, doncs això aquí a mi no m'encaixa. No?
0: No m'encaixa.
3: No m'encaixa. I per mi és això. A l'hora d'entendre la posició de l'altra persona, doncs, has de fer una reflexió, per mi. A partir d'aquí, escoltar, també, escoltar l'altra persona i a veure com ho vas gestionant.
0: Molt bé. Joan, endavant. La pregunta, simplement, és de que què significa perdonar per tu?
2: Perdonar? Bueno, hauríem de dir, socialment es diu que perdonar és, bueno, és una cosa positiva, que et va bé, i quan ho perdona, doncs, s'allibera de moltes coses. Ara bé, no sé si el que diré ara després dona resposta a la teva pregunta. Perdonar, és una dels llibres que he fet, la paraula perdó, sota el meu punt de vista, no té cap sentit. És una paraula d'un contingut buit, no té cap sentit, perquè quan diem, bueno, et perdono, aquí no passa res, tirem endavant. Llavors, la meva trajectòria personal, quan parlo, escric el que sigui amb aquesta línia, la paraula o el concepte perdó no té cap sentit, perquè la meva vida és comprendre per no tenir de perdonar. És aquí el quid de la qüestió. Per tant, quan una persona diu et perdona i ja està, aquella persona pot viure en un estat una mica com de no trepitjar terra. Per tant, quan comprenem per no tenir de perdonar, implica un esforç de veure el que és el que ha passat amb aquella persona, intentar elaborar-ho, i a partir d'aquí, quan has comprès el que ha passat, el que t'hagi pogut fer aquella persona, o estàs amb ella o fas el teu camí. Per tant, no parlem tant de perdonar, del perdó socialment reconegut, i parlem més de la comprensió, que és la meva tasca amb aquesta línia
0: d'humanitat. D'acord, és un valor important per tu. Anem a escoltar l'Ari.
5: És literalment el que penso.
0: Digue'm.
5: Penso que és interioritzar el que realment t'ha afectat, saber si ha sobrepassat els teus límits, si va concord amb els teus valors, i allà és el treball de comprendre. I quan tu comprens i interioritzes, jo crec que el perdó no acaba sent reimportant.
0: Quan comprens, no?
5: Exacte.
0: O sigui, per tu és important comprendre a l'altre, o la situació, o les circumstàncies.
5: L'important és el treball que hi ha...
0: El treball que hi ha.
5: Perquè mai s'arribi a realitzar el perdó, no?
0: Molt sí. Bé, doncs vinga, escoltarem en Iago, que em sembla que té ja una altra resposta preparada.
4: És el procés de reflexió que un fa amb un mateix per entendre els actes de l'altra gent o d'un mateix.
0: Molt bé. Bueno, anem escalfant una miqueta més, doncs, a aquesta tertúlia. Em ve de gust de preguntar-vos, perdonar implica oblidar el dany que ens han fet?
3: Sí, clar, per mi sí. Perdonar implica oblidar el dany, però el que passa que com ho pots aconseguir, això? Perquè
0: exacte.
3: Costa una mica.
0: A veure com ho fem.
3: Jo soc molt partidària d'escoltar, perquè si no saps el que pensa l'altra persona, no pots... O sigui, entre nosaltres ens hem de igual que ara fem una tertúlia, doncs parlar amb una altra persona, vull dir, dues persones quan parlen s'entenen. Llavors, ell pot tenir un punt de vista, o ella, nosaltres mateixos un altre, llavors és això, no? Intentar, doncs, comprendre, però primer parlar. Per mi parlar és fonamental.
0: És bàsic.
3: I... si pot ser de cara a cara, millor les coses, no?
0: No per telèfon ni per WhatsApp,
3: no,
0: que ara està molt de moda.
3: No, que a mi em costa perdonar per telèfon. Jo
0: prefereixo
3: veure la persona cara a cara.
0: Mirar-li els ulls.
3: Mirar la persona.
0: Exactament.
3: Que no només són paraules, sinó és el gest, el comportament, com es comporta...
0: Molt bé, molt bé.
3: Això.
0: Joan, vols contestar tu o no
2: sí,
0: sé, estem
2: sí,
0: intercalant? Et ve de gust? Endavant, doncs.
2: Home,
0: què implica? Perdonar implica oblidar el dany que ens han fet...
2: Bueno, seguint amb la línia anterior...
0: No, cadascú que segueixi la seva línia. Jo el que aniré fent és donar entorns de paraula.
2: És per donar-me jo a mi mateix entrada. Podríem dir que amb els meus esquemes, tenint en compte el que hem dit abans,
0: sí.
2: Ni perdó ni oblidar. Això és el que mai hauríem de fer. En quant a no perdonar, comprendre. Ja hem fet una petita entrada abans. I oblidar mai en la vida, considero que hem d'oblidar el que ens hi passa. El que no podem tenir rancúnia contra ningú. Perquè si oblidem, no cobrem consciència de l'actitud que aquella persona va tenir envers a tu en un moment donat. I si oblidem aquesta cosa, en la nostra relació, en un altre moment es podrà produir aquella situació provocada per aquella persona. Per tant, oblidar, podríem dir que no. I hem de tenir consciència sempre del que ha passat amb aquella persona per tenir present que si un dia ens va comportar incorrectament, un altre dia també pot ser que continuï aquesta persona a la mateixa línia. Per tant, ni perdonar ni oblidar.
0: Molt bé. Ari?
5: Parlant de la rancúnia...
0: De la rancúnia,
5: penso,
0: sí.
5: Penso que no es tracta d'oblidar, sinó d'alliberar aquest dolor que t'ha causat,
0: sí.
5: El sentiment que t'hagi causat, perquè potser no t'ha causat dolor, però sí que t'ha sentat...
0: Com per exemple quins?
5: Ràbia.
0: Rancúnia.
5: Rancúnia i, no sé...
0: Ira, bueno, són de la mateixa família, però...
5: Sentiments negatius que...
0: La culpa.
5: Exacte. I després, doncs, alliberar aquesta càrrega, que et fa sentir aquest malestar, i sobretot, doncs, no oblidar el que hem après d'aquest procés.
0: El que hem après, fantàstic. Molt bé l'apunt. L'apunt. Es nota que està estudiant psicologia i que està avançant. L'Ari, no, t'ho volia
5: sí,
0: dir.
5: Sí, perquè si no, durant tot el cicle de la teva vida estàs repetint la mateixa conducta.
0: El mateix patró.
5: Ja sigui amb, no cal que siguem la mateixa persona, però si tu no aprens dels processos que et causen a tu malestar
0: i dolor, fantàstic, molt bé,
5: repetitius.
0: Gràcies per l'apunt, Iago.
4: Home, és que és una pregunta molt oberta.
0: Molt oberta, ho fem obert aquí,
4: vull
0: tot
4: dir,
0: això sí.
4: Què és tot això? És molt relatiu.
0: Perdonar implica oblidar el dany que ens han fet? Tu dius que
4: no,
0: és relatiu.
4: No implica. Evidentment, jo puc perdonar una persona.
0: Pots perdonar-la, però no oblidar-la.
4: Però jo no t'oblido, això, eh?
0: No
4: jo això m'ho apunto.
0: M'ho apuntes.
4: Que no vol dir que això jo ho tingui que tornar, no.
0: No.
4: Però miraré, a la, miraré a la persona ja amb uns altres ulls i la confiança quedarà tocada.
0: Molt bé, que l'Eva vol apuntar
3: alguna cosa? No, jo el que faig, és una tècnica meva, no sé si digues, és correcte o no, tinc com una caixeta on te col·loco aquestes coses i tanco la tapa. I si algun dia em torno a trobar aquesta persona, això, busco la caixeta, però o sigui, no ho tinc conscient, o sigui, contínuament conscient d'aquesta situació del que m'ha passat i tal, però sí que ho tinc guardadet amb una caixeta amb la tapa posada. I, quan,
0: i et funciona? I,
3: sí, perquè ho tinc allà i és el que deia abans en Joan, que no s'ha d'oblidar. O sigui, no ho pots treure-ho de tu mateix, no? I ho tens allà raconadet i quan tens que recórrer a ell, doncs allà ho tens.
0: Molt bé, doncs, Eva, m'agrada aquest apunt perquè també és una tècnica mental i emocional d'anar-ho deixant en caixetes. Mira, nosaltres en tenim una de caixeta que és el nostre espai musical i hem preparat aleatòriament doncs, dos temes que, bueno, personalment a mi m'han agradat, espero que vosaltres també. Doncs sí que, Joan, fem el comentari del primer tema i l'escoltem.
1: Vinga, doncs, per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a París, França, per conèixer la veu i la música de Natalia Doko, amb un tema que va ser publicat l'any 2017 i que forma part de l'àlbum El Buen Gualicho. Aquest porta per títol Respira. Respira.

0: és una cantautora nascuda a Buenos Aires, Argentina, i que en l'actualitat viu a París, França. S'ha fet popular gràcies a cançons com Quédate Luna, Introducción a la Sagrada, El que madruga, Le Toms, Qui el fodrà i Respira, la peça que acabem d'escoltar. Un tema que ens recorda constantment que cal aturar-nos i respirar. Respirar, sí, amics, amigues, que a vegades no sabem ni com respirem. Malgrat estiguem encallats en el passat, estiguem tristos, sentim pena, o si el nostre cap es troba en la foscor, doncs deixarem de banda la música de Natàlia Docco per retornar amb la nostra tertúlia d'avui, parlant i reflexionant sobre el perdó amb en Joan Sánchez, la Eva Sallés, en Iago Paricio i l'Ari Toló. Doncs continuem amb aquesta magnífica tertúlia. Per què és essencial el perdó en el creixement personal, Eva? Per què creus que és important per al nostre creixement personal?
1: Bueno, pues, ja tornem a repetir-nos una mica, no? Per aprendre, per formar-nos mentalment, et fas fort...
0: Et fas fort...
1: Sí, saps, veus que hi ha diversitat de maneres de pensar, no tothom, no som tots iguals, vull dir, cadascú pensa d'una manera, per lo que li ha passat a la vida, doncs tothom té una manera d'actuar segons a quins els problemes que se'ls presenten davant, i vull dir, no hi ha res bé ni hi ha res malament, sinó cadascú és com és.
0: Per molt bé, Iago?
2: Home, això és relat. A veure, torna.
0: Per què és essencial el perdó per al nostre creixement personal i desenvolupament personal?
2: És essencial, primer, per evolucionar nosaltres mateixos.
0: Molt bona contesta. Evolucionar.
2: Sí, hem de...
0: Madurar.
2: Evolucionar nosaltres mateixos, madurar, i que cada dia tenir un millor creixement personal.
0: O sigui, és necessari, no?
2: Diari, sí.
0: Diari.
2: I que mai es deixa de créixer a nivell emocional.
0: Mai. Ari, què en penses?
3: Doncs penso que és essencial per deixar de sentir-nos aferrats a una situació o persona que ens impedeixi o que el nostre creixement, que ens creï debilitat, que ens creï una barrera per deixar de seguir endavant, créixer... Sí...
0: Bé, hi ha molts motius, suposo que tants motius com persones estem aquí, no? Pot ser pel fet de que alliberem una càrrega emocional, que ens porta a la pau interior, que el que dèiem doncs, és que ens fa tirar endavant amb resiliència, etcètera, etcètera. No tinc que contestar jo això, però a vegades se m'escapa alguna contesta. Joan, vols acabar-ho de rematar, sisplau? Et torno a repetir la pregunta. Per què és essencial el perdó per al nostre creixement personal?
4: Bueno, podríem, feta la pregunta, la podríem treure i canviar-la dient, amb el degut respecte, per què? Perquè si la persona, en quan evoluciona, creix, madura interiorment, a partir d'aquí la persona té més gran capacitat per poder entendre el que ha succeït amb el seu medi, i quan ho té aquesta capacitat, perquè ha crescut, ha evolucionat, i sobretot el coneixement interior, que és un concepte que normalment treballo molt, a partir d'aquí ja el perdó ja queda en segon terme. Simplement comprenem el que ha succeït i que serà prova del nostre creixement, de la nostra evolució, etc.
0: Em sembla molt bé. Vull dir, penso que estem tots amb la mateixa onda i podent el mateix vaixell. Creieu que hi ha accions imperdonables, com ara un assassinat, un robatori? Qui contesta? A veure.
2: Jo.
0: En Iago primer, vinga.
2: A veure, hi ha accions imperdonables, efectivament.
0: Efectivament.
2: Un assassinat hauria de ser imperdonable. Hauria de ser imperdonable. Un assassinat és un acte delictiu i d'una persona que molt probablement no estarà al 100%. I són coses,
0: sí,
2: i són coses
0: que no
2: s'haurien de deixar passar si volem que la societat realment evolucioni. El problema és que què passa? Que en aquesta societat la gent, les coses incòmodes, acostuma a deixar-les passar, o ho deixem sota l'alfombra perquè incomoda, i com que ho incomoda, doncs no ho toquem. Perquè genera un conflicte que volem evitar.
0: Molt bé, l'Ari, que ens vol fer el seu comentari, endavant.
3: No, jo crec que el que diu té una part de raó.
0: Sí.
3: L'únic que penso que la gent acaba perdonant situacions imperdonables per deixar de viure amb aquest ressentiment. No estan tranquils amb la decisió, entenc el que vols dir, l'únic que decideixen o opten per una tranquil·litat més conscient, perquè en realitat mai ho estaran, en el fet de que assassinin a un ésser estimat, saps?
2: Llavors no seria perdonar, seria acceptar pel bé comú.
0: Què en penses tu, Ari? És acceptar, és perdonar, és comprendre, com deia el Joan també, que és una acció, una actitud també...
3: Penso que és interioritzar i ser i treballar com t'estàs sentint i bueno, ser més racional, ser més conscient dels sentiments que estàs vivint, però no, i que acabes perdonant no la situació, sinó el que estàs sentint, perquè
0: el que estàs sentint tu amb tu.
3: T'acabes sentint tota la vida super infeliç, super trist,
0: per aquell
3: però
0: fet.
3: Acabes perdonant que et sentis així per tot el que has viscut.
2: Ho acabes acceptant, però jo no tinc per què perdonar-ho.
3: Què acabes acceptant?
2: No, ho acabes perdonant, no, ho acabes acceptant i ho acabes... sí, acceptant, però no tens per què perdonar-ho.
3: No creus que quan ho acceptes ho perdones?
2: No. No.
0: Bé, són diferents opinions.
2: Jo puc acceptar una cosa i no perdonar-la.
0: Val. A veure, són dues opinions, ens respectem, perquè és molt important.
2: Sí, només faltaria. Estem en democràcia, eh?
0: En democràcia estem aquí, en una tertúlia, i precisament la tertúlia és poder expressar el que pensem i que sentim. Per què? Per enriquir-nos. Eva, volies comentar alguna cosa en referència a això? Hi ha accions imperdonables?
1: Jo crec que són paraules majors, això.
0: Sí.
1: Vull dir, és una cosa que suposo que segons la situació, com tu estiguis... però ja tocant un tema que a molta gent no li agrada, que és la religió,
0: sí.
1: Quan hi ha un tema d'aquests de perdonar un assassinat i tot això, bé, dintre de l'Església, dins de les paraules de l'Església, sigui musulmans, sigui cristiana i tal, existeix aquest perdó, no? Jo també, la meva pregunta és com ho fas, no? Perquè molt bé, pots perdonar, és el que diu en Iago, jo estic més com en Iago, de que pots oblidar o intentar acceptar-ho però no perdonar-ho, perquè queda aquesta ferida en el cor, no? que és simbolisme, però hi queda.
0: Exactament.
1: I llavors, jo estic una mica amb el Iago.
0: Molt bé.
1: En
0: Joan, ens pots acabar de rodonir o de contestar aquesta pregunta, que és molt compromesa, jo ja ho sé, sóc un punyetero, però és que ho haig de fer-ho perquè ens destapem, perquè ens desinhibim, perquè alliberem.
5: T'has quedat bé?
0: No, no, encara no.
5: És que amb aquesta pregunta n'hi ha molta tela.
0: No, tu com la contestes? Jo, si voleu, bueno, al final del programa puc dir-ho.
1: A mi m'agradaria que la contestessis tu també.
2: A tu anava a dir, perquè no et mulles.
0: No, jo encantat, però no és el meu rol, però ho faré.
5: Penso que s'ha comentat, si acceptes no perdones, vale. Teòricament podria ser vàlid, pot haver-hi una altra reflexió diferent en quan accepto una cosa, sigui el que sigui, ja no m'està fent mal, i si no em fa mal ja no tinc que perdonar. Vull dir, quan es passa qualsevol cosa a la vida i ho diu, bueno, sí, et perdono, accepto i tal, però si ho té a dintre de si aquesta cosa contra el que ha succeït, encara que ho digui accepto inconscientment, no ho accepta, perquè s'està removent interiorment. Per tant, quan un accepta de debò, quan un accepta evolutivament parlant, aquella cosa que ha succeït, per més greu que sigui, ja no te fa mal, perquè si no, no s'ha acceptat. I quan has dit que és imperdonable treure la vida, canviem i podríem dir, és justificable fer mal a algú?
0: També, està
5: molt
0: bé. I també,
5: perquè normalment la societat critica qualsevol cosa que passa, important o no, normalment tenim la tendència a criticar-lo, no? I aquest perquè ha fet ABCD el que sigui, no? Però si nosaltres estiguéssim en el lloc d'aquella persona, llavors podien comprendre més el que ha succeït. Per tant, abans de criticar a ningú, encara que hagi fet un mal molt, molt gros, i intentar entendre a aquesta persona quina motivació ha tingut per fer mal. Pot tenir...
0: És entendre l'actitud de l'altra persona, el que ha provocat, i l'assetjador, el maltractador o l'assassí. D'acord. No, jo ho entenc. M'heu demanat unes paraules, jo les diré, però a veure, simplement complementaré el que vosaltres heu dit. Per mi, hi ha ferides que necessiten reconeixement, justícia i temps. Necessiten temps. Jo per perdonar necessito el meu temps. Jo sóc de perdonar. De perdonar-me i perdonar. El que passa que un assassinat no m'hi ha trobat mai, no m'hi ha trobat mai, però seria ben capaç, amb temps i amb treball interior, de perdonar a l'assetjador. Seria capaç. Per què? Pues perquè forma part de la meva actitud de vida, de la meva bondat, de la meva tendresa i de les meves creences espirituals. Ja vols dir
2: alguna cosa? Jo pregunto, series capaç i a nivell de consciència?
0: Si em fas la pregunta a mi, jo crec que no la tinc que contestar, però si la fas en els meus companys, em sembla que sí, digues.
2: Per exemple, el que estava comentant ell, diu, seria capaç de perdonar-ho. D'acord. Posem pel cas que ho perdona. A nivell de consciència, com està la consciència? Després d'acceptar el perdó aquest.
0: No, que rodi, sisplau.
1: Jo penso, només una cosa, per si tu et maten un fill, per exemple, ja que estem parlant d'assassinats,
0: sí.
1: Tu pots perdonar, sí, però tu aniràs cada tal dia que va morir, aniràs al cementiri a portar-li
0: sempre
1: flors. Llavors, com ho pots oblidar si estàs allà portant-li les flors? Vull dir, et vindrà al cap sí o sí, vull dir, som sers humans. Llavors, jo crec que costa molt aquest perdó. Perdó d'assassinat...
0: És el més complicat.
1: Jo penso que és molt complicat. S'ha de recórrer això de la fe, saps?
0: Sí.
1: O alguna
0: fe,
1: cosa d'aquestes subnatural.
0: Sobrenatural.
3: Sí, allà del que parlàvem abans, que al final no es tracta de l'oblit, sinó d'alliberar aquest sentiment. I amb això és el que deia el Pep, necessites temps per alliberar. I no acabaràs d'alliberar potser tota la teva vida, fins al dia de la teva mort,
0: exacte,
3: però cada cop aniràs alliberant una mica més.
0: Exacte.
3: No ho oblidaràs.
0: No oblidaràs mai.
3: No oblidaràs perquè és impossible, era el teu fill.
5: La persona, contra més es coneix, més creix, més ha madurat amb aquest aspecte evolutiu, tindrà més facilitat per acceptar el que passi. I llavors, aquest temps d'aquesta acceptació serà directament proporcional al grau evolutiu que la persona té.
1: Clar.
5: Contra més evolucionat, més ràpidament acceptarà i no quedaran cap dany.
0: Molt bé. Iago, volies comentar alguna cosa?
2: No.
0: Aquí. Ah, no?
2: Ara no. Després ja dit
1: les coses racionals costen molt d'entendre.
0: Sí.
1: Les coses irracionals.
0: Sí.
1: Perquè, clar...
0: Molt bé. Doncs res, m'agrada molt sentir-vos, que cadascú es manifesti tal i com és, amb el respecte degut. Jo ara, amb molts de respectes, posaré un altre espai musical, bueno, el posarà en Joan, que el tenim allà, és el que ens punxa els temes. Espero que us agradi, ens relaxem i tornarem, doncs, aquí a estar amb vosaltres en un parell de minuts.
6: Doncs vinga, som-hi. En aquest cas, ens passarem fins a Asheville, Carolina del Nord, Estats Units, per escoltar un dels èxits de Roberta Flack, publicat l'any 1973, i que s'anomena Killing Me Softly with This Song, Soulman em mates amb aquesta cançó.

0: Bonica la cançó de Roberta Flack. Me'n recordo quan tenia 15, 16 i 17 anys, que quan anàvem a les sales de ball l'escoltàvem, i abans hi havia, hi havia els ràpids i els lents, i en els lents tots els nois anàvem a demanar, doncs, per ballar amb alguna noia. Unes et deien que sí, altres et deien que no, i et frustraves, però les perdonaves. Les perdonaves. Llavors, fent una miqueta de brometa, doncs jo us faré una pregunta ja per fer un pas més endavant. I segons la vostra experiència, quin seria el primer pas cap al perdó? Endavant. Qui contesta? A veure, algú que m'ho indiqui. En Iago.
1: Quin seria el primer pas cap al perdó?
0: Sí.
1: Doncs, primer, entendre què és el perdó.
0: Entendre.
1: Primer, entendre-ho. Moltíssima gent deixa anar la paraula perdó com aquell que deixa anar, doncs, un cèntim al terra.
0: Val.
1: Que ara no seria un bon exemple perquè, clar, hi ha crisi, però s'entén.
0: Vale. Entendre el que és el perdó.
1: Sí.
0: Entendre la circumstància que ha provocat aquell dany. Entendre el que ens ha mogut. Entendre'ns una mica nosaltres, també, no? Perquè no, això
1: perquè
0: provoca dolor emocional.
1: Moltíssima gent deixa anar el perdó amb una facilitat...
0: Sí, que sí, socialment,
1: brutal.
0: Sí,
1: escolti,
0: sí, sí.
1: Vostè és conscient del que realment significa aquesta paraula?
0: Sí, sí.
1: Vostè l'utilitza, d'acord? Però vostè té la capacitat de comprendre el significat de la mateixa.
0: Molt bé, Ari, et ve de gust de contestar?
2: Una mica complementant el que diu,
0: és fer una anàlisi
2: de la situació.
0: Fer una anàlisi.
2: És entendre, analitzar i després no canviar la realitat viscuda. És el que hem viscut, no intentar-ho fer més bonic o fer-ho més dramàtic, és
0: que
2: el que hi ha,
0: passa.
2: Fer una anàlisi del que realment has sentit.
0: Que et seria el primer pas.
2: Exacte.
0: Molt bé, per aquí, l'Eva, què vol dir?
3: Jo, el primer pas per experiència, bueno,
0: sí,
3: ja tinc 50 i pico d'anys, llavors jo era molt, reaccionava molt ràpid a la situació, llavors he après a respirar, a mirar, a tirar-me enrere i a contemplar la situació des de lluny, reflexionar, que tot això havia dit amb el temps que diu en Josep Pep,
0: no? Sí.
3: O sigui, tu, respirar i calmar-me.
0: Calmar-te, sí, perquè hi ha les emocions...
3: Calmar-te, perquè hi ha una reacció ràpida, de voler tenir la raó, no? Llavors...
0: Molt bé, Iago, vols complementar el que diu l'Eva?
1: Tornaries a actuar avui de la mateixa manera que vas actuar en el passat?
3: No, he canviat.
1: Què t'ha portat a arribar fins aquí, a part de l'experiència?
3: Bueno, totes les experiències viscudes et donen una maduresa. Una
1: sí, però,
3: maduresa.
1: Evidentment, però més enllà...
3: I canvies aquest caràcter espontani de... I creus que a vegades les coses no tenen tant de valor ni ens poden afectar tant i agafar-t'ho més calma, no?
0: Ari?
2: En quin moment vas deixar d'utilitzar només la teoria? Perquè jo la teoria la tinc superinterioritzada.
3: Sí.
2: Jo sé que he de tirar enrere, veure la situació, fer l'anàlisi, però en el moment de la veritat no sé actuar així.
3: Sí. Jo crec que t'ho donaran els anys i la maduresa. No, què creus, Joan?
4: Home... Quan no té 85 anys, podríem dir, però algú serà, caram, no? Vull dir, certament, quan es fa gran, pot anar modificant-se evolutivament per dues vies, no? Una com per el meu interès de la meva... que no em surt, caramba.
0: Per madurar.
4: Per el teu coneixement interior, caramba, que és un concepte que sempre
0: surt,
4: no? Vull dir, podem créixer per aquest sentit, també des de la humilitat, que és molt important.
0: Humilitat, avui ja l'hem parlat.
4: És que si no hi ha humilitat, que n'hi ha darrere, no n'hi ha res. Un pantà.
0: Un pantà.
4: Pol, res més.
0: Sí.
4: Per tant, ja quan et fas gran, tots aquests anys que han transcorregut, te fas gran per dues vies. Una, te pots fer gran per aprendre a fer coses mecàniques, manuals. I l'altra via és, ja tinc 85 anys, però evolutivament, quan hi he crescut, quan hi he evolucionat. Aquesta és la segona edat, que és la més important, no la biològica.
0: Que maco,
4: no?
0: Molt bé.
4: I,
0: molt maco. Moltes
4: gràcies. I també podríem dir, en lloc de perdonar, comprendre, i quan també parlem de perdonar-me i perdonar-te, no, és comprendre'm a mi i comprendre'm a l'altre.
0: Molt bé.
4: Vull dir, canviant conceptes que sembla que no, però
0: té la seva importància, el seu pes. Bé, jo us faria una última pregunta, perquè després m'agradaria passar al racó del conte. Avui no hi haurà recomanació setmanal, perquè quan organitzem tertúlies, aquí el temps se'ns escapa. Si hi ha una entrevista, va ràpid, ara ja va superràpid. Mireu, m'agradaria preguntar-vos, és una miqueta una pregunta metafòrica, no? Imaginem-nos que el perdó és un viatge. Quin seria l'equipatge que portaríeu? Quins elements no poden faltar? Mireu, m'agradaria preguntar-vos, és una miqueta una pregunta metafòrica, no? Imaginem-nos que el perdó és un viatge. Quin seria

0: deixar de ser tan egoista. Aquesta societat és molt egoista.
1: Estàs molt encertat,
0: molt egocèntrica.
1: M'agrada el que dius.
0: I si no, mira aquí ja... Bé, saps per on vull anar. Saps per on vull anar, no?
1: Val.
0: És a dir, tenir a gent més humana.
1: Més humana.
0: Que està, això està en perill d'extinció avui en dia.
1: Molt bé, molt bé. A veure, l'Ari també vol repetir algun equipatge? Sí. Què afegiries tu?
2: No, és que literalment crec que es necessita humanitat.
1: Humanitat.
2: Comprensió.
1: Comprensió.
2: I seguretat, perquè has d'estar segura dels actes, del que, els teus valors, dels teus límits, del que estàs comprenent, perquè molta gent diu tindre empatia.
1: Diu
2: i no comprendre,
1: sí.
2: I la realitat és que per un mateix, és que ja ho dic per un mateix,
1: per
2: no
1: un mateix.
2: Per perdonar l'altre, és no, per
1: no,
2: un
1: no,
2: mateix.
1: No, no, no. Molt sí, rebé, molt rebé. Eva, quins afegiries o poder
3: bueno,
1: repetir?
3: L'empatia per mi bàsica, perquè clar, i no donar tanta importància a les coses, ser una mica més simple, i el valor de la vida no és aquest, sinó per mi el valor de la vida és l'amor. Ja ho sé que és molt cursi.
1: No, no és cursi.
3: Però per
1: no.
3: mi és l'amor, és
1: no,
3: la base.
1: Eva,
3: és
1: donar,
3: posar amor allà
1: tota
3: a tot arreu. O sigui, com? Una flor és igual important que tu, un ocell és igual important que tu, i vull dir que tots hem de conviure tots junts i hem d'estar, pues, convivint junts, no?
1: És aquesta la gràcia. Joan, ho pots completar-ho? Ho pots acabar-ho d'arrodonir? Ens falta el llacet, que ets tu. El llacet, va.
4: En dues paraules,
1: dues paraules
4: i una mitja. Humanitat i humilitat, que ha sortit abans.
1: Sí.
4: És imprescindible. Si
1: és
4: no
1: imprescindible.
4: Hi ha aquests dos valors, ja estem en un pou. I l'altre també, que ha dit Iago, l'egoisme. Per egoisme matem, robem i el desahuciem emocionalment. L'egoisme és el 70-80% per aquest motiu als conflictes socials.
1: Molt bé, doncs ja sabeu, aquest equipatge, eh? Han sortit moltes coses, eh? No sé si s'ha dit la paciència, la comprensió, no sé si s'ha dit la compassió, jo l'afegiria,
3: sí.
1: La humilitat, la humanitat, l'empatia, el saber posar-se en el lloc de l'altre, etcètera, etcètera.
2: L'amor. Vull dir que
1: l'amor, no, aquest és el més important, no? Doncs si cas, amb amor, ara us proposem un conte que hem escollit per avui, que també té que veure amb el perdó i les ofenses. Endavant, Joan.
5: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
1: Ofenses i perdó. Conta una vella llegenda àrab que dos amics que viatjaven pel desert en un punt determinat del trajecte es van discutir i un va donar una bufetada a l'altre. Sense dir res, l'ofès es va ajupir i amb el dit va escriure a la sorra: avui el meu millor amic m'ha donat una bufetada a la cara. Van continuar el viatge i van arribar a una oasi on van decidir banyar-se. De sobte, el mateix home que havia estat abufetejat i ofès va començar a ofegar-se. El seu amic es llançà a l'aigua per salvar-lo, evitant que així perdés la vida. Un cop recuperat de l'ensurt, l'home que havia estat a punt d'ofegar-se agafà un gabinet i començà a gravar unes paraules en una enorme roca.
6: La inscripció deia: avui el meu millor amic m'ha salvat la vida. Intrigat, l'amic li preguntà: com és quan t'he fet mal? Has escrit a la sorra? I què ara escrius a la roca? Somrient, l'altre va respondre: quan un amic ens ofèn, hem d'escriure l'ofensa a la sorra, on el vent de l'oblit i del perdó s'encarregaran d'esborrar-la. En canvi, quan un amic ens ajuda o quan ens succeeix una cosa grandiosa, l'hem de gravar a la pedra de la memòria del cor, on cap vent del món no la podrà esborrar.
1: Molt bé, ofenses i perdó. Jo aquí em sorgeixen un parell de preguntes, a veure si tinc temps, en Joan ja em comunicarà el temps que ens queda. Per vosaltres, què és més difícil, demanar perdó o concedir-lo?
0: Què és més difícil? Concedir-lo.
1: Concedir-lo, per què? Per què creus que per tu és més difícil?
0: Perquè, a veure, jo puc demanar perdó, una altra cosa és que jo ho senti. Jo, això, en aquesta societat d'avui en dia, el bienquedismo es porta molt. No, ja, ho sento

0: Molt vale, sí. Ho sents? O m'ho estàs dient perquè toca, per quedar bé? Perquè és el que correspon en aquesta situació.
1: Correspon socialment.
0: És més difícil
1: la segona.
0: Evidentment. La segona és molt més complicada.
1: Molt més complicada per tu, eh? Molt bé, Ari, pots contestar aquesta pregunta?
2: Concedir-lo és més complicat.
0: Concedir-lo, evidentment.
1: I per tu, Ari? I per tu, Ari, què resulta més difícil? Demanar perdó? Alguna cosa que tu creus que has fet mal? Has manipulat? Has dit alguna cosa que no devies? T'has posat nerviosa? Perdona, ho sento de debò. Me n'arrepenteixo. No volia fer-ho. Què et costa més, demanar-ho o una altra persona que et vingui a tu i et digui, perdona, Mari, perquè és que m'he passat un palet?
2: Concedir-lo.
1: Concedir-lo també costa més, eh?
2: Sí, sí, sí que penso que ara mateix estava en dubte.
1: Ah.
2: L'únic que ficant en la situació penso que concedir-lo, perquè moltes vegades jo he acceptat disculpes sense realment haver perdonat, sense haver fet un treball, perquè molta gent ho vol tot momentari.
1: Sí, sí,
2: que algú et demana perdó vol que tu ja diguis
1: sí,
2: si
1: et perdono. Sí.
2: I en realitat tu necessites fer un treball, interioritzar la situació. Si no fas aquest treball no ho pots fer tot.
1: Molt bé, Ari, gràcies per les teves paraules. Eva, endavant.
3: Jo crec que són les dues coses el que costa.
0: Home, però t'has de mullar.
3: No, per mi són les dues coses. Es costa les dues. O sigui, a mi demanar perdó costa, segons en quina situació estiguis, no? Et pot costar doncs, per vergonya, per egoisme, per orgull, i que et demanin perdó doncs, i t'han fet mal, doncs, també costa. Crec que les dues coses costen.
1: Costen, eh? Costen. Amb en Joan, què li costa més? Si demanar perdó o concedir-lo?
4: En lloc de fer aquesta pregunta...
1: No, és aquesta, perdó. El que dirigeix l'orquestra sóc jo, eh? No, aquesta pregunta és aquesta, no pot ser una altra. Va, vinga, que tu en saps.
4: Aviam.
1: Què et costa més? Demanar o concedir?
4: És que la resposta és depèn del grau evolutiu que té la persona.
1: Vale,
4: aquesta és la resposta.
1: Ja me la contestes.
4: Per tant, d'aquí, humanitat i... humilitat, que és el que hem dit abans.
1: Val, d'acord, però a tu personalment és que no m'has contestat, punyetero. Què et costa més personalment?
4: Res.
1: A tu no et costa res.
4: Perquè si algú en costés algú, seria el meu problema i no he arribat ni a assumir que tinc la capacitat de perdonar i demanar perdó.
1: Val, a tu no et costa ni una cosa ni l'altra.
4: Quan tens un valor inherent a tu, es practica sense cap problema. En principi, eh?
1: D'acord. Sento molt que t'hagi marcat límits, però avui em toca dirigir aquest vaixell i com que ja em coneixeu, suposo que ha d'haver-hi un director d'orquestra.
4: Tenim bona vela i un bon timó.
1: Gràcies, maco. L'última per anar tancant, ens queden 3 minuts. Voldria acabar amb 2 minuts i mig, perquè després hi ha l'acomiadament, el tancament. Què ens pot ensenyar el perdó? Què us ha ensenyat el perdó? Amb lletres majúscules, si us hi heu trobat, si ho heu viscut a casa vostra, què us ha ensenyat? Iago, endavant.
0: Què ens ha ensenyat el perdó?
1: Què t'ha ensenyat a tu, sí?
0: A posar-se en el lloc de l'altre i comprendre les situacions des d'una altra perspectiva que no sigui la nostra, que no sigui l'egocentrisme d'aquesta societat.
1: Molt bé, molt bé. Ari?
2: Avançar tranquil·la i en pau.
1: Eva?
3: La senzillesa de la vida.
1: La senzillesa de la vida?
3: Sí, perquè no la vida... perquè sigui senzilla, eh?
1: No,
3: però sinó que ja, a vegades no cal. Hi ha coses més importants que una discussió.
1: Val.
4: Tolera i accepta.
1: Com dius?
4: Tolera i acceptar.
1: Això és el que t'ha ensenyat. Bé, ara em mullaré una miqueta perquè em diu el Joan que queden 2 minuts i ens afegim una miqueta, si voleu. Ell m'indica cada moment el temps que ens queda. Per mi m'ensenya a alliberar emocionalment per situacions que m'he trobat. M'he pogut alliberar. Abans hem comentat que, clar, si no alliberes és molt difícil perdonar-te i perdonar. Què alliberes? Ràbia. Jo que em dedico doncs, al creixement personal, sempre hi ha d'haver-hi un espai per alliberar, per dir, sento ràbia, a veure, a on la sents en el teu cos la ràbia? Què diu que diguis aquesta ràbia, la culpa? Moltes vegades quan t'equivoques també dius, òndia, m'he equivocat. I això és ser humà, la culpa. També hi ha una altra cosa que jo aprecio, apreciar ser perdonat, perquè és un reconeixement. Aprecio que tu em perdonis. Brutal, brutal. A ser empàtic, a mi em fa sentir lliure i en pau amb mi mateix. Doncs jo no sé, amb aquestes paraules ens hem d'acomiadar. Fins aquí el temps de salut d'avui. Moltes gràcies, Joan.
4: A vosaltres, gràcies, Josep.
1: Gràcies, Eva, per tenir-te aquí com a tertuliana.
3: Gràcies.
1: Iago, un 10 també. Bueno, tots un 10. En Iago també un 10.
0: Un plaer, ja saps. Sempre que em vulguis aquí.
1: Estaràs aquí sempre que tu ens ho demanis o que nosaltres et necessitem, Ari, també un altre 10.
2: Gràcies, Marcet.
1: Doncs res, esperem, ara ja ens acomiadem, esperem en una altra ocasió reveure'ns i res més, rebeu una cordial salutació dels qui us han parlat en aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars, un servidor, en Josep Torrents, en Joan Sánchez, la Eva Sallés, en Iago Paricio, l'Ari Toló i el control tècnic, en Joan Bosch. Procureu ser feliços. I recordeu que sanar no vol dir oblidar, sinó aprendre a perdonar i a deixar anar el que ja no ens serveix. Com sempre, abraçades i petons.

Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu i abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda, com sempre, a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut. Hola, Iago, avui un nou tema, què tal?
1: Hola, doncs sí, un nou tema. Esperem que a l'audiència li agradi.
0: Li agradi que hi hagi un augment, no?, considerable de l'audiència.
1: Hombre, sempre està bé que vingui més col·laboradors i esperem que l'audiència sigui de l'agrat al programa.
0: Molt bé, doncs també donarem pas doncs, a la Eva Sallés, que darrerament la tenim aquí com a col·laboradora. Encantat, què tal, com estàs avui?
2: Hola, Josep, encantada una altra vegada de saludar-te, de veure't amb en Iago i amb un...
0: No, ja pots introduir-lo, ja.
2: Bueno, amb un nou amic que tindrem aquí amb nosaltres.
0: Per això.
2: I, bueno, avui el tema ve fort. Bueno, ve fort no, és interessant des del punt de vista.
0: És interessant, exactament. Doncs res, tindrem aquí un convidat especial que també li deixem les portes obertes, com molts de vosaltres doncs, heu estat aquí amb nosaltres. Per tant, que hem dit al començament, vine com a oïdor, no, dic vine i participa, gaudeix, disfruta. Ell és en Miguel Ángel Segura, és periodista, consultor d'empreses i coach. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Sí.
3: Y bueno, pues a hablar con vosotros un poco de astrología o de lo que queráis.
0: De lo que vulguem. Doncs molt bé, tot seguit hem de saludar, com no, doncs diguéssim, el nostre comandant del nostre vaixell o de la nostra nau. Ell és en Joan Bosch. Què tal, Joan?
4: Bé, aquí esperant per començar ja el programa. Josep, avui tenim aquí una bona colla de convidats, eh?
0: No hi cabrem al final, Haurem d'anar al segon estudi,
4: Haurem de fer commutació d'estudis, aquí.
0: Jo diria
4: que
0: sí,
4: Que ja ho havíem fet, eh?
0: Sí, ho havíem fet alguna vegada.
4: Alguna havíem fet algun cop, eh? Doncs avui, escolta'm, avui feia temps que no ens cridàvem, però... la Miss Marfel i el senyor Poirot necessiten de la nostra ajuda i hem d'anar agafant cagallets a l'Orient Express, perquè aquí hi ha un misteri que hem de resoldre.
0: Hi ha un misteri, no? A veure, què és Miss Marfel que ens crida aquesta vegada?
4: Sí, avui la Miss Marfel.
0: Miss Marfel,
4: el Poirot està de vacances.
0: Està de vacances, no, ben fet que fa, perquè cada setmana té un esdeveniment.
4: No para aquest home.
0: Doncs molt bé, doncs res, amics i amigues, ja ho sabeu. Mira, ara mateix passa per aquí, anirà passant per diferents estacions d'aquí a la nostra comarca. Doncs pugeu. No van plens aquests trens com els d'aquí.
4: No, aquests van a rebentar els d'aquí, eh? Els de la Renfe, escolta, més val agafar un de vapor que no un d'aquests d'aquí, eh? Perquè malament rai.
0: Doncs molt bé. Ens agrada, ja saps tu, l'experiència de viure en el tren. No has de conduir, no has de fer res. Pots llegir, mirar, escoltar Temps de Salut.
4: Això sempre.
0: Doncs res, comencem. Avui a Temps de Salut ens atrem un nou tema relacionat amb el coneixement, els astres i la vida humana. Explorarem el que és l'astrologia en clau de salut i ho farem amb una mirada diferent, l'astrologia humanista. Segurament que moltes vegades ens hem preguntat si els astres tenen una influència sobre les persones o si ens marquen un destí o ens ensenyen quines són les nostres fortaleses i virtuts. Aquestes preguntes són el punt de partida de l'astrologia. Però què és exactament l'astrologia? En la seva essència és un llenguatge simbòlic que estudia la relació entre els moviments dels planetes i l'existència humana sobre la Terra, per la qual cosa no és una ciència, però fa milers i milers d'anys que ha acompanyat a civilitzacions antigues com ara els babilonis, els inques, els maies, els grecs, entre d'altres, per entendre cicles, personalitats i moments vitals. Avui coneixerem de prop l'astrologia i descobrirem què estudia, per a què s'utilitza i com ens influencien els astres, per després apropar-nos a l'astrologia humanista, una de les corrents que avui està més present i que té més força, i que es basa en la idea que el mapa astral, és a dir, el dibuix del cel en el moment de que vam néixer, no és un destí escrit, sinó un mapa de potencialitats. Cada planeta, cada signe, representa una funció psicològica, emocions, comunicació, voluntat, i l'objectiu és interpretar-les per créixer com a persones. En l'entrevista d'avui conversarem amb en Josep Guarch Busquets perquè ens en parli i ens ho expliqui. En Josep és astròleg humanista, terapeuta floral i homeòpata, formador d'astrologia i teràpia floral, la seva inquietud per entendre la vida des de l'esoterisme el va portar a estudiar astrologia amb tan sols 12 anys, després de destacar en les diferents branques de l'astrologia. Es centra en el desenvolupament de l'astrologia humanista, tant a nivell de consulta com acadèmica. És autor de les següents obres: L'alquímia de la personalitat i La fuerza sanadora de los metales, i viu a Barcelona.

0: Molt bé, molt bé. Després d'aquest preàmbul, aquesta introducció, que sempre ens agrada fer perquè estigueu aquí a l'expectativa, perquè ens estigueu escoltant i gaudiu d'aquest programa, doncs, bueno, és un programa nou, no?, que ens estrenem avui aquí. És veritat, mai havíem parlat d'astrologia ni d'astrologia humanista. Esperem que ho gaudiu. En primer lloc, Josep, donar-te la benvinguda a Temps de Salut. Ja
1: et
0: tenim aquí.
1: Hola, Josep, gràcies per convidar-me.
0: Doncs res, gràcies a tu per estar aquí. Et donarem aquesta benvinguda i sàpigues que aquesta casa, aquesta ràdio, és la casa de tots. O sigui, que estàs aquí convidat en altres ocasions o en un altre moment que pactem.
1: Exacte.
0: Endavant, Iago, que ell començarà el repertori d'aquest guió.
2: Doncs mira, vas començar a estudiar astrologia amb només 12 anys.
1: Sí.
2: És una cosa que és molt poc habitual, veure una persona amb una edat amb tanta joventut estudiar un tema que no és comú a la societat. Què et va portar a escollir aquest tema?
1: Mira, bàsicament et diria que, tot i que molta gent podria pensar que un nen es podia sentir tret per un tema com aquest, per una qüestió com conèixer el futur o l'adivinació, res més lluny de la veritat, el que a mi em va treure de l'astrologia va ser precisament veure i descobrir que era una eina d'autoconeixement impressionant. Haig de dir que és cert que jo començo a estudiar astrologia en 12 anys, però en 15 m'estava llegint les obres completes d'en Sigmund Freud. O sigui que això ja dona detall.
0: Ja dona detall.
1: De què era el que m'interessava en realitat de l'astrologia.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Hem de tenir en compte que jo començo a estudiar astrologia a l'època de la dictadura, en un moment en el que l'astrologia estava prohibida per llei i podies anar a parar a la presó. Per tant, el meu primer llibre d'astrologia va entrar a Catalunya a través de la clandestinitat venint de l'Argentina.
0: Vaja! Déu-n'hi-do, doncs sí que ara anem una mica més enllà. Explica'ns què és l'astrologia.
1: Mira, l'astrologia, per mi, tal com jo l'entenc, és una de les eines d'autoconeixement més profundes que hi ha. Evidentment que coneixem altres aplicacions, com pot ser la previsió de futur, l'aplicació dintre l'àmbit de l'empresa, perquè l'astrologia és un abast de coneixement tan gran que es pot aplicar en molts àmbits i, de fet, dintre la mateixa astrologia hi ha moltes disciplines. Jo m'he centrat, bàsicament, en el tema de l'individu, de la personalitat.
0: Aleshores, diguéssim que estudia, doncs, diverses branques, o sigui, la personalitat. Què pot estudiar més l'astrologia?
1: Bé, pensa que podem projectar-ho sobre qualsevol àmbit de la vida de la persona. Per tant, l'àmbit professional, l'àmbit afectiu, l'àmbit a la llar, les relacions, els nens, els infants, els viatges, ho podem projectar en tots els àmbits de la vida.
0: Molt bé, doncs aleshores, per a què s'utilitza l'astrologia? Per adivinar, per saber, per donar coneixement?
1: Mira, a mi la veritat és que jo no m'he sentit mai identificat amb la paraula endevinar.
0: No.
1: Bàsicament perquè quan utilitzem aquesta paraula la gent es queda amb la idea de quelcom que no es pot modificar.
0: Exacte.
1: I per tant que l'astrologia està sotmesa a una sèrie de predestinacions i que et condemnen a viure una determinada realitat. L'astrologia, en realitat, és una eina dinàmica i, per tant, el que fa és acompanyar-te en tot el seu procés de desenvolupament i de creixement.
0: Això és el que tu estudies i tu és el que tu practiques.
1: Sí, entenc que això és la base de l'astrologia.
0: És la base, aquesta és la teva visió personal.
1: I que per aquest motiu va ser creada. El que passa que és cert que ja han hagut usos, alguns fins i tot no molt... Vaja, jo no els destacaria, per descomptat.
0: Doncs no els destaquem. Eva, vols comentar alguna cosa?
3: Sí, creus que el fet d'aquesta gent que es dedica a tirar les cartes, a llegir les mans, pot confondre a la societat amb el que és exactament l'astrologia i confondre-ho i poder desvalorar el que és el fet de l'astrologia?
1: Mira, d'entrada hi ha un tema que és la paraula en si. Astrologos, astrologia ve d'astrologos. Per tant, el saber de les estrelles. Quan pretenem endevinar a través d'eines que formen part de l'astrologia, ens hem introduït en una tècnica, no en un saber, que es denomina astromància. Llavors no s'ha de confondre mai l'astromància amb l'astrologia. L'astrologia és un saber. I aquí permetem, Josep, que jo marqui una diferenciació del que tu has dit. Jo sí crec que és una ciència. El que passa que el problema està en qui l'ha de reconèixer. Perquè les ciències només són aquelles que d'alguna manera accepten els científics. Què passa? Que tenen un poder sobrehumà per decidir què és o què no és ciència. Els científics no s'equivoquen mai. Ah. Aquesta és
0: està
1: la
0: bé,
1: qüestió.
0: Està bé la consideració, perquè a veure, aquesta informació que jo he dit, ho he dit des de la meva ignorància i des de les meves lectures, eh? I s'ha de respectar molt, perquè aquí sempre hi ha com dos bàndols, no? Els científics i els no científics.
1: De fet, jo t'haig d'explicar una cosa que moltes Digue'm. Vegades és un tema que sovint surt quan parles de... però l'astrologia quines proves té, no? Mira, va ser precisament el segle passat un matrimoni de científics, en Michel i François Oquelin, científics experts en estadística, estaven, podríem dir, impulsats a desprestigiar l'astrologia públicament, perquè ells, com a científics escèptics, creien que l'astrologia era un saber el qual la gent no havia de seguir. I ells veien que hi havia tanta gent a França que la seguia que van decidir fer un estudi científic rigorós, en base científica, per arribar a publicar en un estudi que definitivament demostrés la invalidesa de l'astrologia. Però, com a bons científics que són, què és el que van fer? Fer-ho ben fet. I, per tant, van reunir dades de més de 2 milions de dades de naixement. Si no estem parlant de l'estudi que va pretendre fer la Universitat de Barcelona analitzant el signe del zodiac de 100 persones, que això és un riure-se'n de la gent, no? Ah. Estem parlant de 2 milions d'edats de naixement. El que aquest matrimoni va fer va ser agrupar a tota aquesta gent per col·lectius, no? Imagina professors, atletes, gent que tenia característiques concretes i determinades. Perquè l'estudi fos verdaderament científic, és el que van fer. Van agafar un grup, per exemple, imagina't, el grup d'atleta d'esportistes d'èlit, i el que van fer va ser mirar des d'un punt de vista astronòmic, no astrològic, si és que hi havia alguna posició coincident en el moment de néixer totes aquestes persones. Estem parlant de diferents activitats esportives, diferents edats, diferents països de procedència, etc. Què es van trobar? Aquí es van trobar amb la primera sorpresa, que és que resulta que hi havia un 85% de les dates de naixement de tots aquests esportistes d'èlit que en el seu moment de néixer hi havia una coincidència planetària en el firmament. Què van fer? Un cop van haver trobat això, hem de tenir en compte que un 85% està molt per sobre de l'atzar, evidentment.
0: I tant que sí.
1: El que van fer va ser, vale, ara anem a veure què diu l'astrologia d'aquesta posició planetària. I es van trobar en la sorpresa que l'astrologia deia d'aquella posició, Mart en elevació, en una carta esportista d'èlit.
0: Ja veus tu, que bé.
1: I això va passar amb tots els col·lectius que van analitzar. La coincidència superava el 80%, per tant, molt per damunt de l'atzar. Okay. De manera que aquest llibre que havien d'escriure, que havia de ser el desprestigi total i absolut de l'astrologia, va convertir-se en una prova científica que demostrava la seva veracitat.
0: Molt bé, fantàstic. La veritat és que m'encanta sentir-ho, perquè jo ho desconeixia. Sin que ara el que farem doncs, és un espai musical, eh? També ens relaxarem i la veritat és que també a nosaltres doncs, ens agrada compartir la música, que la música és teràpia. Endavant, Joan.
4: Doncs vinga, comencem el nostre trajecte musical i ens arribarem fins a Medellín, Colòmbia, per conèixer un dels èxits de Camilo Echeverri, publicat l'any 2020 i que porta per títol Vida de Rico.
5: Yo

0: Acabem de sentir Vida de Rico del colombià Camilo, una cançó que si escoltem la seva lletra el que ens diu és molt senzill: no et puc regalar luxes ni grans riqueses, però et puc oferir una vida plena. Camilo ho resumeix de manera brillant amb el famós "no es vida de rico, pero se pasa bien rico". És una declaració d'intencions on defensa que moments com ballar enganxats o compartir una senzillesa cervesa a la platja valen molt més que qualsevol xampany car. És, en el fons, una oda a allò que realment importa: la companyia, l'entrega i l'amor incondicional per sobre de qualsevol possessió material. Josep, tu ens has suggerit aquest tema. Específicament, què t'ha seduït aquest tema?
1: Bé, perquè pel Camilo és un cantant que a mi m'agrada molt.
0: Sí.
1: I bé, com que jo comparteixo molt aquesta visió de la riquesa, no? Que no cal tenir tants diners i saber gaudir de les poques coses que tens. No?
0: Les poques coses que tens, doncs molt bé. Després d'aquests comentaris musicals del Josep, continuarem amb la nostra entrevista, que està sent molt interessant, però sempre ens queden i ens quedaran preguntes aquí sobre la taula. Iago, endavant.
2: Quina relació hi ha entre l'astrologia i els signes del zodíac?
1: Bé, en realitat no és que hi hagi una relació, és que els signes del zodíac formen part de l'àmbit de l'astrologia. En realitat, els signes del zodíac són una part de la carta astral.
0: Molt bé, Iago, n'hi ha un altre que tenies a punt?
2: Els signes del zodíac es poden... Els signes del zodíac poden conèixer la nostra personalitat?
1: Mira, en realitat estem parlant d'arquetips. Llavors, per arribar a conèixer la personalitat individual, has de veure la carta astral de cada persona, que aquest és el seu mapa.
2: Si és l'orientació de la persona, o sigui, hauries de veure una orientació prèvia.
1: Hauríem de veure tota la carta de la persona, ja podem tenir una visió molt clara de la seva personalitat en profunditat.
0: Què més hi ha per aquí, Iago? En tens alguna altra de preparada? Sí, sembla ser que sí. Bé, doncs, en cas... La començo jo i tu l'acabes, que és que ho tenim preparat i ara estem aquí, doncs ens estem reorganitzant. La informació de l'horòscop és vàlida tant en l'hemisferi nord i sud del nostre planeta?
1: Sí, indiscutiblement. En realitat, les persones, per exemple, de signe Àries, malgrat que aquí l'Àries comenci l'equinoxi de primavera i a l'hemisferi sud sigui l'equinoxi de tardor, segueixen tenint exactament les mateixes característiques humanes.
3: Quan ens aconsellaries que ens féssim un estudi d'aquests, una carta astral o un estudi humanístic que fas?
1: Mira, jo crec que en el moment en el que un vulgui tenir un bon autoconeixement d'un mateix, però sempre hi ha moments capdals, com per exemple moments en els que tu intueixes que hi poden haver grans canvis a la teva vida. Aquests canvis és fàcil que vinguin desencadenats per moviments planetaris. El fet de fer l'estudi en aquell moment o una mica abans t'ajudarà a entendre el què, el per què i el com de tots aquests canvis que et venen.
0: Sí, que ara anirem entrant una miqueta en aquest argot astrològic, que a vegades sentim paraules que no sabem el que volen dir, i per mi n'hi ha dues que ara voldria que m'aclarissis, no? Quina diferència hi ha amb l'astrologia entre el nostre signe solar i el nostre ascendent?
1: Bé, en realitat l'explicació és una mica més complexa, no?
0: Sí, però perquè ho entenguem.
1: Mira, el signe solar l'entendríem com el que tu ets.
0: Ah, el que jo sóc.
1: El que jo sóc, exacte. Parlar del sol és parlar del que jo sóc. Que passa que aquí hi ha molts matisos perquè depèn de la profunditat de consciència de la persona i del treball que la persona hagi fet amb ella
0: mateixa. Perdó, el que jo sóc, a veure, què és el que jo mostro o no, el que jo sóc interiorment?
1: El que tu mostres, això és l'ascendent.
0: Ah, ve tu aquí.
1: La teva carta de presentació ve determinada per l'ascendent.
0: L'ascendent, ok.
1: Quan tu te'n vas a una botiga de roba, vas a comprar el teu ascendent.
3: Ah, està bé, això.
1: Quan tu obres l'armari per vestir-te i decidir com et vestiràs, busques el teu ascendent.
0: El meu ascendent.
1: Ho podem fer malament? Sí, ens podem equivocar. Què passarà? Que llavors la gent no t'entén.
3: Llavors, per què serveix el no ascendent? El que et rigeix, on t'està...
0: El que jo sóc.
3: Exacte, el que jo sóc, quan el demostrem?
1: Mira, és que en realitat la personalitat, tal com deia Carl Gustav Jung, és un conjunt de subpersonalitats. Aquestes subpersonalitats, des del punt de vista de l'astrologia, venen determinades per quatre signes. El signe solar, el signe lunar, el signe ascendent i el signe de Mart.
0: De Mart?
1: Mart. Aquests quatre signes són els que determinen la personalitat humana. Per tant, el signe solar és el que jo sóc, el signe ascendent és allò que jo mostro, el signe lunar és tota la teva estructura emocional afectiva i el signe de Mart és allò que tu fas. Recorda frases memorables a nivell històric de els identificarem per les seves accions, no? Mm-hmm. Què és més important? Els erudits han passat segles discutint què defineix més la personalitat d'un ésser humà, si el que és o el que fa.
3: El que fa, no?
1: Bé, en el fons bueno, les dues són importants.
0: Bé, és que hi ha tantes teories de personalitat que un servidor, si en cas, mira, podríem fer un programa només de què és la personalitat, quina cara mostrem amb la nostra personalitat. Bé, si en cas ho deixarem per un altre espai i un altre moment. Aquí hi ha una altra pregunta que vol fer el nostre company Miguel Ángel.
4: Yo, una de las preguntas que te quiero hacer es, yo creo, para bajar un poco a tierra lo que es la astrología para la gente de casa, por ejemplo, si tú tienes a Júpiter, que dicen que es el planeta benéfico en el medio cielo, dicen que vas a ser famoso. Entonces, sí, la gente dice, joder, todo el mundo que tenga Júpiter en el medio cielo, ¿se cumple esta fórmula de que es famoso? Por ejemplo, yo sé que Antonio Banderas lo tiene, pero...
1: No, per descomptat.
4: ¿Cómo va esto?
1: Per descomptat que no. Insisteixo que per fer una anàlisi correcta de totes les característiques que involucren una persona hem de veure el conjunt de la seva carta astral, no només una posició. Per tant, hem d'analitzar absolutament tot, no només una cosa, no? Hi poden haver milions de persones que hagin nascut amb Júpiter al mig cel. De tota manera, jo afegiré que a mi no m'agrada això de benèfic i malèfic, perquè això forma part de l'antiga astrologia que tenia un deix negatiu, un sesgo negativo, el que jo evidentment no comparteixo. Un excés de Júpiter pot ser tan negatiu com un excés de Mart o de Saturn. Per tant, el bo i dolent des de l'astrologia humanista no té cap sentit.
0: No, jo crec que tampoc. Iago, vols fer alguna pregunta més?
2: Per tu què és la carta astrològica?
1: Mira, la carta és un element molt simple. Imagina que tu, en el moment de néixer, haguessis tingut a les teves mans una càmera fotogràfica amb un mega gran angular capaç de fotografiar en una sola instantània tot el sistema solar. Aquesta imatge des del lloc on tu vas néixer i d'acord amb la data en la que tu has nascut és la imatge celeste del teu naixement. Això és la teva carta astral.
0: Val. Dit això, ara podem fer una altra pregunta. Quins són els elements bàsics en l'astrologia que ens ajudaran a conèixer i a interpretar com és una persona? Ara hem parlat del que és una mica la carta. A veure, quins són aquests elements
1: Mira,
0: que tu mires?
1: És el que jo ja explicava, no? Sí. Em vaig passar molts anys intentant buscar la manera d'establir un model bàsic de personalitat que fos comú per qualsevol persona. Perquè veia, com tu molt bé deies, que hi ha molts models de personalitat.
0: Sí.
1: I jo veia que tots es quedaven amb carences, mancances, excessos, sí. Deixos, orientacions positives o negatives, no? El que vaig anar, que és el que he desenvolupat en el meu primer llibre, L'alquímia de la personalitat, és un model de personalitat vàlid per qualsevol persona amb independència de la seva edat, la seva procedència, la seva religió, etc., no? Aquest model de personalitat es basa en el que jo denomino els quatre pilars de la personalitat.
0: Uh-huh.
1: I aquests quatre pilars de la personalitat són el que deia, el signe solar.
0: Ah, ho has comentat abans.
1: El signe on estava situat el sol en el moment de néixer.
0: Està bé.
1: El signe on estava situada la lluna. El signe on estava situat Mart. I el signe que ascendia per l'horitzó és en el moment de néixer, que és el que coneixem com a signe ascendent, i per això té aquest nom.
0: Està bé, està bé.
1: Que moltes vegades parlem de l'ascendent, però la gent no sap
0: no
1: per què
0: entenem,
1: té aquest nom.
0: No ho entenem, no?
1: Per què es diu ascendent? Perquè és el signe que ascendia per l'horitzó est en el moment en el que va néixer la persona.
2: Què és per tu l'astrologia humanista?
1: Què aporta?
2: Què és per tu l'astrologia humanista?
1: Mira, el PK serà molt curt i ho hauria d'extendre. Per mi l'astrologia humanista és un pas més a l'astrologia psicològica.
0: És un pas més, no?
1: És un pas més enllà. No?
0: Molt bé, molt
1: jo
0: bé.
1: Parteixo en la meva formació de l'astrologia clàssica tradicional. D'aquí em vaig formar amb la Universitat Astrològica de Londres, on es treballa bàsicament i s'ha desenvolupat l'astrologia psicològica. I jo, com que sempre m'ha interessat el tema de l'ànima, el tema de la consciència, el despertar, trobava a faltar aquests elements dintre de l'astrologia. Com que no hi eren, vaig decidir desenvolupar un model d'astrologia que els integrés. I això és el que jo vaig denominar astrologia humanista.
0: De fet, no, ara ja no ens queda més temps, perquè saps què passa? Que el temps ja sabeu que aquí vola molt.
2: Aquí vola, sí,
0: aquí
2: evidentment.
0: Vola,
2: aquí
0: estem volant. I ara és que tenim preparat un altre tema musical perquè descansem i també perquè el gaudim. Endavant, Joan.
5: Doncs vinga, en aquest cas, a continuació, el que farem és viatjar fins a Verges, a Girona, per escoltar un tema d'en Lluís Llach, publicat ni més ni menys que l'any 1974, i que ens portarà en vaixell fins a Grècia. Què us sembla? Som-hi? Vinga. Vinga.

0: Vaixell de Grècia és un tema molt bonic d'en Lluís Llach, que forma part del seu àlbum I si canto trist, juntament amb altres cançons tan conegudes com El jorn dels miserables, Si arribeu, Que tingueu sort, Silenci. En en Lluís Llach se'l coneix com a músic, cantautor, escriptor i com a polític català, sent diputat en el Parlament de Catalunya des de l'any 2015 fins al 2017. I com a músic cal destacar que va ser l'últim component dels 16 jutges i també se'l considera un dels capdavanters de la nova cançó. Per a mi va ser i és un referent en molts sentits, tant en l'aspecte intel·lectual, artístic, com escriptor, músic i defensor de la nostra llengua i cultura catalana. Després d'aquest refresc musical continuarem explorant i coneixent ara ja sí l'astrologia humanista amb en Josep Guarx. Bé, hem de saber algunes petites o grans diferències entre un tipus d'astrologia i un altre. A veure, a mi se m'acut. A veure, els planetes en l'astrologia humanista, ens obliguen a actuar d'una determinada manera o només ens influeixen?
1: Mira, en realitat jo utilitzaria més la paraula ens impulsen o ens animen.
0: Ens impulsen, està ens bé, aquesta no la dic mai.
1: Ens animen,
0: ens
1: no?
0: impulsen.
1: O ens inclinen cap a una banda concreta.
0: Ens llavors, impulsen, diem que ens impulsen a anar per un cantó o per un altre. Llavors, anem a parlar del sol en una carta astral. Mm-hmm. Què hi fa el sol en allà?
1: El sol és la teva identitat, és la teva manera de ser, i a part està identificat en un element tan important, en un referent tan important com el pare.
0: El pare, veus? Sí. Això no ho sabíem, el sol i el sol.
1: El sol està identificat amb el pare.
0: Què ens diu la lluna?
1: La lluna cobreix tota la part emocional, afectiva, tot i que a mi no m'agrada gaire carregar-li tot el tema de les emocions, però és cert que tota la part afectiva emocional la gestiona la lluna.
0: La lluna, no? I segons a quina casa està, vols
1: com
0: a, dir...
1: Com et sents, que és el que t'estimula emocionalment, que és el que et mou emocionalment, com tu gestiones les teves emocions.
0: Val, aquí ja tenim, doncs, aquesta obertura.
1: Una persona, per exemple, amb una lluna Capricorn serà més tímida, reservada.
0: Clar,
1: una persona amb una lluna Lleó serà molt més exuberant, no?
0: Doncs anem a parlar d'un planeta que sempre m'ha portat de cap. Saturn. Sempre m'ha portat de cap. És que Saturn el tens en aquesta casa. Es relaciona sempre amb lo negatiu?
1: Mira, la visió negativa de Saturn parteix de dues etapes, et diria, importants a la història de la humanitat. Una d'elles és la més antiga, en el que es tenia aquesta visió de déus bons i déus dolents. I l'altre parteix sobretot i especialment de l'època del Renaixement, en el que els que treballaven eren els pobres, els que no tenien diners.
0: Yeah.
1: Per tant, com que Saturn és el planeta que ens vincula amb el treball, aquí es va guanyar molt mala fama. Però fixa't que l'antic imperi romà, la festa més important de l'antic imperi romà, curiosament, eren les Saturnals o Saturnàlies.
0: Està bé.
1: I eren unes festes dedicades a Saturn.
0: A Saturn, precisament.
1: Si tan dolent és, ens hauríem de preguntar per què, carai, els romans en el temple de Saturn guardaven totes les seves riqueses.
0: I per què passava això?
1: Perquè no guardar-les en el temple de Júpiter, que té aquesta tradició de sort o de fortuna o d'abundància, no? No, perquè en realitat aquesta visió negativa de Saturn és un deix equivocat.
0: És equivocat,
1: que s'ha arrossegat en gran part de la història.
0: Mare de Déu, jo ja no sé el que és veritat, el que és mentida, però sí que ens hem d'anar assessorant, doncs, per persones
1: pensa
0: que han estudiat astrologia com tu, Josep.
1: La teva realitat professional, el teu treball, en gran part ve determinat per Saturn.
0: Mm-hmm.
1: Saturn és el planeta del treball.
0: Per excel·lència.
1: Per tant, quan parlem d'allò en el que ens dedicarem a nivell professional, Saturn hi participa necessàriament.
0: I llavors, doncs, a l'hora del naixement ja se sap quelcom d'aquest impuls.
1: Tenim una visió bastant clara de com aquest nen es pot orientar en el
0: futur. Tenim visions, no?
1: A nivell professional.
0: Hi ha altres planetes que també, doncs, per mi, doncs, sempre m'han interrogat o m'han qüestionat. Urà, Neptú i Plutó, que tarden anys a canviar de signe. Què passa amb aquests astres?
1: Mira, se'ls ha donat molt la visió de transgeneracionals, no? O de planetes que tenen una afectació més de caràcter de tota una generació, sí. No? En realitat no és així. Urà, Neptú i Plutó tenen una gran importància a nivell individual i personal, per això formen part de la teva carta. Urà és el planeta dels canvis. Neptú és el planeta de l'espiritualitat.
0: Neptú, espiritualitat.
1: I Plutó és el planeta de la transmutació.
0: Què vol dir dels canvis?
1: Vol dir que quan un ha de fer un canvi radical a la seva vida...
0: És Plutó.
1: Aquest canvi es desencadenarà a través de Plutó. Plutó diu, mira, Josep, això, i tal com ho coneixes, s'ha acabat.
0: Ja s'ha acabat.
1: I ara què? Posar una altra cosa i d'una altra manera.
0: Molt bé, mira que el Miguel Ángel vol dir algo.
2: Y hablando de esto, de los tres planetas transpersonales, se está dando ahora que Urano acaba de entrar en Géminis, Plutón está en Acuario y Neptuno entró en Aries hace poco. ¿Qué significa esto para o sea, que los tres transpersonales cambien de signo justo en el mismo momento, ahora? ¿Qué puede querer decir para la humanidad, no? Porque es...
1: Mira, a nivell històric, quan es desencadenen els canvis de signe dels transpersonals, sempre coincideix en una època en la que hi ha grans canvis a nivell col·lectiu. Llavors... Com es desencadenen aquests canvis? Bé, això és el que cal veure.
2: Tu per on creus que iria?
1: Home, jo crec que estem davant d'una crisi molt important.
2: Te estoy pidiendo adivinación, ¿eh?
1: Estem entrant en un període de crisi important i jo segueixo insistint en que en algun moment hi pot haver una apagada tecnològica.
0: Deixem-ho així, senyors i senyores, amics i amigues. Eva, una altra pregunta.
3: Una pregunta que no sé si me la sabrà contestar, perquè és que és una... Bueno, a veure, et pregunto. Quan naixem, dius que estem en una posició astral i tal. Sí. Llavors, com ens queda gravat això a nosaltres? Perquè, clar, tot és tan simbòlic, no? Com ens queda gravat a dintre nostre? Des de com? Què són energies? Què mira, és? Perquè per entendre-ho una mica.
1: Tanta. Mira, en realitat aquesta és una pregunta que ni jo sabria respondre.
3: Vale, pues és...
1: El és meu mestre bueno. Sempre em posava un exemple que a mi m'agradava molt, no? Ell em deia, fixa't, Josep, els antics creien que les orenetes portaven la pluja. Per què? Perquè quan les orenetes volaven a ras de terra, al cap de poc plovia. Amb el temps es va descobrir que en realitat les orenetes no portaven la pluja, que el que passava és que quan ve una baixa pressió, els insectes volen a ras de terra, com que les orenetes s'alimenten dels insectes, han de volar a ras de terra per alimentar-se. I em deia, ara bé, malgrat que tu sàpigues tot això... El dia que vegis les orenetes volar baix, no t'oblidis d'agafar paraigua.
0: Yeah. Que divertit molt bé, i que interessant. Molt bé, ara sí que...
1: L'argument no maco. Canviarà la realitat.
0: No. Exacte. Bé, em veig obligat a fer l'última pregunta, perquè en aquest programa tenim tres blocs, el de l'entrevista, la recomanació semanal i un conte que sempre preparem pel nostre convidat. Josep, si hi ha algun radioient que vol contactar amb tu perquè està interessat en el contingut del programa i o et vol demanar hora de consulta, com ho hem de fer? Ens pots deixar la teva pàgina web, telèfon...
1: Sí, més que... A veure, normalment jo prefereixo que en tot cas m'enviïn un WhatsApp.
0: Ah, un WhatsApp.
1: Perquè avui en dia amb tantes trucades fraudulentes prefereixo més que sigui un WhatsApp i llavors en tot cas sóc jo qui truco.
0: Val, pots deixar el teu sí, WhatsApp, sisplau? Sí,
1: 636-54-05-04.
0: Molt bé, 636-54-05-04.
1: O bé enviar-me un correu a astrolec@hotmail.com.
0: Tornem-ho a dir, astrolec@hotmail.com. Sí que és veritat, abans de passar doncs, a l'altre bloc, no vull deixar de recordar-vos de que el Josep Guarch doncs, és astròleg humanista i que combina aquesta ciència, ho diem ja ben dit, no?, amb la teràpia floral i l'homeopatia. Per què aquesta associació?
1: Mira, bàsicament perquè quan jo feia lectures de carta, moltes vegades em trobava que quan la persona acabava, no?, em deia, sí, tot això que m'has explicat està molt bé. El problema és que em cago de por, o no confio en mi, o no sé com bellugar tots aquests recursos que evidentment jo reconec, però no els trobo. Així va ser com vaig anar integrant elements curatius com les flors de Bach i l'homeopatia.
0: Sí, sí, que combinen perfectament, eh?
1: Està clar que sí.
0: Aquí pots ajudar moltíssim.
1: Llavors jo el que faig és això, utilitzo la carta com a eina de diagnosi i com a element de tractament, les essències florals i l'homeopatia.
0: Doncs nosaltres que ens dediquem un servidor de la psicologia, m'encantaria també, el que passa que jo crec que encara no hem arribat al moment, no?, de conèixer doncs, com funcionen els astres i els signes del zodíac. Per mi és una meravella, per mi és una meravella el firmament i per mi és una meravella també deixar-se sentir mirant el firmament. Doncs ara ho farem d'una altra manera, ens deixarem sentir d'una altra forma i ho farem amb la nostra recomanació setmanal.
4: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
5: Aquesta setmana us recomanem un llibre que ha escrit i publicat el nostre convidat, en Josep Guarch Busquets, en el que associa les bases de l'astrologia humanista amb la nostra personalitat i les flors de Bach. Aquest porta per títol L'alquímia de la personalitat. Publicat per l'editorial Luciérnaga Cas l'any 2013, està escrita en llengua castellana i té 352 planes. Josep, ens expliques la sinopsi.
0: Sí, senyor. L'autor parteix de la idea que cada individu és únic i per això entén que cal comptar amb un model capaç d'individualitzar la personalitat. A la primera part del llibre s'expliquen amb un estil divulgatiu i comprensible les bases de l'astrologia humanista per aplicar-les després és el model de personalitat dissenyat per l'autor, els quatre pilars de la personalitat. A la segona part trobaràs la relació dels signes zodiacals amb les 12 flors tipològiques del sistema floral del doctor Edward Bach. Llegiràs una descripció d'aquests 12 signes allunyada de qualsevol tòpic i sobre la base de la forma arquetípica. Tot això et permetrà comprendre de manera precisa les bases de la teva personalitat i com si fossis un alquimista. Fer alquímia amb els elements propis de la teva personalitat, fent realitat l'antic aforisme. Coneix-te a tu mateix. Fantàstic, no?
1: Sí,
0: o sigui, tu deus ser un enamorat d'en Sòcrates.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí o no? En Sòcrates sí, sí. Va ser el qui ens va... Bueno, que ja es deuria conèixer abans aquest
1: mateix,
0: aforisme. Jo voldria dir una cosa als nostres amics oïdors, una mica que ens expliquis segons tu què és l'alquímia.
1: Bé, l'alquímia en realitat pensa que el gran alquimista és aquest planeta del que em parlaves, que és Plutó.
0: El Plutó!
1: I l'alquímia és la capacitat de transmutar.
0: De transmutar.
1: Per tant, ho entendríem com processos de mort-renaixement, d'aquí ve que l'au fènix està relacionada amb aquest treball.
0: Per què és tan important conèixer-nos a nosaltres mateixos?
1: Bé, perquè si no, difícilment podràs identificar quin és el propòsit de la teva vida, com projectar la teva vida a nivell professional, a nivell afectiu, i el que sentiràs serà una insatisfacció sense entendre molt bé per què.
0: Sí, moltes persones a vegades passen per alt, almenys jo ho dic doncs, per el meu espai terapèutic, no? I passen per alt aquest moment, no? Tan, tan important. Coneix-te tu mateix. I a mi m'agrada fer referència a Sòcrates, no? I altres filòsofs de l'època. Per què? Perquè representa per mi, ja com a psicòleg, no? Doncs una miqueta aquest fet d'analitzar certs aspectes del nostre jo que ens poden conduir, doncs, bueno, aquest coneixement i per mi el coneixement i l'autoconeixement és constant, és diari, perquè no ets el mateix fa 5 anys, ni 10, ni d'aquí 5 anys com seràs, no? Per tant, que aquesta és com, què et diré jo, no? És com un misteri, però a mi m'atrapa cada dia més perquè, sabeu per què? Us diré un secret, perquè m'apropa més aviat, cada dia més, a la meva ànima. Dit aquestes paraules, us comentaré que tenim preparat un conte, no, Joan?
5: Doncs sí, el tenim preparat. Som-hi. Vinga, anem-hi.
4: El racó del conte. Un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: El mapa dels déus interiors. En un poble de muntanya vivia l'Àlex, que volia conèixer el seu destí. Va cercar una astròloga humanista, la Clara, que no predicava esdeveniments, sinó saviesa. La teva carta astral no és una sentència, li digué, és un jardí. Caram, la Clara va dibuixar un cercle amb símbols. Sol, Lluna, Mercuri, Venus, Mart... Cada planeta, li explicà, representa una força interior. El Sol no és un astre llunyà, sinó la teva essència vital. La Lluna, les teves emocions. Mercuri representa la teva comunicació, el teu pensament i l'intel·ligència. Venus, l'amor que dones i reps. Mart és el planeta que t'impulsa a lluitar per allò que tu desitges, a defensar-te i a superar obstacles. L'Àlex va mirar els seus planetes en quadratura i en trígons.
5: Però alguns estan en aspecte difícil, va dir trist. No hi ha aspectes dolents, somrigué la Clara, només danses. On hi ha un repte, hi ha una oportunitat de créixer. L'astrologia humanista no et lliga als astres, et recorda que tu en tens les claus. Llavors l'Àlex va comprendre. La carta astral és un mapa del seu propi cel interior. Els planetes no governen la seva vida, li mostren on pot posar consciència i llibertat. Va sortir del poble amb un ferm propòsit: traçar el seu camí, no per inviabilitat, sinó per saviesa. Al capdamunt del turó va alçar la mirada cap al firmament. Els punts de llum brillaven, però ara sabia que el veritable viatge era endins.
0: No sé si us ha agradat, però a mi m'ha encantat.
3: A mi també.
0: M'ha encantat escriure'l. No al 100%, perquè m'he tingut que informar molt, perquè tu ja saps, Josep, que no sóc astròleg, sí. M'he tingut que informar molt i
1: molt,
0: donar-li
1: molt
0: aquesta
1: molt.
0: Forma, perquè, mira, semblava...
3: L'has fet tu, Josep?
0: No. Ah. No és meu. No és meu, però jo li he donat forma.
3: Molt bé.
0: A veure, jo a vegades m'inspiro amb altres autors i llavors li dono la forma doncs, per cada programa. Vull dir,
1: enviar-li
0: aquesta
1: molt.
0: Forma, perquè, mira, semblava...
3: L'has fet tu, Josep?
0: No. Ah. No és meu.
3: Ah, vale,
0: no és meu, però jo li he donat forma.
3: Molt bé.
0: A veure, jo a vegades m'inspiro amb altres...

0: òptica.
1: Sí, per descomptat, no? Tot allò que t'ajudi a conèixer les teves debilitats, les teves carences, allò que necessites rectificar, els teus desequilibris, però al mateix temps també totes aquelles aptituds, habilitats i talents que moltes vegades no desenvolupem perquè potser ni la persona sap que els té.
0: Ja.
1: Per tant, accedir a tota aquesta informació és evidentment sumament terapèutic. Però a part d'això, jo moltes vegades, per exemple, consulta també em serveix per accedir a informació transgeneracional. I per tant, pots arribar a saber que la malaltia o la problemàtica que pateix aquella persona, d'acord amb les posicions de la seva carta, venen per experiències o vivències, per exemple, d'un avi de la Guerra Civil.
0: Això també ho pots veure, o sí?
1: Això també ho pots veure en una carta.
0: I pots determinar si són avis, besavis, pares...
1: A veure, sempre necessites la participació de la persona perquè és ella qui té el coneixement de el que va viure i el que va passar.
0: Clar, clar.
1: No? Jo puc veure, doncs, ve de la Guerra Civil, amb molta probabilitat era un avi.
0: Llavors, de molta probabilitat.
1: Automàticament
0: està bé,
1: la persona ja et dirà, doncs sí, l'avi Pere, o l'avi Lluís, o l'avi tal, no? I a partir d'aquí vas traient tota la informació.
0: Que maco,
1: i
0: no?
1: I pots arribar a veure moltes vegades que aquella malaltia, en realitat, té un origen transgeneracional.
0: Sí, sí, que això d'aquí ho sabem, els que hem practicat i els que ens hem format amb constel·lacions familiars, que el que nosaltres anem a buscar és una miqueta aquest origen, no? Una persona et presenta un bloqueig i vas buscant pares, avis, la línia, i tu, si ho veus amb astrologia, també és fabulós.
1: És fantàstic.
0: Doncs una altra pregunta, arran del conte, que ja ho hem fet esparsament, deia l'Àlex, va mirar els seus planetes en quadratura i en trígons. A veure, què vol dir això per la gent de peu?
1: Mira, els aspectes, que això és el que és, en realitat és tal com un planeta es mira als demés.
0: Sí.
1: Per tant, hi haurien aspectes dinàmics, els antics denominaven els aspectes negatius com inharmònics, els positius com harmònics.
0: Sí.
1: Com que des de l'astrologia humanista el bo i el dolent no existeix, estem parlant d'aspectes dinàmics i aspectes passius.
0: Oh.
1: Els aspectes passius són aquells que, si ja està bé, què vols fer, no? Uh-huh. Els aspectes dinàmics són els que comporten tota una sèrie de tensió que tu hauràs de resoldre. Per tant, cal la teva intervenció. Una quadratura, doncs imagina't, el carrer Val més embossat, carrer Gran Via embossat a Barcelona.
0: Sí.
1: Com ho fem per sortir d'aquest embús?
0: Com ho fem per aquest embolic?
1: Doncs això és el que la persona ha de fer per sortir d'aquest embús. Si no hi posa part de la seva voluntat per resoldre-ho, viurà encallada en aquest embús dies, setmanes, mesos o anys.
0: Però llavors, Josep, això vol dir ser-ne conscient.
1: Està clar.
0: O sigui, a través de l'astrologia tu dius, a veure, jo detecto això, aquests impulsos que m'agrada la paraula ja la tinc ja interioritzada, sí? I llavors es tracta també de desembossar, doncs, aquestes energies,
1: pensa
0: veritat?
1: Pensa que els antics probablement t'haurien dit, ai, pobre Josep, no? Fixa't, has nascut amb aquest aspecte i està condemnat a... Jo et diré tot el contrari. Tu tens un repte de reparar tota una sèrie de tensions que
0: això
1: faran de tu una millor persona.
0: No, és que això està molt bé.
1: Però no només a tu, sinó a tota la gent que t'envolta. I si això ho projectes a nivell global, milloraràs tot el col·lectiu.
0: Jo a vegades en el meu camp dic l'astrologia, en parlo molt bé, i us haig de dir que en la primera sessió ja demano l'hora de naixement. Normalment no me la diuen. I a vegades em diuen, per què? Que és per fer-me la carta astral. Bé, això ja en parlarem, vull dir que si vols la podem fer, i més que tot per mi i per tu, però sempre et demanaré el teu permís. Bé, doncs és que ja m'indiquen del control tècnic que ja hem de tancar barraca. Se'ns ha escapat el temps, però l'hem exprimit. No, i ha sigut el que tenia que ser, eh? Un programa de saviesa i d'autoconeixement. Ho deixem així o com t'agradaria, Rodolí?
1: Sí, està bé.
0: Saviesa i autoconeixement, sí, us agrada?
2: Sí.
0: Bé, doncs res, és que ens hem de convidar. Fins aquí el Temps de Salut d'avui, amics, amigues. Moltes gràcies, Josep, per acompanyar-nos a Temps de Salut.
1: Gràcies, Josep, gràcies a tots, gràcies per convidar-me i per acompanyar-me en aquest moment tan especial.
0: Doncs sí, molt especial. Doncs res, rebeu una cordial salutació dels qui ens han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars, un servidor, en Josep Torrents, en Iago Paricio, la Eva Sallés, en Miguel Ángel, en Josep Guarch i a les vies del so, en Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordar

Creu que l'astrologia és com un bon mapa de carreteres que ens assenyala el millor camí, però no sempre és el més curt ni el més fàcil. Doncs res, fins al proper programa de Temps de Salut, abraçades i petons.

Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Jazznàtics. Soc en Rafael Corbí i avui un programa en el qual doncs estic molt segur que la majoria dels nostres oients no hauran sentit mai a parlar de la nostra protagonista, una d'aquelles artistes oscures, absolutament desconegudes i oblidades, però que ens encantaria doncs de poder tornar a fer sentir amb el nostre espai. Programa 344 de Jazznàtics, avui dedicat a la figura d'aquesta cantant que heu sentit i que porta el nom de Flo Bennett. És un disc de l'any 1962, el que escoltarem. Nascuda cap a finals dels anys 30, principis dels 40, no se sap segur, va ser una cantant de jazz i de clubs nocturns activa a finals dels 50 i principis dels 60. Quan investigueu artistes de jazz femenines desconegudes, trobareu que la llista és força llarga pel que fa a les que només van fer un o dos àlbums, o en alguns casos només uns quants senzills. I tot i així, gairebé no hi ha informació sobre aquestes cantants desconegudes. Flo Bennett és una d'aquelles, és una d'aquestes, perquè pràcticament no es troba res més que ella que les notes del seu àlbum. Així que aquí la tindreu amb la seva música. Half Past Lonely, 1962, amb la cançó del mateix nom, o aquest Saturday Night.

La nostra protagonista d'avui, la Flo Bennett, va néixer a Denver, Colorado, i va començar la seva carrera com a cantant a les escoles a les quals va assistir, East High School i Colorado University, on va participar en moltes de les activitats de les reunions socials de Colorado. El seu primer compromís professional va ser el fabulós Broadmoor Country Club de Denver, i després va aparèixer The Jerry Herman's Parade, Off the Record i el For to Go Show. Es va traslladar a Los Angeles, on es va convertir en una cantant de demostracions a primera línia, guanyant-se la vida treballant a l'estudi i actuant en clubs nocturns locals, on es va convertir en una de les membres més conegudes de l'escena local. Va descobrir que, segons Billboard, el desembre del 1958 va publicar un senzill amb el segell discogràfic Guild, que incluïa les cançons, ara escoltarem You Turn the Tables on Me, i també a la cara B, Love at Me. No puc trobar cap altra informació sobre aquest senzill en lloc més a la web, però aquestes dues cançons també es van incloure 4 anys més tard al seu àlbum.

Enregistrat el 1962, l'àlbum Half Past Lonely, amb el petit segell Gift per a distribució privada, va ser l'únic àlbum complet que va gravar mai. I tot i que va finançar i ajudar a produir la sessió ella mateixa, va aconseguir artistes, com per exemple ara l'arranjador Ernie Freeman, el saxofonista tenor Plas Johnson, el trompetista John Anderson i el guitarrista Irvin Ashby, per donar al disc la sofisticació i la profunditat, comparables a les d'un llançament d'un gran segell.

Quina veu més meravellosa. El que distingeix encara més l'àlbum és la qualitat i la consistència de les melodies. Bennett, que en aquell moment era una cantant de maquetes de primera mà, va demanar als seus amics compositors que composessin material original per la sessió i contribucions melangioses com Love and Me, que acabem de sentir, Never Been So Lost, i el tema principal complementen perfectament la seva veu emocional i cansada del món, tot i una edat relativament jove. Es va publicar un senzill de l'àlbum, Half Past Lonely, a la cara B, You Turn the Tables on Me. Aquest es va publicar per la casa Gift, també en el seu moment, Gift and Records, des d'aquest àlbum, Half Past Lonely, una producció de Jack Moon Elliott. Escoltem una altra de les peces d'aquest disc, la peça anomenada Don't Get Around Much Anymore.

Aquest disc es va aconseguir reeditar en compacte l'any 2008 com a part de la sèrie One Shot Wonders de la Sinatra Society del Japó. I segons una ressenya del Swing Journal sobre la reedició, Flo Bennett encara era activa a Palm Springs com a intèrpret, tot i que això és una cosa que caldria confirmar-ho. Bé, i tot això, estimats amants de Jazznàtics, és tot el que podem reunir sobre la senyoreta Bennett, tret que, esclar, vosaltres pugueu afegir-hi alguna cosa sobre aquest tema i ens ho feu saber.

0: Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí.
1: El nostre protagonista de la segona part sí que en sabem moltíssimes coses més, que va néixer, per exemple, el 15 de maig de 1901 i que va morir l'11 de febrer de 1967. Edmond Hall va ser un clarinetista i director de banda de jazz dels Estats Units. Al llarg de la seva carrera, Hall va treballar extensament amb molts artistes destacats com a músic secundari i director de banda i possiblement és més conegut per la cançó de jazz de cambra anomenada Profoundly Blue de 1941. Thank you.

Nascut a Reserve, a Louisiana, a uns 65 quilòmetres a l'oest de New Orleans, al riu Mississippi, Hall i els seus germans van néixer en una família de músics. En Hall treballava com a pagès, però el 1919 es va cansar de la feina dura i va marxar cap a Nova Orleans. La primera banda d'aquella ciutat amb la qual va tocar va ser la de Bud Russell, anomenat després. També va tocar amb la de Jack Curry com trombó i el cornetista de blues Chris Kelly. El 1920 va anar a un ball a l'Economy Hall de Nova Orleans, on tocava Buddy Petit. Petit necessitava un substitut per al clarinet i va contractar en Hall. Després de 2 anys es va traslladar a Pensacola, Florida, i es va unir a la banda de Lee Collins, seguit de Mark Thomas i els Pensacola Jazzers. Va conèixer el trompetista Cochi Williams i amb Williams es va unir als Alonzo Ross Deluxe Syncopators.

Edmond Hall es va traslladar a la ciutat de Nova York el 1928 i va ser membre de l'orquestra de Claude Hopkins fins al 1935. Edmond havia estat present al saxofon alt i al baríton des del 1922. Quan es va unir a la banda de Billy Hicks, els Sizzling Six tenia un lloc com a clarinetista a temps complet. El 15 de juny de 1937 va tenir la seva primera sessió de gravació amb Billy Holiday, acompanyada per Lester Young al saxofon tenor. El 1940, Henry Red Allen va arribar al Café Society i Hall es va convertir en el clarinetista de la banda. Va passar 9 anys amb aquesta, amb el Café Society, tocant i gravant entre feines amb molts dels seus contemporanis. Va gravar per primera vegada com a director el febrer del 1941. Més tard, aquell mateix any, va deixar Allen per unir-se a Teddy Wilson, que també tocava amb aquell café. Per aquesta època, l'estil de Hall va canviar. La seva admiració per Benny Goodman i Artie Shaw el va fer treballar en la seva tècnica. Va provar un clarinet de sistema Boeing, però aquest intent va ser de curta durada. Aviat va tornar al seu estimat clarinet de sistema Albert, que ja va tocar fins la seva mort.

Durant aquest període va fer moltes gravacions com Edmond Hall's Blue Note Jazzmen, Lemon Hall's Sextet, Edmond Hall's Celeste Quartet, Lemon Hall's Star Quintet, Ed Hall and the Big City Jazzmen i també Lemon Hall's Swingtet. Les sessions d'enregistrament sempre tenien lloc entre les hores de treball del Café Society i incloïen molts dels músics que hi actuaven. Hall era convidat sovint als concerts del Town Hall dirigits aleshores per Eric Condon. El 1944, Teddy Wilson va formar un trio mentre que els altres membres de la banda van romandre al Café Society. Lemon Hall es va convertir en director de banda després que Barney Jofenson, propietari del Café Society, li ho proposés. Va gravar per a Blue Note i per Commodore. En una enquesta de la revista Esquire, va ser votat com el segon millor clarinetista, darrere del que més admirava, que era en Benny Goodman.

A mitjans de la dècada dels 40, Barney Josephson va buscar nous músics per tocar al Café Society. El juny del 47, en Hall va deixar el club i a principis d'aquell any va anunciar l'aparició de Louis Armstrong al Carnegie Hall. En Hall i el seu petit combo van ser escollits per acompanyar-lo durant la meitat del programa. Com a resultat d'aquest concert, Armstrong abandonaria la seva big band i canviaria un petit combo, els All Stars. Al setembre del 47, Edmond Hall es va unir als All-Star Stompers amb Wild Bill Davison, Ralph Sutton i Baby Dodds. Mentrestant, Barney Josephson va tornar a demanar a Hall que tornés a l'Uptown Café Society amb una nova banda. Tanmateix, els negocis van empitjorar i Josephson va tancar l'Uptown el desembre del 47. Hall va tornar a portar els seus homes al Downtown Café Society, però el juny del 48, la banda de Hall va ser substituïda pel Dave Martin Trio.

A finals del 1948 va acceptar una feina al Savoy Café de Boston, tocant amb membres de la banda de Bob Wilber. També va promocionar un concert en el qual hi participava en George Wayne, Steve Connolly, del Savoy Café, i aquest va demanar a Hall que portés la seva pròpia banda i substituís Bob Wilber. La banda de Hall, els Edmond Hall All Stars, va començar a tocar al Savoy el 4 d'abril del 1949. Va deixar-lo a principis de març del 1950 per tornar a Nova York, tocant en clubs i festivals, inclòs un treball a San Francisco. Eddie Condon va trucar a Hall a San Francisco, demanant-li que s'unís a la seva banda a Eddie Condon's. Hall es va quedar amb ell, tocant també amb altres feines, principalment amb membres de la banda de Condon. Un exemple va ser el ball anual de Vapors de Vapor, el juny del 1951, que va ser l'Annual Steamboat Ball, es deia amb aquest, i les freqüències també per les emissions del Doctor Jazz durant l'any 52. La banda de Condon va gravar moltíssimes sessions durant el compromís d'en Hall. El novembre del 52 va participar en un concert especial anomenat Hot vs. Cool, que va enfrontar el jazz d'estil New Orleans amb el bop. L'àlbum va rebre una qualificació màxima de 5 estrelles a la revista Downbeat.

Durant l'any 54 va tocar amb Ralph Sutton, amb Earl Powell i Jack T. Gordon, i al finals del 55 va deixar Condon per aparèixer com a músic convidat al concert de Teddy Wilson. Va substituir també a Barney Bigard a la banda de Louis Armstrong, que va fer gires per Europa. Després de gires per Austràlia i l'Argentina, la banda va visitar Ghana, Àfrica, on va tocar per al seu públic més nombrós, 11.000 persones al primer concert. Cansat de les gires, va deixar els All Stars i va anar de vacances a Califòrnia, i després va seguir actuant amb vells amics com Eddie Condon, Ralph Sutton, Teddy Wilson, Brett Allen o J.C. Higginbotham. Va ser convidat amb bandes a Toronto, tornant a Chicago després per compromisos, i l'any 58 va entrar a gravar el Petit Fleur amb el seu sextet, incloent-hi amics de Café Society com Vic Dickerson. Des d'aleshores va començar a tocar com a músic independent, tocant també a Copenhague l'any 1961 com a convidat de la Papa Blues Viking Jazz Band. Va fer moltíssimes gires a partir d'aquell temps, sobretot als anys 60, establint-se finalment l'any 64 a Cambridge, Massachusetts, amb la seva dona, la Winnie.

Hem arribat al final del nostre programa. La vida de Mohol donaria per parlar-ne moltíssim més o per haver fet un programa tan sols només amb la seva música. Poc després de tot això que explicàvem, es va semi-retirar a finals dels anys 60, després d'haver fet diverses gires per Dinamarca, on havia estat sempre molt ben rebut, tornant a gravar per Storyville, a l'estudi Rosenberg de Copenhagen. El gener del 67 va tenir el concert del 30è aniversari de John Hammond, Spiritual Swing, al Carnegie Hall de Nova York, i va ser convidat a participar-hi. Altres concerts que va continuar, i va fer un últim enregistrament el 3 febrer del 1967 a la Governor Dummer Academy amb la banda de George Poor com a intèrpret destacat amb Bobby Hackett. La seva darrera gravació va ser aquesta, ja que va morir 9 dies després d'un atac de cor mentre treia neu davant de casa seva a Boston. Era el 12 de febrer de l'any 67, als 65 anys d'edat. És el moment d'acomiadar el nostre programa i ho fem amb una darrera peça que ens aporta. It's Wonderful, from Jazz at Storyville, amb Edmond Holt. Fins la propera a Jazznàtics.

0: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+ de l'Ajuntament de Palafrugell i us vull convidar al taller literari Llegir la diversitat, paraules que transformen, a Marina Sabater, psicòloga i terapeuta. A través d'una selecció de lectures breus ens endinsarem en diferents mirades i experiències dels col·lectius LGTBIQ+. Es tracta d'un espai viu i acollidor per poder llegir, pensar i sentir conjuntament, posant al centre la diversitat i la defensa dels drets humans. Aquesta activitat la farem el 18 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Per poder inscriure-vos o demanar més informació, podeu posar-vos en contacte amb la pròpia Biblioteca Municipal. Aquesta és una proposta que està emmarcada en la programació per l'orgull LGTBI+ del Baix Empordà.
1: Els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Escolta Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
2: Avui deixaré el cor al llit. Més no vull patir.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dissabte, 6 de juny, a les 11 del matí, als Jardins de Cap Roig, Ruta Josep Pla a Cap Roig. Les entrades s'han de comprar al web dels Jardins i organitza la Fundació Josep Pla. I aquest dissabte, a les 12 del migdia, al Museu Can Màrio de la Fundació Vilacases, inauguració de l'exposició Neix en l'aire la primera flor, d'Anna Irina Rossell. Per a més informació, podeu consultar el web de la Fundació Vilacases.
0: Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares, o els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els hi parlo de tot.
4: Ells al final doncs, els fa una mica de vergonya, ja utilitzo aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança, pots parlar obertament.
0: Lubricant,
6: el podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís, amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè, i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Palafrugell. 45 anys amb Ràdio Palafrugell.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Embrats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

Ràdio Palafrugell, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Va poc a poc. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohavanera.cat. Ràdio Havanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafael Corbí.

Benvinguts i benvingudes a altra volta. Aquesta és una nova edició de Ràdio Avenera amb Rafael Corbí. Va tenir èxit la setmana passada la programació, el que us varen portar, i per això avui repetirem un xic el que varen oferir. No les mateixes peces, òbviament, sinó que el que farem és escoltar els mateixos protagonistes, amb alguns d'ells, com per exemple aquest, l'asturià Pipo Prendes, de qui la setmana passada havíem escoltat allà en l'Havana, i avui us hem portat aquesta rendició espectacular que va fer del tema 20 anys. Doncs bé, la setmana passada us presentàvem aquell grup que de joves que ens aportaven el disc, l'EP, Si desembarco al poble, del qual havíem escoltat tres peces. Bé, doncs avui, d'aquesta formació de Gairó, escoltarem tres peces més, i així completem les sis de l'àlbum. Això és una de les clàssiques, sens dubte, de casa nostra, la peça que es diu Lola la Tavernera, tan meravellosa, aquesta manera tan coneguda que explica la història, manera rumba, deixem-ho dir així, que explica la història d'amor entre un mariner i una dona de taverna. És un vincle marcat per les trobades, les absències i el retorn a port. L'han volgut versionar, en aquest cas, amb un estil més salsero, perquè sigui enèrgica i ballable. Els escoltem, de Gairó, amb Lola la Tavernera.

Versió d'aquest clàssic de casa nostra ja, la peça Lola la Tavernera. Carles, què t'ha semblat? A veure com fan Tagueiro. És una formació, això ho vam explicar la setmana passada, de quatre joves del Maresme que han donat un cop d'ull, han revisitat, com si diguéssim, el món de l'avenir. Aquests quatre xicots que ens presentaven aquest EP i que esperem ben aviat més nova música per part d'ells i també veure'ls en alguna possibilitat també en directe. Ens han portat la seva música amb peces com, per exemple, aquesta que es diu Oli d'Oliva, un homenatge al territori mediterrani i al seu imaginari col·lectiu. A través d'un relat d'amor carregat de metàfores, dibuixa el caràcter del Mediterrani, que és lluminós i profundament arrelat a les nostres tradicions. Musicalment, es mou entre la l'havanera i el bolero, fusionant la nostàlgia i la calidesa pròpies d'aquests estils amb una sensibilitat actual. Oli d'Oliva.

Doncs així arribem al final d'aquesta presentació, tres peces la setmana passada, tres aquesta, d'aquest nou exponent del món del cant de taverna dels Havaneres. He dit el Maresme abans, de fet són de Premià de Mar, la Júlia i el Ricard Moner, l'Enna Bravo i en Roc Ramoneda, que es va donar a conèixer la tardor passada a través de les xarxes socials d'Instagram i de YouTube i que ja havia publicat diverses cançons. De fet, n'escoltarem alguna més de la seva producció properament. Aquesta és la que tanca aquest recull que us hem ofert, una altra de les peces del grup de Gairó que ens acompanyen. La peça porta el nom de Quan tornis. Es troba amb aquest EP de 6 cançons que us hem ofert. Quan tornis és una balada inspirada en l'àvia d'en Ricard, un dels integrants del grup. El seu besavi era mariner i passava llargues temporades lluny de casa. La cançó parla de l'espera i de l'enyorança cap a una persona estimada, en aquest cas, l'absència d'un pare.

Així els hem escoltat, els de Gairó ja han registrat, però, com he dit abans, el grup de Gairó es varen donar a conèixer a través de les xarxes socials. El passat 2025 varen publicar dues peces als seus comptes d'Instagram i de YouTube. D'allà mateix hem pogut extreure aquestes dues primeres. Varen debutar, per dir-ho així, si es pot dir d'aquesta manera, en la seva primera habanera. Va ser el novembre del 2024 quan la varen publicar. Concretament, varen versionar el tema anomenat A Cau d'Orella. I una mica després ens varen portar el mes de desembre del... He dit el 25? No, era el 24, perdoneu-me, era el 24. El desembre del 24 ens varen portar la seva segona habanera. Una versió perfecta per escoltar del Mare Vull Ser Pescador. Les escoltem les dues amb els de Gairó, des de Premià de Mar.

Doncs bé, així els hem sentit amb una nova edició de Ràdio Havanera amb Rafael Corbí a Ràdio Palafrugell i a radiohavanera.cat, la nostra emissora 24 hores al dia, perquè no tingueu ni un moment que us podeu quedar sense cant de taverna, sense havaneres o sense sonso, també és relacionat amb el mar, sense música relacionada, com per exemple el que us porto d'avui, perquè del seu àlbum 30 aniversari vull que escoltem música també des del nord de l'estat espanyol, d'allà d'on venia en Don Pelayo en aquell moment. Cuarteto Torner, en Joaquín Méndez. Això es diu La mina i el mar.

meitat del nostre programa i havent escoltat doncs, aquest quartet de Turner, en Joaquín Méndez, La Mina i El Mar, una manera diferent d'aprofundir la música tradicional al llent de nostres fronteres, que deia aquell. Escoltem des de la estimada, bonica i meravellosa illa de Menorca a una de les seves intèrprets més destacades. M'encanta com canta la Joana Pons amb ses guitarres. Això es diu Cançó de la Mar. Thank you.

Canets de Vella, Tamariu, la nostra Tamariu, amb la interpretació de la formació Habana Xica. Avui escoltarem alguna peça que no havíem sentit mai d'aquesta formació. N'havíem escoltat unes quantes al llarg de tots els nostres programes, però no aquestes, no aquesta versió de Tamariu, no aquesta versió també d'un tema preciós que es diu Plora Guitarra, amb Habana Xica, a Ràdio Habanera.

Molt bona música, la de la formació va néixer a través dels anys, Plora Guitarra, aquesta ha estat la peça que acabem d'escoltar. I una darrera que volem recuperar d'ells és també la versió realitzada a tota una icona de la música de casa nostra, com és el tema Llop de Mar, que escoltes ara mateix a Ràdio Habanera.

Escolta Ràdio Habanera amb 24 hores d'habaneres i cant de taverna a radiohabanera.cat i a radiopalafrugell.cat.

Celebrant també amb el nostre programa i fent-ho de tant en tant amb cançons de la discografia dels Cremats, el seu 30è aniversari. Ho han fet amb aquest Chan Chan, que acabeu d'escoltar des del 2008, i ho farem també amb Lo País Meu, que varen publicar uns quants anys abans. Allò era el 1988, si no recordo malament, que de vegades passa. Ho han fet amb aquest Chan Chan, que acabeu d'escoltar des del 2008, i ho farem també amb Lo País Meu, que varen publicar uns quants anys abans. Allò era el 1900.

Amb un comiat del nostre programa com el record que hem efectuat a la Barretina, la formació de Malgrat de Mar amb aquesta peça, La vella Lola, l'hem escoltat. El punt i final del nostre espai la posen ells mateixos, la Barretina també, però amb un recull de sardanes. Serà fins la setmana que ve aquí a Ràdio Havanera amb Rafael Corbí i les 24 hores del dia a Ràdio Havanera. .cat, la nostra pàgina web, el lloc on escoltar Havaneres i Cant de Taverna les 24 hores al dia. Adéu-siau.

0: Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcast sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes. Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 7. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest divendres 5 de juny a les 5 de la tarda, als Horts Comunitaris Les Arenes, celebració del 10è aniversari, amb un taller d'herbes per la Tafia i un taller d'encurtits per part de la Gabriela i en Raül Birlea, que són hortolans dels Horts. També hi haurà un sorteig, un berenar, monitoratge infantil i tallers per adults. Per assistir-hi cal inscriure's per WhatsApp al 615-859-624. Les places són limitades. Podeu trobar més informació al webcultura.palafrugell.cat. I d'altra banda, aquest divendres a les 7 de la tarda, l'empremta de la natura en l'obra de Cuixart, una activitat al Museu del Suro que serà una conferència a càrrec de la doctora Raquel Medina, que és la comissària de l'exposició Cuixart, Natura, Mita i Memòria. Per a més informació, podeu consultar el web museudelsuro.cat.
0: Allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.
2: Buongiorno Italia. Tutta l'Italia a ballare.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Escoltar els podcasts amb Segell Ràdio Palafrugell és molt més fàcil. Entra a la nostra plataforma d'àudio a podcast.radiopalafrugell.cat i trobaràs tots els programes i continguts de l'emissora. I els podràs escoltar, descarregar i compartir.
1: Benvinguts i benvingudes de nou al Palalovers.
2: Comencem un nou episodi d'entrevista.
0: Els informatius, les entrevistes, els podcasts temàtics, els programes musicals, tot ho trobaràs a podcast.radiopalafrugell.cat i, com sempre, els pots continuar seguint a les plataformes d'àudio habituals. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell. A la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio Palafrugell.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

Passa a Palafrugell, t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Sure. Eat this.

0: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.
2: Bon dia, són les 8.
0: Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
2: Què tal, com esteu? És dijous 4 de juny. Comencem el supermatí, una hora per repassar tot el que passa a la nostra comarca. Avui, ara mateix, amb un cel una mica gris, almenys aquí a Palafrugell, amb temperatures que ronden els 18 graus a Palamós. També tenim 17,6 en el cas de Palafrugell, 20 a Begur o 17,2 a Calonja. Tot plegat, doncs, també avui que hi ha una alerta per fortes pluges aquesta tarda, tarda-vespre, ho explicarem d'aquí una estona, però que també abans, també, doncs, avui, dels temes que tindrem sobre la taula, hi haurà una entrevista amb Miquel Muñiz de la colla gegantera de Palafrugell perquè ens expliquin què és el que estan preparant aquest cap de setmana, aquest dissabte concretament, i també diumenge, amb algunes de les propostes del Palafrugell en dansa que tindrem durant les festes de primavera, que, com també repassarem, arribarà ja amb el cap de setmana final amb el carrusel Costa Brava aquest diumenge. Tot això és el que farem a l'entrevista. Com que és dijous, també repassarem totes les estrenes cinematogràfiques, tant a les grans pantalles com a les plataformes, amb l'Ignasi Arbat. Tot això avui, que també tenim aquests titulars. Maria Alzira, bon dia.
3: Hola, Ferran, bon dia.
2: Les comarques gironines enregistren la taxa de tabaquisme més elevada de Catalunya.
3: Segons les dades del Departament de Salut, gairebé una de cada quatre persones majors de 15 anys fuma habitualment. La xifra situa la regió sanitària de Girona al capdavant del país, per davant del Penedès i de les comarques de Lleida.
2: I el ple de l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni aprova per unanimitat el Pla Local de Joventut 2026-2030.
3: Es tracta del quart document estratègic que impulsa el municipi en aquest àmbit i marcarà les polítiques de joventut durant els pròxims anys. El pla defineix així quatre grans eixos d'actuació.
2: I l'obra d'Anna Irina Russell en respira al Museu de Can Mariu amb la mostra Neix en l'aire la primera flor, Maria.
3: Aquesta és una exposició creada específicament per aquest espai per l'artista Anna Irina Russell i comissariada per Blanca Àries. A la mostra hi podem trobar escultures inflables, instal·lacions sonores i dibuixos que serveixen per explorar la respiració com una experiència física, afectiva i política.
2: Carla Saló, bon dia.
4: Hola, bon dia, Ferran.
2: Palamós ja prepara l'onzena edició de la Fira de la Gamba, que se celebrarà el dissabte 13 de juny a la llotja del Port Pesquer.
4: La cita tindrà lloc de manera ininterrompuda entre les 12 del migdia i les 10 de la nit. L'esdeveniment s'ha consolidat com una de les principals activitats gastronòmiques del municipi. L'any passat es van servir prop de mig miler de quilo de gambes a través de les diferents degustacions organitzades durant la jornada.
2: Les 8 i 3 minuts. Joan Coll, bon dia.
5: Bon dia, Ferran.
2: Els bombers afronten la campanya forestal d'aquest estiu amb una plantilla reforçada, nous vehicles i una situació forestal diferent a la dels darrers anys.
5: En una entrevista al Supermatí, el cap de la Regió d'Emergències de Girona dels Bombers de la Generalitat, Jordi Martí, ha destacat que la renovació del parc mòbil iniciada fa 5 anys ja està pràcticament completada i que les incorporacions de nous bombers han permès consolidar les dotacions dels diferents parcs.
2: I l'Ítaca estrenarà una barra exclusiva de vins de l'Empordà als concerts de Sant Joan.
5: La iniciativa debutarà durant l'Ítaca Sant Joan a la platja Gran de l'Estartit els dies 19, 20 i 23 de juny, amb l'objectiu d'acostar els vins empordanesos a nous públics i reforçar la connexió entre cultura, territori i gastronomia.
2: I abans, aquest cap de setmana, les festes de primavera de Palafrugell, encara en l'últim cap de setmana, amb una àmplia programació abans del carrusel Costa Brava. Una programació que inclou la fangejada, la fireta, el Palafrugell en dansa, la fira de primavera i també diverses propostes musicals. I com dèiem, diumenge, la festa acabarà amb el 64è carrusel Costa Brava, que és l'element, l'acte més emblemàtic de les festes de primavera. I el Centre d'Informació i Documentació Internacional a Barcelona ha estat distingit amb el segon premi Francesc Gambús, que és un reconeixement impulsat per Europa en Blau que posa en valor la tasca de persones i entitats compromeses amb la construcció d'una Europa més unida, democràtica i justa, Carla.
4: El guardó ret homenatge a la figura de Francesc Gambús, polític i eurodiputat català, coincidint enguany amb el 7è aniversari de la seva mort. La distinció reconeix trajectòries que contribueixen a fomentar el diàleg, construir ponts entre institucions i ciutadania i defensar els valors fundacionals del projecte europeu.
2: I l'Ajuntament de Palamós comença aquesta setmana la restauració de l'escultura homenatge a la gent de mar, situada al centre del Passeig del Mar.
4: Es tracta d'una de les peces patrimonials més conegudes del municipi i un dels elements més representatius del front marítim. L'obra és una creació de l'artista bisbalenc Joan Abres, inaugurada l'any 1990 com a homenatge als oficis vinculats al mar. Amb el pas dels anys, la climatologia i la proximitat del mar han provocat el deteriorament progressiu de la seva superfície.
2: I després en repassarem la previsió meteorològica, però sí que us hem d'explicar en format titulars que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses avui a partir del migdia.
4: L'avís afecta bona part de Catalunya i es mantindrà especialment actiu durant la tarda. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, els xàfecs més intensos es concentraran entre el migdia i les 8 del vespre. Les precipitacions poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en nombroses comarques.
2: Aquests són els titulars que us explicarem i us ampliarem d'aquí una estona, però hem arribat ja a les 8 i 6 minuts.
0: Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
2: L'actualitat comença a Catalunya, perquè sortim del Baix Empordà i hem de parlar de gastronomia. El Palau de Pedralbes de Barcelona ha acollit la 24a edició dels Premis Nacionals de Gastronomia. L'Acadèmia Catalana ha distingit el xef Raül Balam Ruscalleda amb el Premi Nacional de Gastronomia d'Autor 2026. I també han estat reconeguts Jaume Subirós, del restaurant El Motel Empordà de Figueres, Patrícia Sierra, de la Granja Helena de Barcelona, Laia Coma, del restaurant Mare de la Font del Solsonès, i la periodista gastronòmica Trinitat Gilbert. Durant la cerimònia també s'ha homenatjat a títol pòstum l'expresident de l'Acadèmia, Carles Vilarrubí. D'altra banda, anem al País Valencià perquè l'Audiència de València ha autoritzat l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a personar-se com a part en la causa penal que investiga la gestió de la Dana. La decisió contradiu el criteri inicial de la jutgessa instructora, que volia citar-lo com a testimoni. Ara, Mazón podrà intervenir en el procediment com a advocat, consultar les diligències i presentar recursos. El tribunal considera que la investigació continua oberta i que, en el futur, podrien aparèixer nous indicis que afectessin l'exdirigent valencià. I sobre altres qüestions judicials, el jutge que investiga l'anomenat cas Leire ha aixecat parcialment el secret del sumari. Segons un informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díez hauria mantingut contactes amb l'excomissari José Manuel Villarejo per obtenir informació comprometedora sobre el magistrat Manuel Marchena i afavorir els interessos polítics del Partit Socialista. De fet, el PSOE rebutja qualsevol vinculació amb aquestes presumptes maniobres i les atribueix a actuacions individuals. I també en l'àmbit judicial, el tinent coronel de la Unitat Central Operativa, Antonio Balas, ha declarat en el judici contra David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Balas sosté que la plaça de coordinador dels conservatoris de la Diputació de Badajoz es va crear amb l'objectiu d'adjudicar-la a David Sánchez. La defensa dels acusats rebutja aquesta interpretació i qüestiona les conclusions de l'informe policial. I encara una altra decisió judicial, perquè el Tribunal d'Apel·lació de París ha autoritzat l'entrega a Espanya de Josu Ternera, l'històric dirigent d'ETA. Tot i això, el lliurament queda ajornat fins que resolguin els procediments judicials que l'exdirigent de l'organització terrorista té pendents a França. L'Audiència Nacional el reclama perquè sigui jutjat per la seva presumpta participació a la direcció d'ETA durant els anys en què va romandre fugit. I amb informació internacional, el Regne Unit continua commocionat condemnat per la mort de l'estudiant universitari Henry Nowak, apunyalat a Southampton el desembre passat. La condemna a cadena perpètua del seu agressor ha reobert el debat sobre l'actuació policial després que es fessin públiques les imatges enregistrades per les càmeres corporals dels agents. Els vídeos mostren com la víctima, greument ferida, va demanar ajuda repetidament mentre era emmanillada i els agents no activaven els serveis sanitaris. El cas ha provocat protestes, incidents violents i una forta polèmica sobre la gestió policial dels fets. El govern britànic ha anunciat una investigació independent. I ara que són les 8 i 9, tornem cap al Baix Empordà. Tot plegat, doncs, en què el Baix Empordà es prepara per viure aquest dijous la jornada més inestable de la setmana. Una entrada d'aire fred en altura afavorirà la formació de ruixats i tempestes que podrien arribar a la comarca durant la tarda i el vespre. Al matí començarà amb intervals de núvols i algunes clarianes, però amb el pas de les hores el cel quedarà cada vegada més cobert. Les precipitacions es formaran inicialment a les zones de muntanya de l'interior del país i avançaran cap al litoral gironí. Els meteoròlegs alerten que alguns xàfecs podrien descarregar amb intensitat i anar acompanyats d'aparell elèctric, calamarsa o fins i tot pedra. Les comarques del nord-est de Catalunya es troben entre les zones amb més probabilitat de registrar fenòmens tempestuosos destacables. Pel que fa a les temperatures, el sot tenim doncs, en el cas doncs, de la Costa Brava, el centre es podria mantenir valors lleugerament més elevats que la resta del país, amb unes màximes que es podrien moure entre els 28 i els 30. I de cara a demà, el temps s'estendirà a estabilitzar-se i tornarà a dominar el sol, tot i que encara podria escapar-se algun ruixat de l'interior de les comarques gironines. A més, les temperatures baixaran de manera clara abans d'un nou ascens previst per al cap de setmana. Fem una pausa i tornem. Fins ara.
0: Supermatí. Ràdio Palafrugell.
6: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
7: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
8: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
7: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
8: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
7: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
9: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
10: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat, número 8, la Bisbal d'Empordà.
11: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
12: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
13: 64enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, dijous 4 de juny, Rua dels Infants d'Escoles Bressol de Palafrugell. Sortida des de Plaça Nova a les 10 del matí. Batucada amb l'alumnat del centre Prats de la Carrera fins a la plaça d'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Amb actuació final a càrrec de Jordi Tonietti i visita institucional a la nau dels Carrosaires a les 20 hores. Divendres 5 de juny, la fangejada, de 10 a 13 hores, als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Organitza Aula d'Art.
14: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de Hiperdecoració, la casa del pintor, carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras.
15: Impremta Palafrugell, al seu servei, carrer Clavent número 35 de Palafrugell, davant del parc del casal.
14: Quim Barbés, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats. Carrer Garriga 74 de Palafrugell.
15: Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada. Telèfon 972 30 30 44.
16: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
17: Ràdio Palafrugell. Aquests últims anys, la intel·ligència artificial ho ha canviat tot, per bé i per mal. En el món acadèmic és molt útil i jo mateixa la faig servir cada dia. Seria estúpid no fer-ho. Pots interrogar els teus projectes per saber on fallen metodològicament. Avaluar-los davant mà per veure quant de poc o molt encaixen les convocatòries que hi ha per aconseguir finançament. Pots corregir gramaticalment textos i pots aconseguir traduccions força decents. Pots matisar e-mails per evitar conflictes polítics deguts a malentesos culturals. Pots arribar a fer anàlisis de dades que ni una, ni 10 persones, ni 100 podrien fer. Pots aprendre un munt. D'altra banda, si no tens criteri, els models t'enganyaran. S'inventen referències, barregen conceptes, fan errors garrafals. Si tens un alumne llist i que estudiï prou, serà capaç de trobar els errors i corregir-los. Pels experts és una gran eina. Pels vagamundos i curts serà la perdició. He vist presentacions d'alumnes de màster fetes amb intel·ligència artificial que no tenien ni cap ni peus. Anàlisis que els ha fet la màquina i que, com que no tenien ni idea del que estava fent la bèstia, quan els interrogues es desmunten com un castell de cartes. La IA és com tot, doncs. Algú que té interès a aprendre s'endevina de seguida. Dones les mateixes oportunitats a una dotzena d'estudiants i sempre les agafaran els mateixos. Els altres escalfaran cadires i, conseqüentment, poder haurien d'estar en un altre lloc. El que treballa de 10 se li ha de posar un 10. El que treballa de 3 se li ha de posar un 3. Ja n'hi ha prou de concessions perquè no es disgustin. La vida és duríssima i hem convertit la universitat en un parvulari perquè la mandra és generalitzada. Potser m'equivoco, però crec que el que farà la intel·ligència artificial és descartar els vagos dels que tinguin més ganes d'aprendre, i això a tots nivells. Mentre els primers quedaran retratats molt abans, el segon s'alairarà molt més ràpidament. Però potser al capdavall això no és tan dolent.
2: Aquest és el comentari d'opinió que avui ens ha portat Ada Klein. I d'aquesta manera hem arribat ja a un quart i un minut de 9 del matí.

0: I és que aquest cap de setmana Palafrugell viurà el cap de setmana final de les festes de primavera. Però una de les activitats que ens arribarà també és el Palafrugell en dansa. Per saber-ne més, volem saludar a Miquel Muñiz, de la colla gegantera de Palafrugell. Molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, Ferran, com anem?
0: Molt bé, com van els preparatius ja d'aquest Palafrugell en dansa?
1: Doncs molt bé, ja ultimant els últims detalls. Molt nerviosos perquè serà una gran jornada, però molt contents i impacients de que arribi el gran dia.
0: I què és el Palafrugell en dansa?
1: Mira, el Palafrugell en dansa neix amb la voluntat de recuperar les festes que hi havia hagut a Palafrugell a principis dels 80, que eren unes festes de primavera amb molta presència de cultura popular, amb les trobades de bestiari. En aquell moment, a Palafrugell i altres llocs, doncs no hi havia gaire imatgeria festiva ni danses populars que s'havien perdut pel franquisme, i va ser una manera d'impulsar tots aquests balls i de donar-los una cabuda. I van venir doncs, gegants d'arreu del territori, bèsties i altres balls que han donat vida a aquesta nova proposta de la colla gegantera, que és el Palafrugell en dansa.
0: A més, ens portareu, especialment el dissabte, doncs, durant tot el dia, no? Activitats, quines seran?
1: Efectivament, començarem al matí i acabarem al vespre. L'any passat sí que vam fer una edició només de matí, però veient la bona rebuda que va tenir, hem decidit fer-ho durant tot el dia. Comença a les 12 del migdia, a la Bòbila, on hi farem una mostra de danses. Aquesta mostra és un espectacle més aviat tranquil, destinat a un públic familiar i adaptat a persones amb sensibilitat auditiva, és a dir, que no hi haurà sons forts, i a més també hi haurà accés per persones amb mobilitat reduïda, persones amb cadires de rodes, persones grans, que podran seure molt a prop de les danses per d'aquesta manera doncs, poder-les conèixer de ben a prop. Serà un espai tranquil i familiar, i a més, una cosa molt interessant és que fem una col·laboració amb Oti Oswald Teatre Infantil, que ho porta la Maribel Cano. I hem adaptat una presentació per part dels actors i actrius joves que presentaran tots aquests balls. I d'aquesta manera serà molt dinàmic i molt divertit.
0: Això serà a les 12, per tant, una de les activitats a la Bòbila, dius mostra de danses, per tant, entenc que són danses no, tradicionals, no?
1: Efectivament. Comptarem amb l'Esbart Tagarenc, que és l'Esbart de Terrassa. Llavors comptarem també amb el Ball de la Sega i amb els capgrossos de Montràs i els gegants de Palafrugell al matí. Seran aquests quatre els elements festius que podrem conèixer a la mostra de danses de la Bòbila de les 12 del migdia.
0: Però després a les 5 ens porteu més coses, no?
1: Efectivament, a les 5 comencen les activitats de tarda. I les activitats de tarda són la bomba, la veritat. Just a les 5 començarem amb la plantada d'imatgeria festiva davant de l'Ajuntament, que coincidirà amb l'analògica. D'aquesta manera, les persones que estiguin a l'analògica podran també veure l'imatgeria festiva i viceversa. I aquesta plantada durarà aproximadament 20 minuts, mitja hora, no massa, perquè ja després ja començarem amb la cercavila. Tot i això, abans de començar amb la cercavila, s'ha de dir que, just abans de començar, estrenarem el nou gegant petit de Palafrugell, que és un gegant que està inspirat en Modest Cuixart per commemorar el centenari del seu naixement. És un gegant petit que ha estat subvencionat per la Fundació Cuixart i és una col·laboració que fem amb la colla que a partir d'ara doncs, aquest gegant petit que ha estat esculpit i confeccionat al taller Gla de Cassà de la Selva formarà part de la nostra família gegantera a partir d'ara. I aquest gegant petit doncs, l'estrenarem, farem aquesta estrena just doncs cap allà a les 5 i 20, una cosa així, just abans de començar la cercavila.
0: Que també hi haurà el ball de gitanes, no?
1: No, haurem de fer un... No, el ball de gitanes haurem de fer un comunicat. De fet, aprofito per fer-lo aquí públicament ja, però avui o demà farem un comunicat en les quals haurem de suspendre la presentació del ball de gitanes. S'han dut a terme uns assajos, però malauradament per falta de compromís i per falta de gent no es podrà tirar endavant amb aquest projecte. Sí que les persones que estàvem al capdavant d'aquest projecte ho hem donat tot, fins i tot jo he compost un ball de gitanes de Palafrugell perquè s'estrenés i hi ha hagut l'Adrià Ortiz, que és el president d'ara i sempre que ha vingut a fer els assajos, i crec que ho hem donat tot com perquè funcionés el projecte, però malauradament aquí Palafrugell no ha respost perquè es pogués estrenar aquest ball de gitanes Gitanes i esperem que en un futur no gaire llunyà poder-lo recuperar i que el Ball de Gitanes de Palafrugell, entre molts altres, Ball de Cercolets, Ball d'Almorratxes, puguin veure la llum, però haurem d'anar una mica més a poc.
0: Doncs una llàstima, però també doncs, a veure si en un futur també podem sentir aquesta peça, no?, que has compost.
1: I tant, esperem que sí.
0: I veure doncs, el que també vau treballar, no?, en aquests assajos. Tot cas, hi haurà la Cercavila a partir de 5:45, però també fareu una mostra de danses, no?, a Plaça Nova.
1: Efectivament, sí. La Cercavila serà més aviat curteta. Farem Carrer Cervantes, llavors Botines, Cavallers, Plaça de l'Església, Verge Maria, el Carrer dels Valls, Pi Maragall, fins a arribar a Plaça Nova. I allà a Plaça Nova començarem amb una gran mostra de tots els elements festius que hauran vingut. Tots els elements festius que hauran vingut són molts. Venen els gegants de Castellterçol amb els nans, que són uns gegants molt singulars, que semblen com del romànic. Llavors, l'ovella de Castellví de la Marca, que ve de Tarragona, el Ball de la Sega d'Ara i Sempre, que ja hi hauran estat al matí, els gegants vells de Malgrat de Mar, els bastoners de Gavà, els minyons de Santa Cristina, la Mulassa de Verdú, l'Esbarta Garenc, que també hi haurà estat al matí, i els capgrossos de Montràs, i per acabar, el grup d'Aidous, que és una dansa típica del Rif i de l'Atlas, que és un grup que es diu Ifran Urtsribou, que fan dansa amazic, que recordem que és la cultura convidada del Palafrugell en dansa d'enguany.
0: Per tant, també podrem veure, no?, una mostra doncs, de la cultura amazic.
1: Efectivament. La mostra de cultura popular començarà cap allà a 6:45, una mica abans. Intentarem començar just quan arribem a Plaça Nova, ja començarem amb la mostra de danses. Segurament fins i tot una mica abans. La cultura popular a vegades és una mica d'anar veient els tempos, anar-nos adaptant una mica a les circumstàncies reals del moment, no? Llavors, comptem que cap allà 6:45 ja començaríem amb la mostra de danses, que, molt important, estarà acompanyada en gran part per la copla principal de Banyoles, que la tindrem a Plaça Nova i acompanyarà gran part dels balls. Llavors, començarem amb la mostra, primer faran tots els balls de cultura catalana i, arribat al final, farem una cosa, que és l'estrena del Ball de Primavera, que és un ball que ha compost la compositora Calongina Montigaldón, que justament és ma mare, que estic supercontent de que ho sigui, estic superorgullós de que hagi accedit a compondre aquest ball, que ha quedat increïble. És un ball amb quatre parts, que és l'entrada dels capgrossos, el ball d'en Pitu, la venera de la lluna, i acaba amb una sardana que esperem que tot el públic s'hi uneixi. I llavors, una vegada haguem fet la presentació d'aquest ball de primavera, la copla la principal de Banyoles farà una sardana de germanor perquè públic assistent i persones que estiguin ballant també puguin fer-la. I llavors, una vegada haguem acabat amb tota aquesta mostra i la sardana, hi haurà un quart d'hora destinat per balls amazics, que ens fa molta il·lusió que aquest grup Ifran Urtsribou, com he dit, que venen de Sabadell, però que tots són d'origen amazic i que els hi corre per les venes doncs, tota aquesta tradició i cultura, ens faran tota aquesta mostra i serà realment enriquidor i genial, no? Això serà cap a 7:45 i acabarà cap a 8:00 aquesta mostra de cultura amazic.
0: Com ho heu fet per trobar totes, no? És a dir, per poder coordinar i que vinguin totes aquestes colles?
1: És molta feina, perquè a nivell geganter, és a dir, nosaltres fem la trobada gegantera al novembre i ara, per la possibilitat de dansa, que venen només dues colles geganteres, que són el que ens dediquem nosaltres com a entitat. Sí que fem intercanvis. Nosaltres, per exemple, l'any passat a l'estiu vam anar a Castellterçol i vindran els gegants de Castellterçol en concepte d'intercanvi. I ara vindran els gegants de Malgrat i nosaltres el proper desembre anirem a Malgrat de Mar, també com a sortida. Però, clar, les altres colles és més complicat perquè nosaltres no podem anar a llocs amb intercanvi amb una bèstia perquè no tenim cap bèstia per la Palafrugell encara. Llavors el que s'ha de fer és mirar de trobar els elements festius que estiguin disposats a venir fins a Palafrugell a les festes de primavera. Sí que és veritat que moltes d'elles pensen que és una gran sort perquè és un element festiu d'interès nacional. Les festes de primavera no en si, però sí el carrusel, i sí que té molta tirada venir cap a Costa Brava, Baix Empordà, les colles que són de cultura popular, que els fa molta il·lusió. Llavors, sí que ens ha costat trobar les colles, però les colles que venen estan molt entregades, són colles de gran qualitat artística i estem molt contents de que hagin accedit a formar part d'aquest Palafrugell en dansa.
0: Seguirem també repassant altres de les activitats, perquè també feu ball folk, no?
1: Sí, efectivament. Abans de passar el ball folk, m'agradaria donar les gràcies a Palafrugell en Palestina i a la Selma, que són gràcies a aquest grup de Palafrugell hem pogut dur a terme doncs, aquest primer intercanvi cultural del Palafrugell en dansa, que enguany ha estat la cultura amazic, però que ja anticipem que l'any que ve serà la cultura xinesa. Llavors, cada any serà una cultura diferent i estem molt contents de que Palafrugell en Palestina s'hagi doncs, entregat tant per dur a terme aquest intercanvi cultural. I llavors, sí, a les 8 en punt comença la ballada folk amb en David Ripoll, que és un crac, és un crac del ball folk i ell toca l'acordió i és multiinstrumentista. Crec que ens acompanyarà durant la ballada amb el so de l'acordió i ens anirà guiant per poder ballar totes les corrandes i els balls que farem a plaça. Serà una ballada d'una hora aproximadament, fins i tot es pot allargar una hora i mitja, depenent de com anem de temps, però sí.
0: I després fareu cercavila fins a Can Màrio i una activitat nocturna. En què consistirà això?
1: Efectivament, la cercavila canvia. No arribarem fins a Can Màrio, arribarem fins a l'espai Cuixart.
0: D'acord, bé, a prop també, eh?
1: Sí, serà allà mateix, però és una mica diferent. Aquí faig una convocatòria que és molt important. Oients de Ràdio Palafrugell, és important que totes les persones que vingueu a la cercavila nocturna, sobretot si veniu amb canalla, porteu una llanterna o un objecte lluminós, perquè hem d'il·luminar el camí que facin els gegants durant aquesta cercavila nocturna. La cercavila nocturna serà des de plaça Nova fins a l'espai Cuixart, fent la volta a l'església, i hi anirem només els gegants, els capgrossos i els grellers de Palafrugell. Acompanyats de tot el poble darrere, que farà com un camí de llums, i aquest camí de llums arribarà a l'espai Cuixart i es farà com una espècie de performance que estarà enregistrada per un documental que s'està fent pel centenari de Modest Cuixart, i es deixaran totes aquestes llanternes i objectes lluminosos davant de l'estudi, d'aquesta manera il·luminant l'estudi i la creativitat de Modest Cuixart, commemorant aquest centenari del seu naixement. Quan arribem a l'espai Cuixart, hi haurà una actuació de Pep Pica, que era un íntim de Cuixart, i hi haurà una mica de pica-pica i copa de cava per totes aquelles persones que ho vulguin. Nosaltres deixarem exposats els gegants allà una estoneta i llavors ja, cap a un quart d'onze com a molt, ja anirem recollint, però la festa suposo que continuarà a l'espai Cuixart, però nosaltres ja anirem a descansar.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, serà un dia intens.
0: Clar, perquè això és el Palafrugell en dansa de dissabte, però també participeu, no?, diumenge, al migdia, amb un ball?
1: Efectivament, sí. Ballarem el ball de la Bimbam, que és el ball dels capgrossos, el diumenge, just quan acabi l'actuació sardanista de l'Energia Cobla. Ho farem just al final de tot. No sabem exactament l'hora, perquè no sabem quan durarà exactament, però contem que si a dos quarts de dotze comença la ballada de sardanes, doncs contem que cap a la una ballarem el ball de la Bimbam, aproximadament. I per què hem decidit ballar el ball de la Bimbam aquest dia? Hem acordat com a entitat que els dos balls de protocol dels nostres gegants i capgrossos, que són el ball del festeig pels gegants i el ball dels capgrossos, el de la Bimbam, que els fem en dos dates molt significatives de Palafrugell, com són, en aquest cas de la Bimbam, les festes de primavera, el dia del carrusel Costa Brava, i a partir d'ara ho intentarem fer cada any d'aquesta manera, ballar el ball de la Bimbam el dia del carrusel Costa Brava, ja que els capgrossos tenen aquest caire més carnavalesc i més de les festes de primavera, amb aquest esperit més esbojarrat. En canvi, els gegants, que són més solemnes, farem el seu ball del festeig el dia 20 de juliol per Santa Margarida, patrona de Palafrugell.
0: Déu-n'hi-do, doncs la feinada que us busqueu. Estem parlant amb Miquel Muñiz, de la colla gegantera de Palafrugell. Hi ha algun aspecte més així en els darrers instants que vulguis destacar?
1: Home, doncs ara em deixo una cosa que em fa molta il·lusió, que és que justament l'Eric Ostwald serà el presentador de la mostra de ball de la tarda. Ens hem preparat un guió ben xulo i serà el que donarà veu en guany al Palafrugell en dansa, no? Llavors ens fa molta il·lusió de comptar amb ell I crec que ja no em deixo, crec que no em deixo res, cap detall, crec que tot s'ha dit.
0: En tot cas, per a més informació, suposo que a les xarxes socials dels gegants de Palafrugell hi és tot i també a l'agenda de les festes de primavera, no?
1: Efectivament, sí, seguiu-nos a gegants.palafrugell a Instagram. Si no us voleu perdre cap novetat, ni cap fotografia, ni cap informació, intentem estar molt actius a xarxes i creiem que podreu entendre molt més tot el nostre concepte com a entitat i com a preservadors de la cultura popular si em seguiu i veieu tot el que fem.
0: Miquel Muñiz, que vagi molt bé. Bones festes de primavera.
1: Gràcies, Ferran, un plaer, i gràcies per aquest moment i entrevista.
0: I nosaltres hem arribat ja a 2:15 i pràcticament 2 minuts de nou.

0: Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: I ara és moment també d'explicar-vos i ampliar els titulars que us hem destacat fa una estona. Esteu escoltant el Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, Ràdio Begú i Ràdio Bisbal. Tot plegat, doncs, també en un dia en què, precisament, un dels temes que hem de destacar és que les comarques gironines registren la taxa de tabaquisme més elevada de Catalunya. De fet, segons les dades del Departament de Salut, gairebé una de cada quatre persones majors de 15 anys fuma habitualment. La xifra situa la regió sanitària de Girona al capdavant del país, per davant del Penedès i de les comarques de Lleida, Maria Alsina.
2: Malgrat aquesta dada, el consum de tabac continua baixant a Catalunya. Actualment, aproximadament una de cada cinc persones adultes fuma. És el percentatge més baix des de que es disposa de registres. El Departament de Salut ha presentat noves mesures per continuar reduint el tabaquisme i evitar que els joves s'iniciïn en el consum de la nicotina. Una de les principals accions és la campanya Fumar és una merda, que es mantindrà activa durant tot l'any en presència dels mitjans de comunicació. L'objectiu és doble. D'una banda, animar les persones fumadores a abandonar el consum i de l'altra, prevenir l'aparició de nous consumidors entre joves i adolescents. Tot i la reducció del nombre de fumadors, el tabaquisme continua sent una de les principals causes de mort evitable. Cada any provoca prop de 10.000 defuncions a Catalunya, una xifra equivalent a una mort cada hora. Les dades també mostren que els programes per deixar de fumar continuen donant resultats. Durant l'any passat, prop de 73.000 persones van abandonar el tabac amb l'ajuda dels serveis sanitaris. L'atenció primària s'ha consolidat com una de les eines principals per acompanyar aquest procés. També hi participen hospitals, farmàcies, serveis d'atenció a les addiccions i el telèfon sanitari de consulta permanent. Una de les preocupacions principals de salut és l'augment de les noves formes de consum entre els adolescents. Gairebé la meitat dels estudiants d'entre 14 i 18 anys reconeixen haver provat alguna vegada una cigarreta electrònica o un dispositiu de vaporització. El departament alerta que aquests productes poden facilitar l'entrada a l'addicció a la nicotina. Per aquest motiu, les campanyes de prevenció posen cada vegada més el focus en els joves. La presentació de les mesures coincideix amb la celebració de la Setmana Sense Fum i el Dia Mundial Sense Tabac, que aquest any han centrat el missatge en la protecció dels adolescents davant els productes amb nicotina.
1: De fet, el ple de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha aprovat per unanimitat el Pla Local de Joventut 2026-2030. Es tracta del quart document estratègic que impulsa el municipi en aquest àmbit i que marcarà les polítiques de joventut durant els pròxims anys.
2: El pla defineix quatre grans eixos d'actuació. Aquests àmbits són l'emancipació cap a l'autonomia, la salut i el lleure, la participació activa i la promoció de la inclusió i la cohesió social. El document recull una setantena d'accions i la major part donen continuïtat a projectes ja existents, mentre que la resta incorporen millores i noves iniciatives adaptades a les necessitats actuals dels joves. Entre els principals reptes destaca la consolidació del nou espai jove de Sant Antoni, que es considera una peça clau per ampliar els serveis i crear nous espais de trobada pel jovent. El pla també preveu mantenir programes que han tingut bona acollida durant els darrers anys. És el cas del Casal Jove, els cursos de formació vinculats al lleure i els projectes de suport als treballs de recerca. Altres objectius són reforçar la participació juvenil, donar suport a les entitats, impulsar el campus d'ocupació juvenil i enfortir la relació amb l'Institut Puigcargol. La regidora de Joventut, Anna Tena, considera que el nou equipament de Sant Antoni permetrà acostar aquests serveis i generar noves oportunitats de participació. També assenyala la necessitat d'incrementar la presència del català en les activitats i espais juvenils del municipi. Per la seva banda, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, ha destacat que el document és fruit del treball conjunt entre administració, professionals i jovent amb l'objectiu de construir un municipi amb més oportunitats i preparat per afrontar els reptes de futur.
1: I canviem de tema, 9:15, l'obra d'Anna Irina Russell respira al Museu de Can Màrio, el Museu Can Màrio de la Fundació Vilacases a Palafrugell, que té ja la mostra Neix en l'aire la primera flor. De fet, és una exposició creada específicament per aquest espai per l'artista Anna Irina Russell i comissariada per Blanca Arias. A la mostra hi podem trobar escultures inflables, instal·lacions sonores i dibuixos que serveixen per explorar la respiració com una experiència física, afectiva i política, Maria.
2: D'aquesta manera, l'artista converteix Can Mario en un organisme viu que respira. Ho fa seguint algunes de les línies de recerca que han vertebrat el seu treball en els darrers anys. Anna Irina Russell dona molta importància als llenguatges no verbals, les formes de comunicació animal, les materialitats toves, inflables i les relacions d'interdependència entre els éssers vius. Per això, i tal com apunta Blanca Arias, la clau de la mostra és l'aire i com aquest ocupa espais i comparteix vivències.
3: El Museu de Can Mario és un lloc com bastant preciós per fer aquesta exposició, perquè precisament hi ha molta visibilitat, no?, dels productes de ventilació, i això és una cosa en què vam treballar des de l'inici, el fet de pensar en museu com un pulmó també i com una aixuga els alents de les persones que ja pensen que avançar nosaltres i que hi passaran de les coses a l'exposició.
2: A l'exposició hi conviuen tres àmbits basats en la respiració: inspirar, aspirar i aspirar. El primer mostra la respiració com a experiència compartida i reflexiona sobre la vulnerabilitat i l'asfíxia. El segon treballa el contacte entre cossos i la contaminació que implica aquesta convivència. I el tercer obre un espai per a la imaginació. Tot aquest intercanvi entre cossos, el contacte o l'ocupació de l'espai es pot observar en els materials i l'ús que se'n fa. En aquest sentit, Anna Irina Russell dona un pes rellevant als materials que utilitza, defugint del tradicional procés de creació escultòric. En aquest cas, reivindica processos i materials històricament associats a l'àmbit domèstic o a les fases preliminars de producció. Per això, a la mostra podem trobar tèxtil, cotó cru, grafit, plecs, marques de producció o repunts.
1: Però és que, a més, també l'espai és clau per entendre el plantejament de l'artista.
2: Al llarg de la mostra podem veure cossos canviants, estructures suspeses, teles, instal·lacions lumíniques i sonores. Tal com apunta la comissària de l'exposició, Blanca Arias, tot això està pensat per crear aquest ecosistema en el qual es basa l'obra d'Anna Irina Russell. Les obres es transformen o es modifiquen a mesura que es relacionen amb l'entorn.
3: Llavors, jo crec que es tracta com d'entendre que cap gest no és definitiu, sinó que sempre és una dansa entre dos cossos que s'estan demanant respecte i s'estan demanant una altra forma de tocar-se, no?, i d'entrar en relació. Crec que hi ha una reflexió com molt transversal a l'exposició, que és quines altres formes més subtils o més evidents tenim d'entrar en contacte amb l'altre.
2: I tot i que la mostra té aquestes tres parts inicials vinculades a la respiració, l'artista ha volgut concloure l'exposició amb els dibuixos de la seva àvia, Joana Torres. A un sospir hi podem trobar aquest homenatge als darrers anys de Joana Torres. A més, es crea un contrast cromàtic amb la resta de l'exposició que serveix per posar llum i reflexionar sobre el llegat familiar, la transmissió de sensibilitats i les pràctiques creatives entre generacions. El director d'art de la Fundació Vilacases, Bernat Puigdollers, ha reconegut que aquest projecte és un bon exemple de la voluntat de la Fundació Vilacases per esperonar la creació contemporània i contribuir a la consolidació de joves trajectòries prometedores en el moment que més ho necessiten. La inauguració de la mostra es farà aquest dissabte 6 de juny a les 12 i es podrà visitar fins al 22 de novembre de 2026.
1: I Palamós ja prepara l'onzena edició de la Fira de la Gamba, que se celebrarà el dissabte 13 de juny a la llotja del Port Pesquer. La cita tindrà lloc de manera ininterrompuda entre les 12 del migdia fins a les 10 de la nit, Carla Saló.
4: L'esdeveniment s'ha consolidat com una de les principals activitats gastronòmiques del municipi. L'any passat es van servir prop de mig miler de quilos de gamba a través de les diferents degustacions organitzades durant la jornada. La fira comptarà amb una quinzena d'expositors entre restaurants, productors locals i empreses de la comarca. El públic podrà degustar la tradicional gamba de Palamós a la planxa, però també una àmplia oferta de plats elaborats amb aquest producte. Entre les propostes hi haurà arrossos, fideus rossejats, suquet de canana amb gamba, canelons, raviolis, broquetes i ensaladilles. També s'hi podran trobar elaboracions més innovadores com gelats de gamba, galetes de xocolata amb gamba o croissants amb tàrtar de gamba. Les degustacions es podran acompanyar amb vins i caves de la comarca i altres begudes disponibles als estands de la fira. Més enllà de la gastronomia, la programació inclourà activitats vinculades al món de la pesca. Durant el dia es faran visites guiades a dues embarcacions d'arrossegament de la flota local i també a la subhasta del peix que es du a terme a la llotja. L'Espai del Peix organitzarà dues sessions de cuina en directe amb la gamba com a ingredient principal. Les demostracions es faran al migdia i a la tarda. Totes les activitats seran gratuïtes. En el cas de la les visites guiades caldrà reservar plaça el mateix dia a la carpa d'informació de la fira. L'organització també ha activat la venda anticipada de tiquets que es podran adquirir a l'oficina de turisme i al Museu de la Pesca. El dia de la fira també es podran comprar a la carpa informativa.
1: I d'altra banda, els bombers afronten la campanya forestal d'aquest estiu amb una plantilla reforçada, nous vehicles i una situació forestal diferent de la dels darrers anys. És el que ha explicat en aquest programa el cap de la Regió d'Emergències de Girona dels bombers de la Generalitat, Jordi Martí, que ha destacat que la renovació del parc mòbil, iniciada fa 5 anys, ja està pràcticament completada i que les incorporacions de nous bombers han permès consolidar les dotacions dels diferents parcs.
5: Després d'uns mesos especialment plujosos, la situació és molt diferent de la que es vivia l'any passat. Segons Martí, la vegetació es troba ben hidratada i els embassaments han recuperat nivells que allunyen l'escenari de sequera estructural.
6: I una de les coses que podríem dir que estem contents de lo que ens ha passat aquests últims setmanes o mesos és que ha plogut. Vale? Respecte a la campanya passada també va ploure just abans de campanya i, per tant, comparant una mica doncs, el 24 enrere, ara estem en una campanya on ha plogut, on aquella sequera estructural doncs, que estava emplaçats, que no només no teníem aigua o vi hidratat de la vegetació, sinó també no teníem aigua als embassaments, i per tant estàvem en una situació molt crítica el 2024 de sequera. Ara, aquest 2026, ja no estem en aquesta situació.
5: Tot i això, les pluges també han provocat un fort creixement de vegetació fina, especialment en marges, camps i sota boscos. Aquest combustible vegetal pot assecar-se ràpidament durant les onades de calor i afavorir la propagació dels incendis. Per aquest motiu, els bombers insisteixen en la importància de la prevenció i la gestió dels espais forestals i periurbans. Martí ha recordat que la prevenció és una responsabilitat compartida entre administracions, cossos d'emergència i ciutadania. En aquest sentit, ha defensat la necessitat de mantenir netes les parcel·les i franges de protecció al voltant dels habitatges situats en entorns forestals.
1: I l'Ítaca estrenarà una barra exclusiva de vins de l'Empordà als concerts de Sant Joan. La iniciativa debutarà durant l'Ítaca, que es farà els dies 19, 20 i 23 a la platja Gran de l'Estartit, amb l'objectiu d'acostar els vins empordanesos a nous públics i reforçar la connexió entre cultura, territori i gastronomia. Joan Coll.
5: La proposta és fruit de la col·laboració entre el festival, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà i la Ruta del Vi de l'Empordà. L'objectiu és apropar els vins elaborats al territori a nous públics i reforçar el vincle entre cultura, paisatge i producte local. Fins ara, els vins empordanesos ja tenien presència en alguns concerts del cicle Ítaca Pobles. La novetat d'enguany és que també arribaran als esdeveniments amb més afluència de públic. Això permetrà que milers d'assistents puguin degustar exclusivament els vins de la denominació d'origen Empordà durant els concerts programats a la platja de l'Estartit. El festival comptarà amb actuacions de grups i artistes destacats del panorama musical actual. Els impulsors del projecte remarquen que la iniciativa també vol acostar la cultura del vi als públics més joves. La voluntat és demostrar que les noves formes de consum cultural poden anar acompanyades de productes de proximitat i també de qualitat. La col·laboració també dona visibilitat als cellers empordanesos i a l'oferta enoturística de la comarca. La Ruta del Vi de l'Empordà agrupa cellers, empreses i entitats que promouen activitats vinculades al món del vi, des de visites i tastos fins a experiències culturals en tevinyes. Amb aquesta acció, el festival reforça el seu model d'arrelament al territori i contribueix a projectar l'Empordà com una destinació on la música, la gastronomia i el paisatge formen part d'una mateixa experiència.
1: I les festes de primavera de Palafrugell entren aquest cap de setmana, la seva fase central, o de fet, l'últim cap de setmana, amb una programació intensa d'activitats familiars, culturals i festives repartides en diferents espais del municipi. La celebració arribarà al seu punt àlgid diumenge amb el 64è Carrusel Costa Brava, considerat l'acte més representatiu de les festes. Però la programació, de fet, ja demà tindrem la fangejada als Jardins de Can Bec i durant el matí s'hi faran diverses activitats familiars. Paral·lelament, al Camp d'Emprats hi haurà la fireta i la tradicional trobada de puntaires. Demà passat, el dissabte, serà la jornada amb més activitats al carrer. Als Jardins de Can Bec hi haurà durant tot el dia la segona edició de l'Analògica, la Fira del Vinil de Palafrugell. La proposta inclou parades de discos, artesania local, activitats per a totes les edats i sessions musicals. I també tindrem el Palafrugell en dansa, que us hem explicat a l'espai de l'entrevista. A la tarda de dissabte també hi haurà la Cheerless Tour al Ran Ran, que recorrerà els carrers de Palafrugell, Calella i Llafranc, i la Tostarrada farà una nova edició de la Tosta Tarda pels carrers de la vila. La jornada també es completarà amb el concert de primavera de la Coral Nit de Juny a l'Església de Sant Martí i amb una nova edició del Desembolat a l'aparcament de l'Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès. La proposta inclourà actuacions de disc jockeys, espectacle làser, servei de bar i espais de sensibilització i preparació pensió. I diumenge començarà també amb les tradicionals matines de la Tostarrada, que passaran per Palafrugell, Calella i Llafranc des de primera hora del matí. Més tard, a Plaça Nova, hi haurà l'audició de sardanes amb l'energia Copla i el ball de la Bim Bam. I durant tot el cap de setmana als carrers del centre de Palafrugell també serà l'escenari de la Fira de Primavera, la botiga al carrer organitzada per Oxigen. Tot plegat també, doncs, evidentment, per tancar les festes amb el carrusel Costa Brava, que arriba aquest diumenge a la tarda. I d'altra banda, el Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona ha estat distingit amb el segon Premi Francesc Gambús, un reconeixement impulsat per Europa en Blau que posa en valor la tasca de persones i entitats compromeses amb la construcció d'una Europa més unida, democràtica i justa. Carla Salom.
4: El guardó ret homenatge a la figura de Francesc Gambús, polític i eurodiputat català, coincidint en guany amb el 7è aniversari de la seva mort. La distinció reconeix trajectòries que contribueixen a fomentar el diàleg, construir ponts entre institucions i ciutadania i defensar els valors fundacionals del projecte europeu. L'acte de lliurament del premi es farà el pròxim dia 4 de juliol al Castell de Calonge en el marc de la 6a jornada d'Europa en Blau. El grup promotor d'Europa en Blau ha destacat el paper del CIBOB com a centre de referència en l'anàlisi de les qüestions globals que influeixen en les dinàmiques polítiques, socials i de governança tant a escala internacional com local. Segons els impulsors del guardó, el centre sobresurt pel rigor de les seves anàlisis, publicacions i projectes. També remarquen la seva contribució a fer accessible el coneixement sobre els principals reptes internacionals i a promoure el debat públic sobre qüestions globals que tenen un impacte directe en la ciutadania, incloses les relacionades amb la Unió Europea.
1: I l'Ajuntament de Palamós ha començat aquesta setmana la restauració de l'escultura Homenatge a la gent de mar, situada al centre del passeig. Es tracta d'una de les peces patrimonials més conegudes del municipi i un dels elements més representatius del front marítim, Carla.
4: L'obra és una creació de l'artista bisbalenc Joan Abres, inaugurat l'any 1990 com a homenatge als oficis vinculats al mar. Amb el pas dels anys, la climatologia i la proximitat del mar han provocat el deteriorament progressiu de la seva superfície. Els treballs han estat encarregats a l'àrea de patrimoni municipal a un tècnic especialitzat en restauració. L'actuació consisteix a netejar i polir tota la capa de bronze que recobreix les figures. També es retiraran les restes d'òxid i les impureses acumulades amb el temps. Posteriorment s'aplicaran diverses capes de protecció per recuperar les tonalitats originals.

0: que porta el seu nom al nucli de Sant Joan.
1: I abans d'acabar l'apartat informatiu, recordem que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses avui a partir del migdia. L'avís afecta bona part de Catalunya i es mantindrà especialment actiu durant la tarda.
0: Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, els xàfecs més intensos es concentraran entre el migdia i les 8 del vespre. Les precipitacions podran superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en nombroses comarques. Les zones amb un risc més elevat es localitzen al nord-est del país. La Garrotxa, el Ripollès, Osona i el Lluçanès són les comarques on es podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores, sobretot durant la tarda. L'Alt Empordà també figura entre les comarques amb una probabilitat elevada de registrar precipitacions intenses en períodes curts de temps. Pel que fa al Baix Empordà, el mapa d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya situa la comarca en un nivell de perill moderat durant la tarda i el vespre. Tot i això, no es troba entre les comarques amb més risc, es poden registrar xàfecs localment intensos acompanyats de tempesta. Les precipitacions poden anar acompanyades de calamarsa i, puntualment, de pedra. Els ruixats tindran una distribució irregular i podran descarregar amb força intensitat en alguns sectors. Davant aquesta situació, Protecció Civil demana extremar les precaucions i seguir l'evolució de les previsions meteorològiques. També recomana evitar activitats en zones inundables i limitar els desplaçaments si les condicions meteorològiques empitjoren.
2: Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
1: Doncs anem a saludar l'Ignasi Arbat. Molt bon dia, com estàs?
3: Bon dia, què tal?
1: Molt bé, com ha anat la setmana?
3: Bé, bé, doncs anem carregats aquesta setmana amb coses molt interessants, eh?
1: Perfecte, així m'agrada, que a vegades hi ha setmanes fluixes, però una setmana intensa.
3: Sí, sí, anem forts. I si vols comencem. Per la primera,
1: sí.
3: Vinga, doncs som-hi. Aquest He-Man i los Masters de l'Universo.
4: Pues... no soy de por aquí. Las historias que cuentas, Adam, que estás aquí hasta que encuentres una espada mágica.
1: A veure, explica'ns.
3: Doncs això és l'adaptació cinematogràfica de la sèrie de joguines que llavors en els anys 80 va tenir una sèrie d'animació molt emblemàtica que aquí vam poder arribar a veure fins i tot per TV3 i que va haver-hi també una pel·lícula als anys 80 protagonitzada per Dolph Lundgren. La veritat és que va ser un fenomen pels nens del 80 de tot el que és la indústria del joguet. Van ser els joguets més venuts i van fer uns rècords espectaculars. I això és un bany de nostàlgia, sobretot d'aquesta sèrie de televisió que aquí devia arribar a finals dels 80 o principis dels 90. I la pel·lícula, t'he de dir que sincerament és collonuda. És una pel·lícula molt divertida, plena d'aventures. Són 2 hores i quart de pel·lícula que a mi em va passar absolutament volant. El repartiment és fantàstic. Està protagonitzada per el Nicolas Galitzine i la Camila Mendes, que fan els dos papers principals de He-Man i Tila. Però també tenim a Idris Elba, que fa de Manat Arms, Jared Leto, que no li veiem la cara, però sí que la veu, que fa d'aquest Skeletor, que és un Skeletor, sembla sortit literalment de la sèrie de dibuixos animats. Hi ha uns efectes especials realment acollonants, o sigui, visualment la pel·lícula és una passada. I ens explica la història del príncep Adam, que és enviat a la Terra després de que Skeletor hagi atacat el seu món d'Eternia, i que ha de trobar el camí de tornada a través de l'espasa del poder. I aleshores doncs, veurem quan acaba tornant finalment Eternia, Skeletor l'ha destrossada. I a partir d'aquí doncs, s'anirà descobrint a ell mateix, que és com un tio una mica dèbil, però que gràcies a l'espasa del poder s'acabarà convertint en un heroi supermusculat que és He-Man. És una pel·lícula que té molt sentit de l'humor, molt divertit. És un sentit de l'humor, per això també una mica naïf, innocent tot, i que ha captat molt bé l'esperit de la sèrie de televisió d'animació. Dirigeix Travis Knight, que és un director boníssim, que ha fet pel·lícules familiars com Bumblebee, o també ha treballat molt per Laika fent pel·lícules d'animació com Kubo i les cordes màgiques que va dirigir ell.
1: Doncs aquesta és una de les recomanacions. De la manera com ho expliques, doncs sembla que es promet, eh? Que t'ha agradat.
3: Home, jo és que sóc molt fan. Jo i ell jugava amb els ninos de petit. La sèrie d'animació per mi també és un referent. I mira, se'm queia la llagrimeta de lo bé que han fet tot això. Vull dir que sí, sí.
1: Doncs bé, ja en aquests... com que ens queden pocs minuts, ja anem a parlar també de la pròxima recomanació. Què és?
3: Doncs anem per Backrooms, que ha estat el fenomen de terror del cap de setmana passat als Estats Units.

0: He encontrado algo. En la tienda.
1: Muy bien.
2: Terror, en aquest cas.
3: Sí, això està basat en aquest fenomen que ha sorgit a través d'internet de les backrooms, no? Que són com habitacions amagades, que tu obres una porta i se t'obre una mena de món que no saps on vas, etc. Aquest és un fenomen que ha sortit sobretot per les generacions, o sigui, ens n'anàvem als 80, ara anem a les generacions més actuals, que és un fenomen que sorgeix a través de les xarxes, a través d'internet. I aquí tenim un director molt jove, Kane Parsons, 21 anys, ha fet una pel·lícula que ho ha patat en la taquilla el cap de setmana passat als Estats Units, amb un pressupost així bastant moderat, produïda per A24, que és aquesta productora de cinema independent, i ens explica la història d'un personatge que, bueno, està en una mena d'IKEA, podríem dir, obre una porta i en allà comença a trobar, doncs, com una mena de laberint, que una porta condueix a una altra, que allò que va obrint portes i no s'acaba, no? Que sembla que et porti a una altra dimensió, etc. I ell té una psiquiatra, i aleshores, quan ell desapareix allà, la psiquiatra va en aquella botiga de mobles i entra per la porta a veure si aconsegueix rescatar-lo, no? És aquest terror psicològic, tancat en una habitació. I bé, vull dir, jo aquesta no l'he vista encara, però sí, tinc ganes de veure-la. A més, hi ha producció de gent important, com el propi James Wan, per exemple, que està molt involucrat, doncs, en totes les pel·lícules d'Insidious, Expediente Warren, etc.
2: Perfecte. Doncs això també, doncs, dius que ha triomfat, no?, als Estats Units, o si només no és la pel·lícula de terror.
3: Sí, sí, o sigui, hi ha dues pel·lícules de terror als Estats Units, una que és Obsession, que és boníssima també, però aquí han tingut un mal tempo, perquè s'estrenarà, doncs, a final de mes, i que es va poder veure a Sitges l'any passat, boníssima, i ha coincidit amb Backrooms. I aquestes dues pel·lícules de terror han passat per sobre de l'última de Star Wars, de Mandalorian i Grogu, que ha estat una cosa realment increïble, vull dir, un fenomen.
2: Perfecte. I ja, això, ens queden 3 minuts. Què més ens arriba?
3: Anirem ràpid, perquè ara és una mica el carro del peix.
2: Ui, ara em sembla que t'estem perdent. En tot cas, mirarem de recuperar,
3: sí,
2: el so.
3: Scary Movie, la sisena pel·lícula.

0: També s'espera, no?
1: Bé, sí, jo ja... És que jo no soc molt fan d'aquesta saga, eh? Això és bàsicament agafar... Perquè feia molts anys que no la feien. Hi havia els germans Wayans que van dirigir, o ens van carregar de les dues primeres, que eren paròdies de Scream. Bàsicament això va néixer com el fenomen de Scream. Va dir, doncs fem pel·lícules de conya d'això, no? I em van arribar a fer 3 més sense els Wayans, un total de 5. El model es va esgotar. Però és que eren, les bromes eren tan fàcils, te les veies tan a venir. A mi, ja t'ho dic, és un fenomen... O sigui, mai m'agrada les pel·lis de Scary Movie, m'ho dic ara. I ara, doncs, aprofitant doncs, això, que el gènere del terror doncs, continua funcionant molt bé i tal, doncs anem a fer conya de les pel·lícules de terror més recent, des de les últimes entregues de Scream, des de Weapons, no? Totes aquestes pel·lícules, Talk to Me, vaja, totes aquestes pel·lis de terror que han triomfat en els darrers anys, no?
0: D'acord, doncs, Scary Movie i també què ens arriba, Cape Fear, no?
1: Arriba aquell fer a Apple TV Plus, que és un remake de la pel·lícula El Cabo del Miedo de Martin Scorsese, que al mateix temps era un remake del Cabo del Terror. Dos pel·lícules boníssimes, i jo penso que això passa, eh? Dius, realment cal fer una sèrie de 10 capítols per adaptar una pel·lícula de 2 hores? Jo tinc els meus dubtes, val? A més, és molt... Sí.
0: Que cadascú valori, no?
1: Clar, és molt mítica, és aquella pel·lícula protagonitzada per Robert De Niro, no? Que també se n'ha fet molta conya, no? Abogado, abogado, sí. Saps? Doncs és això. Aquí l'abogado és... Bueno, l'abogado. És una abogada, no? Aquí canviem el sexe, no és Nick Nolte, és Amy Adams, que està casada amb Patrick Wilson, que tots dos són advocats, així la porta al matrimoni, i el que faria el paper, diguéssim, de psicòpata que interpretava Robert De Niro a la pel·lícula és Javier Bardem. Que per mi és... Baixem el llistó per lo que he vist poc de la sèrie, no? Bueno, no sé. Sèrie d'aquelles que no sé si és necessària o si has vist la pel·lícula i torna a veure la pel·lícula.
0: Doncs ho deixarem aquí. Ignasi Herbat, moltíssimes gràcies i bona setmana.
1: Vinga, igualment, una abraçada. Adéu.
0: I tornem demà. Que vagi molt bé.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 9. Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. E-mobilitat continua tallada a la GI-555, Arbúcies en direcció Hostalric, per un accident que ha tingut lloc aquesta matinada amb desviaments senyalitzats encara. Pel que fa a la resta d'afectacions, retencions habituals als accessos de Barcelona, a la 2 a Cornellà, a la C32 a Sant Boi i a la B23 al Papiol i a Sant Feliu. I en clau política, avui el ple del Parlament votarà les esmenes a la totalitat presentades per Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana contra els pressupostos de la Generalitat d'aquest 2026. La previsió és que aquestes esmenes siguin rebutjades amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns, fets que permetria que els comptes continuessin la seva tramitació parlamentària. N'ha parlat avui a la xarxa Jordi Riba, que és el portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC.
4: Són uns pressupostos ambiciosos, sens dubte, uns pressupostos que permeten afrontar el que queda d'any i afrontar el futur amb garanties de que els serveis públics disposaran dels recursos suficients per afrontar els reptes que el país necessita, que les inversions permetran un salt endavant a les infraestructures de tota mena del país i, per tant, uns pressupostos que responen a les necessitats que en aquests moments entenem que tenen el país i que hem aconseguit un acord a l'entorn d'aquest concepte de necessitat, d'aquest avenç, d'aquest pas endavant, que sens dubte tindrem amb aquest pressupost.
3: Es tracta del segon projecte de pressupostos del govern de Salvador Illa després que el MAS es retiressin per manca de suports i si superen aquest primer tràmit, l'objectiu és que puguin quedar aprovats definitivament al mes de juliol. I pendents avui dels resultats de la consulta que ha d'avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. La votació es tanca a les 12 del migdia i els resultats es faran públics immediatament. El pacte actual preveu millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexennis i la incorporació de més de 6.000 professionals. Mentre USTEC defensa el sí a l'acord, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya pel no i mantenen, per tant, les mobilitzacions que avui tenen epicentre a Ponent i al Pirineu. I Nestlé ha reduït de 301 a 267, volíem dir, els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya, de fet, concentra aquest gruix d'afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat. Avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. La policia revisarà les denúncies de desaparició per comprovar possibles coincidències.
2: Notícies en xarxa.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, diumenge 7 de juny, matines amb la Tosterrada. Des de les 6:30 del matí, pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc. Al matí, Fira de Primavera, botiga al carrer. Pel centre de la Vila, organitza Oxigen. Sardanes amb l'energia Cobla, més ball de la Bimbam, a les 11:30 a Plaça Nova. Organitzat per Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, l'Escola de Música i la Colla Gegantera. I 64è Carrusel Costa Brava, Carnaval de Carnavals. Inici de la desfilada a les 17:30 hores, recorregut des del carrer Torroella fins al carrer Barris i Buixó. Retransmissió audiovisual del carrusel Costa Brava a Ràdio Palafrugell i Televisió Costa Brava. Ràdio Palafrugell, emissora oficial de les Festes de Primavera. Desembalat des de les 21 hores fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès. Plantada de carrosses de Palafrugell. Concert del grup de versions Coco. Lliurament de premis del carrusel Costa Brava 2026 i fi de festa amb Alegre DJ. Organitza Associació Els Drombats.
4: Us hem ofert l'agenda de les Festes de Primavera amb el patrocini de
5: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures. Carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
6: Can Coucou, vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes. Mont-ras.
5: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic. Reparació de televisors. Al Camp d'en Prats de Palafrugell.
6: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics. Equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.
7: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
8: Les Festes de Primavera encara en l'últim cap de setmana amb una àmplia programació abans del carrusel Costa Brava. Una programació que inclourà la fanguejada, la fireta, el Palafrugell en dansa, la Fira de Primavera i també diverses propostes culturals i tot plegat, evidentment, abans de la prèvia del diumenge amb la 64a edició del carrusel Costa Brava.
7: Tot el que passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Amb Ferran Castelló.
8: Molt bon dia, com esteu? Són les 9 i pràcticament 7 minuts. És dijous 4 de juny i avui a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell també us explicarem altres temes d'actualitat perquè Anna Irina Enrassel transforma el Museu Can Màriu en un organisme viu amb una exposició creada expressament per Palafrugell. És la mostra que s'inaugurarà dissabte, neix en la primera flor, neix en l'aire la primera flor i que podrem veure fins al mes de novembre. D'altra banda, el Museu del Sur organitza dues activitats sobre Modest Cuixart aquesta setmana. Una, de fet, la comissària de la mostra, en Raquel Medina, oferirà una conferència sobre la influència de la natura en l'obra de l'artista i una visita guiada comentada per descobrir les claus creatives i simbòliques de Modest Cuixart. I la mostra de curtmetratges de Palafrugell obre la convocatòria per la quarta edició. Es podrà presentar fins al 31 de juliol a través de la plataforma Fest Home. Se celebrarà el certamen els dies 27, 28 i 29 de novembre i està adreçat a directors i directores de fins a 30 anys. També parlarem d'iniciatives escolars que es van premiar durant el cap de setmana passat a les Festes de Primavera i que els Horts Comunitaris Les Arenes celebren 10 anys demà amb una jornada que inclourà portes obertes, un sorteig de productes de l'hort, un berenar comunitari i dos tallers pràctics. Les activitats es faran a partir de les 5 de la tarda. Tot això és el que tindrem a la primera part. A la segona, avui tocaria fer entrevista amb Vox, però la regidora doncs, l'ha cancel·lat per motius personals, per tant intentarem recuperar aquesta entrevista més endavant. Tot això aquí, a Ràdio Palafrugell.
7: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell, amb Ferran Castelló.
9: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
10: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República, la més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República, 40 anys al vostre servei.

0: el que passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: Les festes de primavera de Palafrugell entren aquest cap de setmana a la seva fase central amb una intensa programació d'activitats familiars, culturals i festives repartides per diferents espais del municipi. La celebració arribarà al seu punt àlgid diumenge amb el 64è carrusel Costa Brava, considerat l'acte més representatiu de les festes. De fet, la programació començarà especialment demà amb la fangejada als jardins de Can Bec. Durant el matí s'hi faran diverses activitats familiars i, paral·lelament, al Camp d'Emprats hi haurà la fireta i la tradicional trobada de puntaires. Dissabte serà la jornada amb més activitats al carrer. Als jardins de Can Bec hi haurà durant tot el dia la segona edició de l'Analògica, la fira del vinil de Palafrugell. La proposta inclou parades de discos, artesania local, activitats per totes les edats i sessions musicals. I la cultura popular també tindrà un paper destacat amb el Palafrugell en dansa. La iniciativa inclou una mostra de danses, la plantada d'imatgeria festiva, cercaviles pels carrers del centre i la presentació del gegant petit dedicat al pintor Modest Cuixart. També un dels moments més destacats de la jornada serà l'homenatge a Modest Cuixart, impulsat pels gegants de Palafrugell i la Fundació Modest Cuixart. L'acte convidarà els participants a recordar l'artista a través de la llum i destacarà la relació que va mantenir amb Palafrugell al llarg de la seva trajectòria. La tarda de dissabte també comptarà amb la Cheerleaders Tour al Run Run, que recorrerà els carrers de Palafrugell, Calella i Llafranc. I al mateix temps, la Tostarrada organitzarà una nova edició de la Tosta Tarda pels carrers de la vila. La jornada es completarà amb el concert de primavera de la Coral Nit de Juny a l'Església de Sant Martí i amb una nova edició del Desembalat a l'aparcament de l'Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès. La proposta inclourà actuacions de discjòqueis, espectacle làser, servei de bar i espais de sensibilització i prevenció. I diumenge començarà amb les tradicionals matines de la Tostarrada que recorreran Palafrugell, Calella i Llafranc des de primera hora del matí. Més tard, a Plaça Nova hi haurà una audició de sardanes amb l'energia Cople i el Vall de la Bimbam. Durant tot el cap de setmana, els carrers del centre de Palafrugell també seran l'escenari de la Fira de Primavera, la botiga al carrer organitzada per Oxigen. I les festes de primavera acabaran diumenge amb el 64è carrusel Costa Brava, reconegut com a element festiu tradicional d'interès nacional. L'esdeveniment tornarà a omplir els carrers de música, color i creativitat amb la participació de les colles de festes de primavera i milers d'espectadors. I el Museu Can Màrio de Palafrugell es convertirà aquest estiu en un organisme viu. L'artista Anna Irina Russell presenta Neix en l'aire la primera flor, una exposició creada específicament per l'equipament de la Fundació Vilacases que s'inaugurarà aquest dissabte i es podrà visitar fins al 22 de novembre. La comissària, la mostra comissariada per Blanca Arias, transforma els espais del museu amb escultures, inflables, instal·lacions sonores, peces lumíniques i dibuixos. El projecte explora la respiració com una experiència física, emocional i també política. L'aire es converteix en matèria artística per reflexionar sobre la voluntat, el contacte entre persones i les relacions d'interdependència, com explica l'autora.
2: El públic que vingui veurà que moltes obres tenen aquesta latència o tenen aquesta respiració, no? I crec que hi ha diferents moments on es pot apreciar aquesta cosa des dels dibuixos també, però sobretot crec que és des d'aquestes obres que tenen una constant respiració i que comptàvem que per mi és igual d'important aquest moment de treure l'aire com d'inflar, no? Que sí que hi ha com un moment com més monumental en el moment d'inflat, però realment després tot això que escoltem són unes peces de paper que s'estan desinflant a poc, no? I és un punt important que crec que convida d'una forma involuntària potser també, no? O menys conscient a sincronitzar-te i a vincular-te amb aquestes escultures.
1: De fet, la proposta recull algunes de les principals línies de treball de Russell. L'artista investiga els llenguatges no verbals, la comunicació animal, els materials tous i inflables i les connexions entre els éssers vius. A partir d'aquests elements, construeix un ecosistema d'obres que evoquen organismes capaços d'inflar-se, transformar-se o modificar el seu cos per relacionar-se amb l'entorn.
3: Perquè precisament hi ha molta visibilitat, no?, dels conductes de ventilació i això és una cosa amb la que vam treballar des de l'inici. El fet de pensar el museu com un pulmó també i com un arxiu dels alents de les persones que hi han pensat abans de nosaltres i que hi passaran, no? Després de l'exposició.
2: Totes les costures estan a vista, hi ha tots els fils, hi ha moltes marques també del patró que faig abans de tallar la peça, i és una part igual d'important que el volum final, no? I per altra part hi ha el grafit, que és, també jo l'entenc com un material molt primari en el meu procés i en el procés de moltíssimes artistes.
1: L'exposició s'organitza en tres àmbits. El primer, inspirar, aborda la respiració com una experiència compartida i reflexiona sobre la vulnerabilitat i l'asfíxia. El segon, aspirar, posa el focus en el contacte entre cossos i en les transformacions que genera la convivència. I el tercer, aspirar, obre la porta a imaginar formes de vida més sensibles, poroses i interdependents. Són paraules de la comissària.
3: Llavors aquí el que hi ha és dos tipus de peces, algunes que semblen més tàctils i més flonges, que inclús ens conviden, podríem pensar, no?, a recordar la importància del repòs o del descans, i unes d'altres que fan referència a l'asfíxia. Llavors jo crec que es tracta com d'entendre que cap gest no és definitiu, sinó que sempre és una dansa entre dos cossos que s'estan demanant respecte i s'estan demanant una altra forma de tocar-se, no?, i d'entrar en relació.
1: Entre les peces destacades hi ha com unes ganes de respirar molt, una instal·lació que recorda uns pulmons i que planteja una reflexió sobre les desigualtats vinculades al dret de respirar. També s'hi poden veure Soplo, inspirada en un mecanisme de defensa d'algunes espècies d'animals, i Tangram, una obra que converteix el buit i l'aire en protagonistes escultòrics. El recorregut acaba amb un sospir, un espai dedicat als dibuixos de Joana Torres, àvia de l'artista. La intervenció introdueix color en una exposició dominada pels tons neutres i proposa una reflexió sobre la memòria familiar i la transmissió de sensibilitats creatives entre generacions. Nascuda a Arenys de Mar el 1993, Anna Irina Russell treballa entre l'escultura, la instal·lació i el so. En els darrers anys, de fet, ha exposat en centres com la Fundació Joan Miró, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, l'Arts Santa Mònica o el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i ha rebut reconeixements com el Premi Miquel Casablanques. A part, de fet, aquest diumenge, el museu també celebrarà una jornada de portes obertes amb motiu de les festes de primavera. L'equipament obrirà gratuïtament al matí d'11 a 2 i permetrà visitar tant l'exposició permanent com les instal·lacions i les mostres temporals vigents.
4: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània, a cada lectora i lector la seva lectura.
5: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell, i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a Ràdio

0: L'univers creatiu de Modest Cuixart serà protagonista aquest cap de setmana al Museu del Suro. L'equipament ha programat dues activitats especials per aprofundir en els continguts de l'exposició Cuixart, Natura, Mita i Memòria, dedicada a una de les figures més destacades de l'avantguarda catalana del segle XX. Ens ho explica l'Helena Ferrer del Museu del Suro. Molt bon dia.
1: Hola, oients de Ràdio Palafrugell. Esteu aquests dies de Palafrugell amb motiu de les festes de primavera? Des del Museu del Suro us proposem aprofitar l'ocasió per a també fer-hi una parada cultural i descobrir l'univers de Cuixart. Dins de l'exposició Cuixart, Natura, Mita i Memòria, inclosa en la commemoració del centenari Cuixart al municipi, us proposem dues activitats per acostar-vos a la seva obra des de mirades complementàries. El divendres 5 de juny, a les 7 de la tarda, tindrà lloc la conferència L'empremta de la natura en l'obra de Cuixart, a càrrec de la doctora en Història de l'Art Raquel Medina, comissària de l'exposició. Una aproximació a com la natura, el paisatge i la matèria esdevenen fonaments simbòlics i creatius en el llenguatge de Cuixart, una de les figures claus de l'avantguarda artística catalana. I el diumenge 7 de juny, a les 12 del migdia, us proposem Cuixart en conversa, una visita guiada amb la comissària, una oportunitat per apropar-se a l'univers de Cuixart des d'una mirada curatorial i experta i descobrir com es despleguen les idees, les connexions i els relats que articulen la seva obra. Les dues activitats són gratuïtes i per a la visita del diumenge es requereix reserva prèvia trucant al 972 30 78 25 o per WhatsApp al 618 49 56 40. I recordeu també que aquest diumenge és el primer diumenge de mes i, per tant, l'entrada al Museu del Suro és gratuïta per a tots els visitants.
0: Gràcies, Helena Ferrer, del Museu del Suro, amb aquestes activitats del Museu del Suro que les podeu consultar sempre al web museudelsuro.cat. I d'altra banda, la quarta mostra de curtmetratges de Palafrugell ha obert el període d'inscripció per participar-hi. Els creadors interessats poden presentar els seus treballs fins al dia 31 de juliol a través de la plataforma FestHom. El certamen està adreçat a directors i directores de fins a 30 anys. Cada participant només pot presentar una obra i la temàtica és lliure sempre que no vulneri els drets humans. La convocatòria contempla quatre categories, que són ficció, documental, animació i experimental. Els curtmetratges no poden superar els 20 minuts de durada, inclosos els crèdits. Les obres que no estiguin en català, castellà o anglès hauran d'incorporar subtítols en alguna d'aquestes llengües. Un cop seleccionats, els participants hauran de lliurar una còpia final del curtmetratge en uns formats específics. I també caldrà portar els subtítols, una imatge promocional, un parell de fotografies i la fitxa tècnica de l'obra. L'organització comunicarà la selecció durant el mes de setembre. La quarta mostra de curtmetratges de Palafrugell se celebrarà els dies 27, 28 i 29 de novembre i les bases estableixen que els participants han de disposar de tots els drets d'autor i d'exhibició de les seves obres. Teniu més informació a radiopalafrugell.cat.
2: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
3: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
4: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.

0: d'altra banda, Palafrugell ha reconegut diverses iniciatives escolars relacionades amb el carrusel Costa Brava i les festes de primavera. L'alumnat ho ha presentat aquest cap de setmana a la plaça de l'Armengarda i són l'Institut La Sureda, el Badruna, Prats de la Carrera i les escoles Sant Jordi i Carrilet.
1: Cada dos anys els alumnes de primer i segon d'ES fan un projecte sobre les festes de primavera. Fem unes primeres activitats en les que aprenen l'origen de les festes de primavera, el carnaval encobert que va ser a l'època de Franco i tot el tema aquest de la censura que hi havia, preparen una comparsa. Llavors, per fer la comparsa, se'ls assigna un estil musical que és aleatori i ells han de preparar una samarreta, agafant la decoració de la samarreta. Després fan també, munten tres músiques d'aquell estil i a l'últim dia del projecte, que dura una setmana, fan la coreografia que poden venir les famílies a veure-ho.
2: Cada colla va fer un logo i que podríem portar amb les camisetes com aquesta i com tenen els nostres companys.
3: És una aplicació que pot ser el dibuix del teixit que vols fer, o sigui, de l'imatge que vols fer. I després brodar-ho.
4: Vam fer una maqueta de tot que vam explicant en un podcast que també vam fer. Que va ser com fer la carrossa però en miniatura.
5: Hi ha nens que han utilitzat material reciclat i així.
6: Ho fem servir per la gent que han tirat confeti les carrosses durant la rua i així es poden recollir el confeti.
7: Hem muntat el robot amb unes instruccions i després el podíem muntar a la nostra manera.
8: Cada colla explicava què volia posar-hi a la carrossa i com seria.
9: Quan ja teníem tot preparat vam gravar el podcast.
10: I m'he endinsat en això perquè la gent no desperdici el menjar. Cartró, plastilina, goma d'eva i una tira de paper, perquè és darrere.
11: Cartró, plastilina que s'asseca i es fa dura, papers i silicona.
12: Hem fet cedim ferro amb un dibuix i un àngel.
13: Forma d'una part d'un videojoc, d'una cançó i uns quants colors, plastidecor i molt de paper.
14: I hem fet una carrossa d'un món diferent. Hem intentat fer una cosa, no ens va sortir, vam fer una altra i bueno, ens ha sortit una cosa que a mi m'agrada.
15: Que es diu la bassa oceànica i l'hem fet a l'assignatura d'Arts i Manualitats amb el professor Julio.
16: En un mar normal no podràs trobar una cua d'un dofí d'aquests colors o un tauró amb aquests colors també.
17: Una carrossa en miniatura, com una maqueta, i es diu Les Vacances Chill. Doncs els materials que hem fet servir doncs, han sigut sorra de la platja, cartró, taps de suro i un tipus de paper molt fi que és de color blau.
18: De què són aquestes carrosses, Camila?
19: D'animals.
18: Aquestes d'animals, i aquesta?
19: D'un circ.
18: Un circ.
0: Doncs aquesta és una mica l'explicació que ens van fer a Ràdio Palafrugell a l'alumnat i també una professora dels centres que ens explicaven doncs, també com han treballat aquests treballs, aquestes propostes que estan relacionades amb les festes de primavera. I d'altra banda, qui està d'aniversari és, de fet, són els Horts Comunitaris, les Arenes, que commemoraran demà el desè aniversari amb una jornada festiva i participativa oberta a tota la ciutadania de Palafrugell. Les activitats començaran demà a les 5 de la tarda. La celebració començarà amb una acollida i una jornada de portes obertes als Horts. Mitja hora més tard es farà un sorteig de productes cultivats a l'hort i un berenar compartit entre les persones assistents. A les 6 de la tarda començaran dos tallers pràctics relacionats amb l'alimentació i les plantes ramalleres. Un dels espais estarà dedicat a les herbes per elaborar la ratafia i les persones participants faran una passejada pels horts per recollir plantes i conèixer les propietats medicinals, que encara hi ha places disponibles. L'altre taller se centrarà en l'elaboració d'envinagrats amb productes com cogombra, pebrot, bròquil i pastanaga. Aquí les persones assistents podran endur-se els preparats després en un pot de vidre i emportar-s'ho cap a casa. L'organització recomana portar un cabasset o una bossa per recollir les herbes i també els pots de vidre amb tapa per al taller d'envinagrats. Cada taller té un aforament limitat i les inscripcions s'han de fer al 615 84 96 24. La jornada també inclourà un espai de monitoratge infantil per facilitar la participació de les famílies. Teniu la informació i les dades de contacte al nostre portal web. I fins aquí l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, que us hem explicat que les festes de primavera encara l'últim cap de setmana amb una àmplia programació abans del carrusel Costa Brava, amb activitats com la fangejada, la fireta, el Palafrugell en dansa, la fira de primavera i altres propostes musicals. D'altra banda, també tindrem aquesta inauguració, aquest dissabte, la inauguració de l'exposició d'Anna Irina Russell, que transforma el Museu Can Màriu en un organisme viu amb una exposició creada expressament per Palafrugell. Una mostra que, com dèiem, s'inaugurarà dissabte al migdia. D'altra banda, el Museu del Suro organitza dues activitats sobre Modest Cuixart aquesta setmana. La comissària de la mostra, en Raquel Medina, farà una conferència sobre la influència de l'autor en la natura i una visita guiada comentada per descobrir les claus creatives i simbòliques de Modest Cuixart. Tot plegat també en un dia en què demà recordem que se celebra el 10è aniversari dels Horts Comunitaris a les Arenes. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Tornem a més esmorzar demà a partir de les 9. Que vagi molt bé.
20: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló.

0: Restaurant Cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo. Però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. Elreidelarajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
3: A on?
2: Elreidelarajola.com.
4: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
5: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
6: Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Les persones no volen morir, volen deixar de patir.
1: Darrere el somriure,
2: amb Isaac Lloberes.
0: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
3: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
0: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones. És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
4: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental del Consell de Benestar Social i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
0: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
3: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

Escoltes Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern demana a Junts i al PP que votin a favor del nou model de finançament quan arribi al Congrés dels Diputats. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, els ha recordat que l'any 2001 aquestes formacions van proposar el nou model de finançament.
3: El 2001 el model de finançament va venir d'una proposta entre el Partit Popular i Convergència i Unió, el Majestic. I d'aquell acord polític va néixer el model de finançament que després es va aprovar al Congrés dels Diputats. Perquè en aquell moment es va pensar en el país, es va pensar amb generositat amb el que aportaria aquest nou model. I es va aprovar el 2001, venint de Catalunya, amb un acord entre el Partit Popular i Convergència i Unió, es va aprovar el 2009, venint de Catalunya, amb un govern progressista.
2: En el debat de les esmenes de la totalitat, Romero ha dit que Catalunya està infrafinançada i el nou model permetria tenir gairebé 4.700 milions d'euros més per als propers pressupostos. I pendents avui dels resultats de la consulta que ha d'avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i el sindicat USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. La votació es tanca a les 12 i els resultats es faran públics immediatament. El pacte actual preveu millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexennis i la incorporació de més de 6.000 professionals. Mentre USTEC defensa el sí a aquest acord, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya pel no i per tant mantenen les mobilitzacions avui amb epicentre a Ponent i al Pirineu. I Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya precisament concentra el gruix d'aquesta afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. Avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I pel que fa a la mobilitat, continua tallada la GI-552 a Arbúcies en direcció a Hostalric per un accident que ha tingut lloc aquesta nit amb desviaments encara senyalitzats. Pel que fa a la resta, retencions habituals als accessos de Barcelona, a la 2 a Cornellà, a la C32 a Sant Boi i a la B23 al Papiol i a Sant Feliu. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. Es tracta d'un home i una dona. Segons les primeres informacions, cap dels cossos presenta signes de criminalitat. La dona hauria mort el mateix dia, mentre que l'home estava ja en avançat estat de descomposició. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest dimecres 3 de juny a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, presentació del llibre Records del Mas Julià de Casavells, de Lluís Maimí Casanovas, i que també hi haurà la presentació Marta Gallart. Intervindran també Genís Sau i Salvador Salvà, que són veïns de Casavells. És una activitat oberta a tothom i no requereix inscripció prèvia.
3: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

0: Vine a Fes Més i refresca't.
1: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Forpas Gastronomia, per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
3: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
4: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
3: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
4: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
3: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
4: Des de 1970... Gelateria La Xixonenca.

0: d'Urgell, l'emissora municipal. Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buixeria.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.
3: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Mm-hmm. 45 anys amb Ràdio Palafrugell.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc, carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
2: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui dels resultats de la consulta, cada avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació, els sindicats USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. Mentre USTEC defensa el sí, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya pel no i de fet mantenen les mobilitzacions amb noves vagues avui convocades a Ponent i al Pirineu. De fet, anem ara fins a Tàrrega, on té lloc la manifestació d'aquest territori. Allà hi tenim el nostre company, l'Oriol Gordillo. Oriol, com va tot plegat? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs des de fa tot just 10 minuts i contra tot pronòstic, prop de 200 mestres i professors tallen una de les sortides de Tàrrega cap a l'autovia A2. Prop de 200 mestres i professors s'han mobilitzat aquest matí a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga convocada al sector educatiu. La protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de trens, des d'on els manifestants han iniciat una marxa lenta fins a la rotonda d'accés més propera a l'A2. Una de les principals portes d'entrada del municipi, que ha estat blocada gairebé 3/4 d'hora. Amb música reivindicativa, pancartes i proclames de Niubó dimissió, els convocants denuncien la sobrecàrrega laboral, la manca de recursos i l'augment de les necessitats educatives als centres. Els sindicats asseguren que el malestar és generalitzat i reclamen més inversió, reducció de ràtios i estabilitat per al personal docent. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical i Emili Llorente de CGT.
4: Com a intersindical hem apostat per demanar el vot al no, perquè entenem doncs, que aquest preacord, tot i que té alguns avenços, evidentment, no és suficient per al pla de xoc que necessita l'educació en aquest país.
5: Des de CGT tenim clar que aquest preacord no soluciona l'emergència educativa del país i, per tant, també tenim clar que no firmarem i que continuarem la mobilització.
3: D'aquí tot just una hora, a les 12 del migdia, estarem atents a la resposta in situ i a la reacció d'aquesta munió de mestres i professors al preacord que han de tancar govern i sindicats majoritaris.
2: Així és, Oriol, estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Catalunya concentra precisament el gruix de l'afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. I el ple del Parlament acull avui el debat de la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra i també els comuns. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal. Les notícies a Ràdio Palafrugell.
1: Molt bon dia, a les 11 i 3 minuts després dels butlletins de la xarxa arriben els serveis informatius de la vostra emissora. Des de Ràdio Palafrugell us avancem alguns dels temes que tractarem a l'informatiu migdia al punt de la una. Parlarem de les festes de primavera, òbviament, que entren aquest cap de setmana en la seva fase central amb una intensa programació d'activitats familiars, culturals i festives repartides per diferents espais del municipi. Una celebració que arribarà al seu punt àlgid en diumenge amb el 64è Carrusel Costa Brava, Carnaval de Carnavals, considerat l'acte més representatiu de les festes. Aquestes i d'altres qüestions a partir de la una del migdia a l'informatiu migdia de Ràdio Palafrugell. La millor manera per estar informat del que passa a Palafrugell amb els serveis informatius de la nostra emissora.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Cada dimecres i dijous a la tarda, entre les 6 i les 8, taller de collage per adults amb Eva Tormo, dins del projecte L'Arteca als Barris. Forma part de la iniciativa Viu al teu barri. L'activitat és gratuïta. Per assistir-hi cal inscriure's enviant un missatge de WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
4: Si tenia el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
0: Així és la vida, amb Rafel Corbí, de dilluns a divendres a Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. Al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.
1: Es diu En Exili a Elba i és una de les formacions del nostre país. La cançó, llançada el mes de desembre del passat 25, porta el títol de Barcelona. Soc Rafael Corbí i us acompanyo fins al punt de les 3 de la tarda.

0: Una de les peces de Prince que recordaven el dia d'avui, aquest tema anomenat When Doves Cry. Una cançó que ens ha acompanyat gairebé fins a un quart de 12, tot recordant-la. Ara mateix el que farem serà recordar una de les activitats que tenim per al dia d'avui, concretament a les 5 de la tarda. La Fundació Josep Pla ens porta una visita guiada a l'exposició 100 anys de coses vistes, el llibre que va convertir Josep Pla en escriptor. Una sèrie d'activitats que ens porten fins al dia d'avui. És la darrera possibilitat, la Fundació Josep Pla, de visitar aquesta exposició, d'aquesta visita guiada. Per reserva prèvia cal entrar a www.fundaciojosepla.cat. Però, per recordar què era exactament aquest any, 100 anys de coses vistes, recordem com ens en parlava el gerent de la Fundació Josep Pla, en Francesc Montero, del que passava.
1: Coses vistes de Josep Pla va aparèixer a les llibreries ara just fa 100 anys, a la primavera de 1925. Va ser el llibre que va convertir Josep Pla en escriptor. O sigui, Josep Pla era conegut anteriorment pels seus articles a la premsa, havia publicat alguna plaqueta, algun fascicle, algun text espars, però el llibre com a tal que el converteix en escriptor és Coses vistes, que a més és un llibre esperat, perquè Josep Pla era la promesa de la prosa, de la literatura catalana del moment, en prosa, era l'autor que havia de donar les novel·les que el públic lector demanava. I la proposta de Josep Pla, com sempre, va a contracorrent. O sigui, no fa allò que s'espera d'ell, del públic, sinó que publica un volum de coses vistes, que és un gènere que acabarà sent característic de la seva prosa.
0: Així ens en parlava en Francesc Montero. S'han organitzat al llarg del temps i d'aquests mesos diverses activitats al voltant d'aquesta exposició, 100 anys de coses vistes, el llibre que va convertir Josep Pla en escriptor, una exposició que podeu veure encara a la Fundació Pla de Palafrugell. Així ho hem recordat, recordeu, aquesta tarda a les 5 reserves a www.fundaciojosepla.cat. I ara és un quart de 12. Què farem ara mateix? Doncs recordar una de les efemèrides de la història musical molt recordada. Fa 42 anys, 42, sí, família, 42, com ha passat el temps, que es va editar el cèlebre Born in the USA d'en Bruce Springsteen, una obra que, sense ser la millor de la seva carrera artística, sí que s'ha considerat com un dels àlbums essencials de la història del rock. I, en tot cas, estem davant del que molt probablement sigui el darrer gran disc de Bruce Springsteen. Des d'aquest moment ja res tornaria a ser igual. Va ser tot un èxit i la cançó que el titulava, tot i que amb el seu autor no li va agradar gaire, era radiada incansablement en tot el món i va ser feta servir, això no li va acabar d'agradar, com a emblema de la dreta americana. Després de la publicitat, escoltarem Born in the USA commemorant aquests 42 anys al costat de Bruce Springsteen.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia. Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972-1702-77.
2: Així és la vida, amb Rafel Corbí, de dilluns a divendres a les 11 del matí.

Doncs així hem recordat a un quart i mig de 12 la música de Bruce Springsteen. No serà l'únic que recordarem en el dia d'avui. Però ara anem a ballar una mica amb els Derrumbant. Això es diu La Rumba Perfecta.

La rumba perfecta des del 2013 de Rumbant. Si us agrada la rumba i la rumba en català, doncs ja sabeu quins. Tenen tres àlbums al mercat, aquesta banda, i val dir la pena de poder-los aprofitar. Amb una sola cançó arribarem fins a 11:45. Allà tenim les càpsules musicals, avui dedicada al nou disc de Paul McCartney. El passat dia 1 va ser l'aniversari, o hauria d'haver estat l'aniversari, d'una de les icones de... el cinema, diríem, dels anys 50, com va ser la Marilyn Monroe o Norma Jean Baker, una dona que tot i triomfar en el món del cinema, i també, per què no, amb el de la cançó, ara l'escoltarem amb el seu cèlebre I Wanna Be Loved By You, doncs no va poder superar mai els maltractaments de jove i el fet de que molts la veiessin només com un símbol sexual, i així va ser durant molt, molt, molt de temps. Marilyn Monroe, la recordem 64 anys després de la seva mort encara, amb aquest I Wanna Be Loved By You.

0: Poupidou.
1: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
2: Càpsules musicals, avui amb el disc de Paul McCartney, The Voice of Dungeon Lane. The Voice of Dungeon Lane és el 20è àlbum en solitari del músic anglès Paul McCartney, realitzat el 29 de maig de 2026 a través de Capitol Records, coproduït al costat d'Andrew Watt, en sessions que venen d'enrere amb el temps de fins al 2021. Cançons que han destacat d'aquest àlbum, com per exemple el tema Days We Left Behind, que va ser el senzill d'avançament d'aquest treball discogràfic d'en Paul McCartney.

Als seus 83 anys d'edat, l'ex-Beatle llença la vista enrere en la intenció d'anar sumant capítols del seu propi anecdotari per, després de donar-los una forma i una consistència interessant, sobretot en format de boniques cançons. Les ofereix amb un regal que tota llum és The Boys of Dungeon Lane. 14 nous temes del britànic protagonitzats per aquest pop que es mou amb aquesta zona específica i a la vegada poc definida, que llueix al mateix temps, clàssica com contemporània i atemporal. Aquest és el seu poder d'un músic tan vigorós en termes creatius com Paul McCartney. As we were making our way down south. Oh yeah, oh yeah. L'ex-Beatle apareix de nou amb la seva música, amb la seguretat de qui és un gènere musical en si mateix. Una tornada després d'aquell més que notable McCartney 3, editat per EMI, que torna a pivotar al voltant de diferents manifestacions pop. Però a vegades hi porta un tall tradicional amb el qual el compositor no té cap mena de por d'experimentar, sempre amb un sentit únic per exprimir diferents opcions. Do I ever cross your mind? Aquest traçat en retrospectiu dels records de l'encara romàntic Paul McCartney cristal·litza amb tota una sèrie de bones cançons, As You Lie Down There, l'acústica Down South, Ripples in a Pond, With You, Lost Horizon o Mountain Top, i també cançons amb la seva impronta, companyes d'aventura musical com el Never Know, el Come Inside o una Home to Us, amb la que comparteix micròfon amb el bo d'en Ringo Starr, amb qui sentirem amb el darrer terme. La referència també amaga alguna d'aquestes perles que no fan sinó fer més gros la llegenda de Paul McCartney, concretada en cançons com aquesta que escoltem, First Start of the Night.

Al llarg de l'àlbum, en Paul McCartney torna la mirada cap al seu interior i revisa anys formatius que no només van donar forma a la seva vida, sinó també als fonaments de la cultura popular moderna. En la seva carrera, definida per la narració temporal i personatges inoblidables, en Paul explica ara la història més personal de totes, la seva pròpia. Aquest és el seu àlbum més introspectiu fins la data, duent a l'oient de tornada on tot va començar.

Aquestes extraordinàries noves cançons ho mostren escrivint amb una franquesa poc habitual sobre la seva infància, el Liverpool de la postguerra, la resiliència dels seus pares i les primeres aventures compartides amb George Harrison i John Lennon molt abans que el món hagués sentit a parlar de la Beatlemania. Ens queden moltes cançons per escoltar, ni que sigui uns segons amb aquesta càpsula, però us deixem ara amb el tema que ens porta al costat d'en Ringo Starr, com us en dèiem, aquesta cançó esplèndida que ens condueix i que és el Home to Us, segon senzill de l'àlbum. Temps hi haurà per anar escoltant les cançons del disc de Paul McCartney.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
2: Així és la vida.
3: Recordem una de les cançons de l'any passat d'en Joan Masdeu amb Dan Peralbo i el Convoy. Ens porten aquesta peça que es diu No en tens prou, editada el passat mes de març de 2025 i que ens ve de gustíssim de recuperar ara a través del nostre matinal. No.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Molt benvinguts i benvingudes un dia més a les efemèrides culturals del dia d'avui, les efemèrides dels dies mundials i internacionals. Avui, 4 de juny, se celebra el Dia Internacional dels Nens Innocents Víctimes d'Agressió, una data proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides en la qual es pretén aconseguir la protecció de la mainada en situacions de guerra i conflictes. La mainada són els més vulnerables amb aquest tipus de situacions i reben tot tipus d'agressions físiques, psicològiques i emocionals. L'objectiu d'aquest dia és construir un lloc segur per la mainada on puguin créixer i desenvolupar-se com a persones íntegres sense el patiment i el dolor que impliquen les guerres i el conflicte. L'agost del 1982, l'Assemblea General de l'ONU, en el seu període de sessions d'emergència sobre la qüestió de Palestina, poc hem avançat des d'aleshores, va fer alguna cosa amb el gran número, amb el programa del gran número de Quitxalla Palestina i també del Líban, que havien estat víctimes dels actes d'agressió d'Israel, i va decidir commemorar aquesta data. Avui també, 4 de juny, és el Dia Mundial de la Fertilitat, l'objectiu del qual és anomenar l'atenció, cridar l'atenció més aviat, sobre els problemes de fertilitat que es presenten cada vegada més amb molta freqüència a la població i d'identificar quin seria el moment indicat per consultar a un especialista. La infertilitat és una malaltia bastant comuna, reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut, que afecta a un gran percentatge de parelles en edat reproductiva. També tenim el Dia Mundial del Corredor, i la corredora, òbviament, per homenatjar els milions de corredors de tot el món que s'exerciten per una qualitat de vida més saludable i activa. Una data que es va originar als Estats Units l'any 2009, essent denominada inicialment com a National Running Day. A causa de l'èxit d'aquesta iniciativa, que es va portar a terme una primera edició amb la participació de 2,5 milions d'aficionats al running provenents de 177 països. I a partir del 2016 va ser l'alcalde de Nova York que el va declarar com a Dia Mundial del Corredor o Global Running Day. Ens en queden dos. El Dia de la Cultura Afroperuana, per a retre homenatge a Nicomedes Santa Cruz en el dia del seu naixement. Ho va proclamar el Congrés de la República Peruana el 2006 i es celebra exclusivament al Perú. I finalment, repassem un dia com el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que l'ha proclamat l'Organització Nacional de Teixits i es celebra exclusivament al Perú. I finalment repassem un dia com el dia

0: l'any 1979 per les Corts Generals. Així hem repassat avui aquests dies a través de la nostra sintonia, dies amb els quals finalitzem l'edició d'aquest 4 de juny.
1: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
0: Hem escoltat una cançó d'en Chris Chitsey que es diu Are You Being Girl, un dels temes destacats que aquest matí us hem volgut portar a terme. Hi ha moltes cançons que podríem anar escoltant, centenars, milers, milions de milions de cançons, però ara optem per recuperar aquest tema de Shakira, aquesta versió seva del tema de Sau, Boig per tu.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments dels resultats de la consulta, cada Balau ve rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. Una consulta que tot just ha finalitzat ara i de la que en sabrem imminentment el resultat. Recordem que l'acord preveu millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexenis i també la incorporació de més de 6.000 professionals al sistema educatiu. Actualment, en aquests moments, prop de 60.000 vots han estat emesos d'un cens total d'uns 99.200. Com dèiem, seguim pendents d'aquests resultats, d'aquesta consulta que fins ara ha rebut al voltant del 61% de la participació. I Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya concentra el gruix de l'afectació, precisament amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. Avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat també una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I el ple del Parlament acull avui el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i també comuns en matèries com ara salut, educació, habitatge i també drets socials. La votació final està prevista pel proper 2 de juliol. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. Es tracta d'un home i una dona. Segons les primeres informacions, cap dels cossos presenta signes de violència. La dona hauria mort el mateix dia, mentre que l'home estava ja en avançat estat de descomposició. La policia també avisa de les denúncies de desaparició per tal de comprovar possibles coincidències, volíem dir, amb els cossos. I pel que fa al temps, avui el temps farà un gir radical amb retorn dels ruixats i les tempestes a bona part del país. Les primeres precipitacions arribaran al migdia, al Pirineu, Prepirineu i també a la serralada prelitoral i s'estendran després cap a la Catalunya central i també al litoral. I recordem que a hores d'ara continuem pendents. No han sortit encara aquests resultats d'aquesta consulta del sector educatiu que ha d'avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC, professors de secundària, Comissions Obreres i UGT. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Les notícies a Ràdio Palafrugell.
2: Després de les notícies en xarxa, a través dels nostres companys de la xarxa, doncs són els moments dedicats a la informació local amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell. A les 12 i 3 minuts, com ens en deien, avui és possible que hi hagi precipitacions, per això el Baix Empordà té avui dijous a la tarda situació de risc moderat per pluges intenses. Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla Especial per Risc d'Inundacions a Catalunya, conegut com a Inuncat, davant la previsió de precipitacions que afectaran bona part del país. D'això en parlem a la una del migdia al nostre informatiu.

0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Cada dijous al matí, entre les 11 i les 12, al local social de la Sauleda, grup de criança amb Glòria Villalba de Mastímut, un espai per sentir-se segura parlant sobre la maternitat. És un refugi per obrir-se, compartir i també sostenir i acceptar les diferents situacions. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's abans per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
4: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El Certificat de Professionalitat de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Així és la vida. Amb Rafael Corbí, cada matí, a Ràdio Palafrugell.
5: D'aquí uns moments ens arribarà en Guillem Terribas amb una nova edició del seu suggeriment. Avui ens parlarà d'un llibre per mainada, però al mateix temps que ens servirà per tenir la taula ben bonica amb menjar d'aquell que val la pena. Mentre escoltem amb en Jofre Verdagí i Glaucs, que ens porten aquest tema anomenat Menuda. Menuda.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El suggeriment de Guillem Terribas.
4: Hola, molt bones. En aquesta secció que comentem llibres, sempre, o pràcticament sempre, parlem de novel·les, assajos, de recomanacions, de llibres, podríem dir, per adults. Però també hi ha un ventall de llibre juvenil i llibre infantil que també té el seu lloc i també s'ha de dir que d'una manera o altra les llibreries cada vegada ofereixen més espais dedicat al llibre infantil i que cada vegada també s'ha de dir que les editorials tenen el seu apartat d'aquest gènere que cada vegada funciona millor i que cada vegada s'edita millor i que és, podríem dir, allò, el futur del món del llibre, del coneixement. Avui volia comentar-vos un llibre editat per la clàssica, coneguda editorial La Galera, que és una editorial pràcticament de tota la vida i que es va regenerant i actualitzant. Ha tret un llibre que se'n diu I ara què mengem? Amb un subtítol que és Receptes per a nens i nenes. I porta unes il·lustracions maquíssimes de Cristina Los Santos i els textos són de David Llenes. El llibre va repassant les receptes per cada època. Per exemple, la castanyeta. La castanyada és on ja ofereixen panellets i puré de castanyes. Llavors, Santa Llúcia, hi ha les neules i les galetes de Nadal. Quan arribem a Nadal, hi ha el tronc de Nadal i la xocolata desfeta amb xurros. Els sants innocents, llufes de massapà i llufes de full. I cada una d'aquestes receptes està explicada com els ingredients i com es fa. Quan arribem, per exemple, a una altra temporada, un altre moment important de la cultura, com és l'home dels nassos, que és el 31 de desembre, doncs hi ha el torró de crema i rellotge de formatge i fruita vermella. El dia de Reis hi ha el tortell de Reis i monedes de xocolata. Quan arribem a Carnestoltes hi ha la coca de llardons i la merenga. Per Sant Josep hi ha els melindros i la crema cremada. Per Quaresma hi ha els bunyols de vent i bunyols de crema. El diumenge de Rams hi ha els rosaris de ram i pinya confitada. Per Pasqua hi ha la mona de Pasqua i els ous de xocolata. Per Sant Jordi hi ha les roses cristal·litzades i les roses de poma. Per Sant Ponç hi ha la melmelada de fruita vermella i ametlles garapinyades. Per Sant Joan hi ha la coca de Sant Joan, que en totes les seves variants. I quan arribem a la Mare de Déu d'agost hi ha el gelat de crema cremada amb xocolata calenta. També hi ha la proposta del duo de venuts de maduixa i de vainilla amb taronja. Tots estan molt ben explicats, els ingredients i com s'ha de fer. I després, al final, hi ha els índexs de tots aquests menjars, d'aquestes propostes, per mainar d'aquests menjars que els encanta, i està fet d'una manera amb il·lustracions per cada moment. Per exemple, al desembre hi ha el mercat de Santa Llúcia, a l'octubre hi ha la castanyada, el dilluns de la castanyada, al desembre hi ha el sopar o el dinar de Nadal, Llavors, per exemple, quan hi ha el gener, els Reis, doncs, tot el matí anar descobrint el que ha portat els Reis. O sigui, cada moment té la seva il·lustració maquíssima, repeteixo, com per exemple la de Rams, doncs és la de la Palma. Recomanadíssim aquest llibre editat per la Galera, que se'n diu I ara què mengem? Receptes per a nens i nenes. Que vagi bé.
3: El suggeriment de Guillem Terribas. Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
5: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna amb més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada. 64enes festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, dijous 4 de juny, Rua dels Infants d'Escoles Bressol de Palafrugell. Sortida des de Plaça Nova a les 10 del matí. Batucada amb l'alumnat del centre Prats de la Carrera fins a la plaça d'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Amb actuació final a càrrec de Jordi Tonietti i visita institucional a la nau dels Carrosaires a les 20 hores. Divendres 5 de juny, la fangejada, de 10 a 13 hores, als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Organitza Aula d'Art.
1: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
2: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments en PVC i alumini, mosquiteres, mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
3: Aurisol, centre auditiu, revisions auditives gratuïtes i a domicili. Finançament sense interessos. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del Cel Obert.
2: Grup PAC, corredoria d'assegurances. Som la primera corredoria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
3: Palafrugell Garden Center. Venda de tot tipus de plantes d'interior o exterior, així com complements de jardineria per fer del seu jardí i de la seva casa un espai verd. Carretera de Llofriu a Palafrugell, al costat de la rotonda. Comarcal 66, quilòmetre 0.
4: És el moment de començar la nostra efemèrides musical per un dia com avui, aquest 4 de juny. Anem a recordar, en principi, ho farem al llarg d'uns quants minuts, escoltant música i escoltant, doncs, aquestes informacions que ens remeten a un dia com el d'avui, i en el qual destacarem personatges històrics, uns més que els altres, com, per exemple, el 4 de juny del 1937, quan naixia en Freddy Fender, aquest cantant de nom real, Valdemar Huerta Medina. Ho feia a San Benito, a Texas, als Estats Units, un cantant i compositor d'ascendència mexicana que es va dedicar amb passió al Tex-Mex, al rock i la música country. En diferents moments va formar part de The Texas Tornados i del supergrup Los Super Seven. Va morir el 2006 d'un càncer de pulmó.

El 4 de juny del 1944 naixia Michelle Phillips, de soltera Holly Michelle Gillian, a Long Beach, a Califòrnia. El nom potser no ens digui gaire cosa, però ella era la vocalista de The Mamas and the Papas i va estar casada amb el líder de la banda, John Phillips. Va ser coautora de l'himne pop California Dreaming. Va estar casada durant 8 dies amb l'actor Dennis Hopper i també va mantenir una relació sentimental amb Jack Nicholson. El 1977 va publicar el seu primer àlbum solista.

El 4 de juny del 1973 moria un personatge que musicalment no tenia absolutament res, però sí el cognom. Va morir en Murray Wilson, d'un atac de cor. Qui era? Doncs era el pare dels membres dels Beach Boys, Brian, Dennis i Carl Wilson. I al mateix temps va ser el primer mànager del grup. Va imposar d'una manera, diuen que dictatorial, els seus criteris artístics i comercials. Diuen que durant anys va sotmetre a mals tractos físics i psíquics amb un dels tres germans, en Brian.

El 4 de juny també es va publicar dos àlbums que us volem recordar, essencials amb el seu moment. El 4 de juny del 1980 veia la llum l'LP One for the Road, un doble àlbum en directe enregistrat als Estats Units. Amb Los Kings, The Kings, es mostrava amb aquest disc com el grup estava començant a viure una etapa daurada en aquell país, que no li va fer gens a cas a la dècada dels 70. Un testimoni essencial de l'últim període d'una de les grans bandes del rock britànic que van atravessar els anys 80 amb problemes interns i amb el seu so reorientat al gust del públic rocker nord-americà del moment. I el 4 de juny del 1984 s'editava una obra que, sense ser la millor del seu autor, sí que es va imposar com un dels àlbums essencials de la història del rock, l'últim gran disc de Bruce Springsteen, el Born in the USA.

Una cançó la més emblemàtica de la carrera artística de Bruce Springsteen, radiada incansablement arreu de tot el món i que va ser feta servir per la dreta nord-americana com a emblema del seu país, cosa que va ser disgust per al seu autor, per Bruce Springsteen. I també, el 2012, un àlbum que ens agradaria molt recordar. El primer disc que van publicar després de més de 27 anys, els Dexys Midnight Runners, aquells cèlebres artistes que ens havien acompanyat amb d'altres cançons, van publicar el 2012 el One Day I'm Going to Soar. Per l'ocasió, en Kevin Rowland va retallar el nom del grup i ho va deixar només amb Dexys. L'àlbum, fabulós, va ser rebut amb entusiasme per la crítica europea. No n'hi havia per menys.

Estem repassant aquest 4 de juny, Dia Internacional dels Nens Víctimes Innocents d'Agressió, decretat per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Una cosa a destacar, sens dubte, aquesta peça que estem escoltant els Dexys 27 anys després. Altra gent famosa que va néixer un dia com avui, en volem repassar més un parell. Hi ha altres músics, com per exemple el músic de jazz nord-americà Oliver Nelson, també prou conegut el 1932. La Nika Costa, la cantant americana que va néixer tal dia com avui de l'any 1972.

Aquella baileta que ens aportava aquesta cançó, pràcticament el seu únic èxit, i també va néixer un dia com avui El The Barge, aquest cantautor nord-americà de rhythm and blues i de pop. Va néixer el 1961, el cantant de Detroit, de Michigan, que sobretot va triomfar amb aquesta cançó anomenada Rhythm of the Night, una cançó escrita per Diane Warwick, una cançó que va ser el senzill del seu quart àlbum d'estudi, Rhythm of the Night, amb el segell Motown, i que, sens dubte, va ser un dels seus grans èxits.

Una excel·lent cançó que, a més, pertanyia a la banda sonora de The Last Dragon, d'aquesta pel·lícula que li va portar una fama internacional, sens dubte. Nosaltres, però, de les cançons d'aquest 4 de juny, ens quedarem amb la cançó que escoltarem sencera, perquè és una de les millors, també, que ens van portar els fabulosos Bee Gees. Tal dia com avui s'editava la cançó anomenada To Love Somebody. Per tant, dins aquesta càpsula de les efemèrides del 4 de juny, permeteu-me escoltar aquest tema dels Bee Gees. To Love Somebody.

0: Així és la vida, amb Rafel Corbí, de dilluns a divendres a les 11 del matí.
1: ...400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com!
3: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
4: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
3: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
4: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
5: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí. Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.

és la música al llarg d'aquest matinal a través de Ràdio Palafrugell. Són 3:15 d'una, després de l'Aitana, en Dana Paola, Brit Taylor, i després Bonham, Jenson Bonham Band ens acompanyaran fins al punt de la una, on tenim l'informatiu migdia.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada. 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes dissabte 6 de juny. La Fireta de 9 a 14 hores al Camp d'en Prats. I també al Camp d'en Prats de 9:30 a 13 hores Trobada de Puntaires, organitzat per l'Associació de Puntaires de Palafrugell. Tot el dia, Fira de Primavera. Botiga al carrer pel centre de la vila, organitzat per Oxigen. L'Analògica, cultura en format físic. De 10 a 20 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Segona Fira del Vinil de Palafrugell. Mercat del vinil, mercat d'artesania local, chill out, activitats familiars i actuació de DJs. Programa en directe de Ràdio Palafrugell, Història del Vinil. Organitzen els Trompats, Mambo i David Fons. Palafrugell en dansa, tot el dia a diferents espais. Mostra de danses a les 12 del migdia a la Bòbila. Plantada d'imatge festiva, presentació del gegantó de Modest Cuixart i del Ball de Gitanes de Palafrugell a Can Bec a les 17 hores. 17:30, cercavila pels carrers del centre. 18:30 hores, Plaça Nova, mostra de danses. Ball folk, també a Plaça Nova a les 20 hores. I cercavila nocturna fins a Can Màrio a les 22 hores. La Tusta Tarda, 17 hores, carrers de la Vila amb la Tustarrada. Shirley's Tour al Run Run per la tarda pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc amb la colla Cheerleaders 2.0. Desembalat, a partir de les 20 hores i fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès. Nit electrònica amb DJs i espectacle làser professional. Organitza Associació Els Trompats. Concert de primavera, 21 hores a l'església de Sant Martí, amb la coral Nit de Juny.
2: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
3: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments en PVC i alumini, mosquiteres,

0: mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
1: Aurisol, centre auditiu. Revisions auditives gratuïtes i a domicili. Finançament sense interessos. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del cel obert.
0: Grup PAC. Corredoria d'assegurances. Som la primera corredoria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
1: Palafrugell Garden Center. Venda de tot tipus de plantes d'interior o exterior, així com complements de jardineria per fer del seu jardí i de la seva casa un espai verd. Carretera de Llofriu a Palafrugell, al costat de la rotonda. Comarcal 66, quilòmetre 0.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. És la una. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt bon dia i molt benvinguts a una nova edició del nostre informatiu migdia. Benvinguts i benvingudes amb aquest dijous, dia 4 de juny, en l'informatiu, amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell, amb un servidor Rafael Corbí, amb en Ferran Castelló i amb la Maria Vilà. Anem a encetar aquests minuts que dediquem a les notícies de casa. Avui parlarem de les festes de primavera de Palafrugell que entren aquest cap de setmana en la seva fase central amb una intensa programació d'activitats familiars, culturals i festives repartides per diferents espais del nostre municipi. També parlarem del risc moderat de fortes tempestes al Baix Empordà per avui dijous a la tarda. També ens adrentarem dins el Museu Can Màrio amb una exposició creada expressament per a Palafrugell amb la Anna Irina Rossell. Parlarem de les diverses iniciatives escolars relacionades amb el carrusel Costa Brava i les festes de primavera que s'han reconegut aquí a Palafrugell. Ho han presentat aquest cap de setmana l'alumnat a la plaça de la Mangarda, la Sureda, el Badruna Parts de la Carrera i les escoles Sant Jordi i Carrilet. Parlarem dels horts comunitaris Les Arenes, que celebren 10 anys amb una jornada i ho faran demà, dia 5 de juny. Parlarem de la mostra de curtmetratges de Palafrugell, que obre la convocatòria per la seva quarta edició. Del començament avui a la tarda un taller de pintura a l'oli per adults al Mas Mascort. I finalment del Museu del Sur, que organitza dues activitats sobre Modest Cuixart aquesta setmana. Amb el nostre informatiu tindrem també la col·laboració d'en Guillem Terribas, com cada dijous, amb el seu espai del suggeriment i també les efemèrides que posaran punt i final amb una nova edició de les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Les festes de primavera de Palafrugell entren aquest cap de setmana en la seva fase central amb una intensa programació d'activitats familiars, culturals i festives que s'han repartit per diferents espais del nostre municipi. La celebració arribarà al seu punt àlgid aquest diumenge i recordem que hi haurà a la tarda el 64è ja Carrusel Costa Brava Carnaval de Carnavals, considerat l'acte més representatiu de les festes i un dels més importants del nostre municipi. La programació començarà demà divendres amb la fanguejada als jardins de Can Bec. Durant el matí s'hi faran diverses activitats familiars. Paral·lelament, el Camp d'Emprats acollirà la fireta i la tradicional trobada de puntaires. Dissabte serà la jornada amb més activitats al carrer. Tindrem als jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament, la segona edició de l'Analògica, la Fira del Vinil de Palafrugell. La proposta inclou parades de discos, artesania local, activitats per a totes les edats i sessions musicals. La nostra emissora, Ràdio Palafrugell, serà en directe entre les 10 i les 12 del matí. La cultura popular també tindrà un paper destacat en Palafrugell en dansa, una iniciativa que inclou una mostra de danses plantada d'imatge festiva, cercaviles pels carrers del centre i la presentació del gegant petit dedicat al pintor Modest Cuixart. I serem nosaltres a la tarda del dissabte també per participar des de Ràdio Palafrugell amb aquest Palafrugell en dansa. Un dels moments més destacats de la jornada serà l'homenatge a Modest Cuixart, impulsat pels gegants de Palafrugell i la Fundació Modest Cuixart. Un acte que convida els participants a recordar l'artista a través de la llum i destaca la relació que va mantenir amb Palafrugell al llarg de la seva trajectòria. La tarda de dissabte també comptarà amb la Cheerleaders Tour al Ron Ron, que recorrerà els carrers de Palafrugell, Calella i Llafranc. Al mateix temps, la Tosta Rada organitzarà una nova edició de la Tosta Tarda pels carrers de la vila. La jornada de dissabte es complementarà amb el concert de primavera de la Coral La Nit de Juny a l'Església de Sant Martí i amb una nova edició del Desenvela't a l'aparcament de l'Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès. La proposta inclourà actuacions de discjòqueis, espectacle làser, servei de bar i espais de sensibilització i de prevenció. I finalment, diumenge, començarà amb les tradicionals matines de la Tostarrada, que recorreran a Palafrugell, Calella i Llafranca des de primera hora del matí. Més tard, la Plaça Nova acollirà una audició de sardanes amb l'Energia Cobla i el Ball de la Bimbam. Durant tot el cap de setmana, els carrers del centre de Palafrugell també seran l'escenari de la Fira de Primavera, la botiga al carrer, organitzada per Oxigen Palafrugell, Comerç i Negoci. Les festes de primavera culminaran diumenge amb l'edició del Carrusel Costa Brava, que arriba ja a la seva 64ena, reconegut com a element festiu tradicional d'interès nacional. L'esdeveniment tornarà a omplir els carrers de música, color i creativitat amb la participació de les colles de festes de primavera i milers d'espectadors. Recordem que el podreu veure i sentir a través de Ràdio Palafrugell en col·laboració amb Televisió Costa Brava. I com us dèiem, esperem que les pluges es quedin si arriben en avui dijous, perquè el Baix Empordà té avui dijous a la tarda situació de risc moderat per pluges intenses. Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla Especial per Risc d'Inundacions de Catalunya, conegut com Inuncat, davant la previsió de precipitacions que afectaran bona part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, els xàfecs començaran a partir del migdia i podran ser localment intensos. També podran anar acompanyats de tempesta, calamar-se i puntualment de pedra. Tot i que els registres més elevats es preveuen en comarques com la Garrotxa, l'Osona, el Ripollès i el Lluçanès, el Baix Empordà també figura entre les zones, també tenim números, amb probabilitat de superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil recomana, doncs, d'aquesta manera seguir l'evolució de la previsió meteorològica i evitar activitats en zones inundables. També recorda la importància d'allunyar-se de rius, rieres i barrancs, encara que aparentment portin poca aigua. En cas d'emergència, cal trucar al telèfon 112.

0: Aquesta era la informació que ens arribava sobre aquest risc moderat de fortes tempestes i ara el que anem a fer és parlar d'aquestes iniciatives escolars que us dèiem, perquè Palafrugell ha reconegut diverses iniciatives relacionades amb el carrusel Costa Brava i les festes de primavera. L'alumnat ho ha presentat aquest passat cap de setmana a la plaça de l'Amangarda. Són l'Institut La Sureda, el Badruna Parts de la Carrera i les escoles Sant Jordi i Carrilet. En Ferran Castelló ens ha preparat aquest àudio d'aquest programa per que ho coneixem, aquestes iniciatives escolars.
1: Cada dos anys els alumnes de primer i segon d'ESO fan un projecte sobre les festes de primavera. Fem unes primeres activitats en les que aprenen l'origen de les festes de primavera, el carnaval encobert que va ser a l'època de Franco i tot el tema aquest de la censura que hi havia. Preparen una comparsa. Llavors, per fer la comparsa, se'ls assigna un estil musical que és aleatori i ells han de preparar una samarreta, agafant la decoració de la samarreta. Després fan també, munten tres músiques d'aquell estil i a l'últim dia del projecte, que dura una setmana, fan la coreografia que poden venir les famílies a veure-ho.
2: Cada colla va fer un logo i que podríem portar amb les camisetes com aquesta i com tenen els nostres companys.
3: Sí, és una aplicació que pot ser el dibuix del teixit que vols fer, o sigui, de l'imatge que vols fer. I després brodar-ho.
4: Vam fer una maqueta de tot que vam explicant en un podcast que també vam fer. Que va ser com fer la carrossa però en miniatura.
5: Hi ha nens que han utilitzat material reciclat i així.
6: Ho fem servir per la gent que han tirat confeti les carrosses durant la rua i així es poden recollir el confeti.
7: Hem muntat el robot amb unes instruccions i després el podíem muntar a la nostra manera.
8: Cada colla explicava què volia posar-hi a la carrossa i com seria.
9: Quan ja teníem tot preparat vam gravar el podcast.
10: I m'he endinsat en això perquè la gent no desperdici el menjar. Cartró, plastilina, goma d'eva i una tira de paper per allà darrere.
11: Cartró, plastilina que s'asseca i es fa dura, papers i silicona.
12: Hem fet ser infern amb un dibuix i un àngel.
13: Forma d'una part d'un videojoc, d'una cançó i uns quants colors, plastidecor i molt de paper.
14: I hem fet una carrossa d'un món diferent. Hem intentat fer una cosa, no ens va sortir, vam fer una altra i bueno, ens ha sortit una cosa que a mi m'agrada.
15: Que es diu la bassa oceànica i l'hem fet a l'assignatura d'Arts i Manualitats amb el professor Julio.
16: En un mar normal no podràs trobar una cua d'un dofí d'aquests colors o un tauró amb aquests colors també.
17: Una carrossa en miniatura, com una maqueta, i es diu Les Vacances Chill.
18: Doncs els materials que hem fet servir doncs, han sigut sorra de la platja, cartró, taps de suro i un tipus de paper molt fi que és de color blau.
19: De què són aquestes carrosses, Camila?
20: D'animals.
19: Aquestes d'animals, i aquesta?
20: D'un circ.
19: Un circ.
0: Aquestes són les activitats i així ens ho ha preparat el nostre company en Ferran Castelló per parlar d'aquestes magnífiques, com hem dit, iniciatives escolars. Ara anem a parlar d'una exposició, perquè el Museu Can Màrio de Palafrugell es convertirà aquest estiu en un organisme viu. L'artista Anna Irina Rossell neix en l'aire la primera flor, una exposició creada específicament per a l'equipament de la Fundació Vilacases, que s'inaugurarà aquest dissabte, dia 6 de juny, i es podrà visitar fins al 22 de novembre. La mostra, comissionada per Blanca Arias, transforma els espais del museu amb escultures inflables, instal·lacions sonores, peces lumíniques i dibuixos. El projecte explora la respiració com una experiència física, emocional i també política. L'aire es converteix en matèria artística per reflexionar sobre la vulnerabilitat, el contacte entre persones i les relacions d'interdependència, com explica l'autora.
21: El públic que vingui veurà que moltes obres tenen aquesta latència, tenen aquesta respiració, no? I que hi ha diferents moments on es pot apreciar aquesta aquesta cosa des de, tant des dels dibuixos també, però sobretot crec que és des d'aquestes obres que tenen una constant respiració i que comptàvem que per mi és igual d'important aquest moment de treure l'aire com d'inflar, no? Que sí que hi ha com un moment com més monumental en el moment d'inflat, però realment després tot el, això que escoltem són unes peces de paper que s'estan desinflant a poc, no? I és un punt important que crec que convida d'una forma involuntària potser també, no? O menys conscient a sincronitzar-te i a vincular-te amb aquestes escultures.
0: La proposta recull algunes de les principals línies de treball de Rossell. L'artista investiga els llenguatges no verbals, la comunicació animal, els materials tous i inflables i les connexions entre els sers vius. A partir d'aquests elements, construeix un ecosistema d'obres que evoquen organismes capaços d'inflar-se, transformar-se o modificar el seu cos per relacionar-se amb l'entorn.
1: Perquè precisament hi ha molta visibilitat, no?, dels conductes de ventilació, i això és una cosa amb la que vam treballar des de l'inici, el fet de pensar el museu com un pulmó també i com un arxiu dels alents de les persones que hi han pensat abans de nosaltres i que hi passaran també després de l'exposició.
21: Totes les costures estan a vista, hi ha tots els fils, hi ha moltes marques també del patró que faig abans de tallar la peça, i és una part igual d'important que el volum final, no? I per altra part hi ha el grafit, que és, també jo l'entenc com un material molt primari en el meu procés i en el procés de moltíssimes artistes.
0: Aquesta exposició s'organitza en tres àmbits. El primer, inspirar. Aborda la respiració com una experiència compartida i reflexiona sobre la vulnerabilitat i l'asfíxia. El segon és aspirar. Posa el focus entre el contacte entre els cossos i les transformacions que genera la convivència. I finalment, el tercer, aspirar. Obre la porta a imaginar formes de vida més sensibles, poroses i interdependents. Són paraules de la comissària.
1: Llavors, aquí el que hi ha és dos tipus de peces, algunes que semblen més tàctils i més flonges, que inclús ens conviden, podríem pensar, no?, a recordar la importància del repòs o del descans, i unes d'altres que fan referència a l'asfíxia. Llavors, jo crec que es tracta com de entendre que cap gest no és definitiu, sinó que sempre és una dansa entre dos cossos que s'estan demanant respecte i s'estan demanant una altra forma de tocar-se, no?, i d'entrar en relació.
0: Entre les peces destacades hi ha com unes ganes de respirar molt, una instal·lació que recorda uns pulmons i que planteja una reflexió sobre les desigualtats vinculades al dret de respirar. També s'hi poden veure Soplo, inspirada en mecanismes de defensa d'algunes espècies animals, i Tangram, una obra que reflecteix o converteix el buit i l'aire en protagonistes escultòrics. El recorregut acaba amb Un sospir, un espai dedicat als dibuixos de Joana Torres, àvia de l'artista. La intervenció introdueix color en una exposició dominada pels tons neutres i proposa una reflexió sobre la memòria familiar i la transmissió de sensibilitats creatives entre generacions. La protagonista és nascuda a Arenys de Mar l'any 1993, l'Anna Irina Rossella. Treballa entre l'escultura, la instal·lació i el so. En els darrers anys ha exposat en centres com la Fundació Joan Miró, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Arts Santa Mònica o el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i ha rebut reconeixements com el Premi Miquel Casablanques. A part, el 7 de juny, el museu celebrarà una jornada de portes obertes a motiu de les festes de primavera. L'equipament obrirà gratuïtament d'11 del matí a 2 del migdia i permetrà visitar tant l'exposició permanent com les instal·lacions i mostres temporals vigents.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Seguim amb l'informatiu migdia a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Hem sobrepassat el punt d'un quart de dues. Parlem dels horts comunitaris, les arenes, que commemoraran el seu desè aniversari amb una jornada festiva i participativa oberta a tota la ciutadania. Això serà demà, dia 5 de juny, a partir de les 5 de la tarda. La celebració començarà amb una acollida i una jornada de portes obertes als horts comunitaris. Mitja hora més tard es farà un sorteig de productes cultivats a l'hort i un berenar compartit entre les persones assistents. A les 6 de la tarda començaran dos tallers pràctics relacionats amb l'alimentació i les plantes ramalleres. Un dels espais estarà dedicat a les herbes per elaborar ratafia. Les persones participants faran una passejada pels horts per recollir plantes i conèixer-ne les propietats medicinals. L'altre taller se centrarà en l'elaboració d'envinagrats amb productes com cogombra, pebrot, bròquil i pastanaga. Nosaltres en diem carrotes aquí i se m'ha escapat. Les persones assistents podran endur-se els preparats en pots de vidre. L'organització recomana portar cabasset o bossa per recollir les herbes i també pots de vidre amb tapa per al taller d'envinagrats. Cada taller tindrà un aforament màxim de 20 persones i caldrà fer inscripció prèvia a través de WhatsApp al telèfon 605-84-96-24. El repetim ara al final. La jornada també disposarà d'un espai de monitoratge infantil per facilitar la participació de les famílies. El WhatsApp al 615-84-96-24. I parlant de cinema, la quarta mostra de curtmetratges de Palafrugell ha obert el període d'inscripció per participar-hi. Els creadors interessats poden presentar els seus treballs fins al 31 de juliol a través de la plataforma Fest Home. El certamen estarà adreçat a directors i directores de fins a 30 anys. Cada participant només pot presentar una obra i la temàtica és lliure, sempre que no vulneri els drets humans. La convocatòria contempla quatre categories: ficció, documental, animació i experimental. Els curtmetratges no poden superar els 20 minuts de durada, inclosos els crèdits. Les obres que no estiguin en català, castellà o anglès hauran d'incorporar subtítols en alguna d'aquestes llengües. Un cop seleccionats, els participants hauran de lliurar una còpia final del curtmetratge en uns formats específics. També caldrà aportar els subtítols, una imatge promocional, un parell de fotogrames i la fitxa tècnica de l'obra. L'organització comunicarà la selecció durant el mes de setembre. La quarta mostra de curtmetratges de Palafrugell tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 de novembre. Les bases estableixen que els participants han de disposar de tots els drets d'autor i d'exhibició de les seves obres. I ara parlem d'aquesta tarda perquè el Museu del Suro organitza dues activitats sobre Modest Cuixart. Són aquesta setmana. De fet, són aquest cap de setmana. L'univers creatiu de Modest Cuixart serà el protagonista. L'equipament ha programat dues activitats especials per aprofundir en els continguts de l'exposició Cuixart, Natura, Mite i Memòria, dedicada a una de les figures més destacades de l'avantguarda catalana del segle XX. Les propostes aniran a càrrec de Raquel Medina, doctora en Història de l'Art i comissària de la mostra. La primera activitat serà divendres a les 7 de la tarda amb la conferència L'empremta de la natura en l'obra de Cuixart. La sessió analitzarà la influència de la natura en l'obra de l'autor i les idees que la vinculen amb els mites i la memòria. Ens en parla l'Helena Ferrer del Museu del Suro a Ràdio Palafrugell.
1: Una aproximació a com la natura, el paisatge i la matèria esdevenen fonaments simbòlics i creatius en el llenguatge de Cuixart, una de les figures claus de l'avantguarda artística catalana.
0: La programació continuarà diumenge a les 12 del migdia amb Cuixart en conversa, una visita guiada comentada per la mateixa Raquel Medina. L'activitat permetrà conèixer més detall les peces exposades, els processos creatius de l'artista i les referències simbòliques presents en la seva trajectòria. Cal inscriure's al 972 30 78 25 o al WhatsApp 618 49 56 40.
1: Una oportunitat per apropar-se a l'univers de Cuixart des d'una mirada curatorial i experta i descobrir com es despleguen les idees, les connexions i els relats que articulen la seva obra.
0: Les dues activitats són gratuïtes. Recordem, es pot inscriure al 972 30 78 25 o al WhatsApp 618 49 56 40. Per aquesta tarda de dijous tenim una activitat impartida per en José Luis Escardó, que comença avui al Mas Mascort, un taller de pintura a l'oli per adults i que tindrà lloc durant tot aquest mes de juny amb sessions alternes dimecres o dijous de les 4 a les 8 del vespre. Com en dèiem, el curs impartit per l'artista José Luis Escardó ofereix una proposta formativa i creativa per a les persones participants amb l'objectiu de fomentar la pràctica artística en un entorn comunitari. Unes sessions que es faran a l'espai del local social del Mas Mascort. Per inscriure's cal enviar un WhatsApp al 685 65 48 29 o al 685 65 49 69. Forma part dels projectes Viu al teu barri i Arteca.
2: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: Unes notícies que ara mateix ja deixen el seu lloc a espais més lúdics, com per exemple amb en Guillem Terribas, que ens porta el seu suggeriment literari per al dia d'avui. Endavant, Guillem.
3: Hola, molt bones. En aquesta secció que comentem llibres, sempre, o pràcticament sempre, parlem de novel·les, assajos, de recomanacions, de llibres, podríem dir, per adults. Però també hi ha un ventall de llibre juvenil i llibre infantil que també té el seu lloc i també s'ha de dir que d'una manera o altra les llibreries cada vegada ofereixen més espais dedicats al llibre infantil i que cada vegada també s'ha de dir que les editorials tenen el seu apartat d'aquest gènere que cada vegada funciona millor i que cada vegada s'edita millor i que és, podríem dir, allò, el futur del món del llibre, del coneixement. Avui volia comentar-vos un llibre editat per la clàssica, coneguda editorial La Galera, que és una editorial pràcticament de tota la vida i que es va regenerant i actualitzant. Ha tret un llibre que se'n diu I ara què mengem? Amb un subtítol que és Receptes per a nens i nenes. I porta unes il·lustracions maquíssimes de Cristina Los Santos i els textos són de David Llenes. El llibre va repassant les receptes per cada època. Per exemple, la castanyeta. La castanyada és on ja ofereixen panellets i puré de castanyes. Llavors, Santa Llúcia, hi ha les neules i les galetes de Nadal. Quan arribem a Nadal, hi ha el tronc de Nadal i la xocolata desfeta amb xurros. Els sants innocents, llufes de massapà i llufes de full. I cada una d'aquestes receptes està explicada com els ingredients i com es fa. Quan arribem, per exemple, a una altra temporada, un altre moment important de la cultura, com és l'home dels nassos, que és el 31 de desembre, doncs hi ha el torró de crema i rellotge de formatge i fruita vermella. El dia de Reis hi ha el tortell de Reis i monedes de xocolata. Quan arribem a Carnestoltes hi ha la coca de llardons i la merenga. Per Sant Josep hi ha els melindros i la crema cremada. Per Quaresma hi ha els bunyols de vent i bunyols de crema. El diumenge de Rams hi ha els rosaris de ram i pinya confitada. Per Pasqua hi ha la mona de Pasqua i els ous de xocolata. Per Sant Jordi hi ha les roses cristal·litzades i les roses de poma. Per Sant Ponç hi ha la melmelada de fruita vermella i ametlles garapinyades. Per Sant Joan hi ha la coca de Sant Joan, que en totes les seves variants. I quan arribem a la Mare Déu d'Agost hi ha el gelat de crema cremada amb xocolata calenta. També hi ha la proposta del duo de venuts de maduixa i de vainilla amb taronja. Tots estan molt ben explicats, els ingredients i com s'ha de fer. I després, al final, hi ha els índexs de tots aquests menjars, d'aquestes propostes, per mainar d'aquests menjars que els encanta, i està fet d'una manera amb il·lustracions per cada moment. Per exemple, al desembre hi ha el mercat de Santa Llúcia, a l'octubre hi ha la castanyada, el dilluns de la castanyada, al desembre hi ha el sopar o el dinar de Nadal, Llavors, per exemple, quan hi ha el gener, els Reis, doncs, tot el matí anar descobrint el que ha portat els Reis. O sigui, cada moment té la seva il·lustració maquíssima, repeteixo, com per exemple la de Rams, doncs és la de la Palma. Recomanadíssim aquest llibre editat per la Galera, que se'n diu I ara què mengem? Receptes per a nens i nenes. Que vagi bé.
0: Molt benvinguts i benvingudes un dia més a les efemèrides culturals del dia d'avui, les efemèrides dels dies mundials internacionals. Avui, 4 de juny, se celebra el Dia Internacional dels Nens Innocents Víctimes d'Agressió, una data proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides en la qual es pretén aconseguir la protecció de la mainada en situacions de guerra i conflictes. La mainada són els més vulnerables amb aquest tipus de situacions i reben tot tipus d'agressions físiques, psicològiques i emocionals. L'objectiu d'aquest dia és construir un lloc segur per a la mainada on puguin créixer i desenvolupar-se com a persones íntegres sense el patiment i el dolor que impliquen les guerres i el conflicte. L'agost del 1982, l'Assemblea General de l'ONU, en el seu període de sessions d'emergència sobre la qüestió de Palestina, poc hem avançat des d'aleshores, va fer alguna cosa amb el gran número, amb el programa del gran número de Quitxalla Palestina i també del Líban, que havien estat víctimes dels actes d'agressió d'Israel, i va decidir commemorar aquesta data. Avui també, 4 de juny, és el Dia Mundial de la Fertilitat, l'objectiu del qual és anomenar l'atenció, cridar l'atenció més aviat, sobre els problemes de fertilitat que es presenten cada vegada més amb molta freqüència a la població i d'identificar quin seria el moment indicat per consultar a un especialista. La infertilitat és una malaltia bastant comuna, reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut, que afecta a un gran percentatge de parelles en edat reproductiva. També tenim el Dia Mundial del Corredor i la Corredora, òbviament, per homenatjar els milions de corredors de tot el món que s'exerciten per una qualitat de vida més saludable i activa. Una data que es va originar als Estats Units l'any 2009, essent denominada inicialment com a National Running Day. A causa de l'èxit d'aquesta iniciativa, que es va portar a terme una primera edició amb la participació de 2,5 milions d'aficionats al running provenents de 177 països. I a partir del 2016 va ser l'alcalde de Nova York que el va declarar com a Dia Mundial del Corredor o Global Running Day. Ens en queden dos. El Dia de la Cultura Afroperuana, per a retre homenatge a Nicomedes Santa Cruz en el dia del seu naixement. Ho va proclamar el Congrés de la República Peruana el 2006 i es celebra exclusivament al Perú. I finalment, repassem un dia com el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que l'ha proclamat l'Organització Nacional de Transplantaments i que es celebra exclusivament a l'Estat espanyol. Aquest dia té la finalitat de sensibilitzar les persones sobre la donació d'òrgans i teixits a malalts perquè puguin salvar les seves vides. La donació i trasplantament d'òrgans i teixits a Espanya està regulada per la Llei sobre Extracció i Trasplantament d'Òrgans, un instrument legal aprovat l'any 1979 per les Corts Generals. Així hem repassat avui aquests dies a través de la nostra sintonia, dies amb els quals finalitzem l'edició d'aquest 4 de juny.
2: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: I fins aquí, doncs, les notícies per al dia d'avui, per aquest dijous, en dia 4 de juny. Ens acostem a 2:15 del migdia i us en resaltem, doncs, aquest taller de col·legis per adults que us hem comentat també amb l'Eva Tormo, que tenim amb el projecte L'Àrtic als Barris a partir de les 6 de la tarda, i el taller de pintura L'Oli per adults amb José Luis Escardó a les 4 de la tarda al local social del Mas Mascort. Demà recordeu que ja hi ha produccions, hi ha cinema a Palafrugell a partir d'un quart de vuit del vespre amb El Amigo Inesperado, la pel·lícula de Fabien Godet, i també amb Michael, la pel·lícula d'Anton Foucault, que es pot veure dos quarts en 10 de l'espre. I també la conferència L'Empremta de la Natura en l'obra de Cuixart a càrrec de la doctora Raquel Medina al Museu del Suro a partir de les 7 de la tarda. Tres més, ho deixem estar aquí. Més notícies a radiopalafrugell.cat i els canals oficials de Facebook, Twitter, Instagram i Telegram. Serà fins demà. Adéu-siau.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
1: Vine, fes més i refresca't.
2: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
3: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!
4: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
1: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
5: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Entre pitos i llunes, amb Miquel Muñiz.
6: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell. Ivan Joanals i les sardanes.
7: Avui conversem amb un músic que representa una manera molt concreta d'entendre la cultura popular. Des del respecte profund a la tradició, però també des de la necessitat de fer-la evolucionar. L'Ivan Joanals és compositor i intèrpret de piano, tenora, gralla i fiscorn, format a Calonge, a Girona, Barcelona i fins i tot a Finlàndia. Ha escrit música per cobla, gralla i formacions d'instruments tradicionals. És una veu reconeguda dins de la música tradicional catalana contemporània, sovint definida com a valenta, creativa i, sobretot, transgressora. Avui parlarem de música de sardanes, de cobla, d'educació musical, de patrimoni i d'aquesta nova etapa vital que l'ha portat a anar-se'n a viure cap a Noruega. Ivan, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
8: Moltes gràcies, bon dia.
7: I et convidem ja, perquè si no marxes a Noruega, llavors serà impossible de convidar-te.
8: Just a temps.
7: I no trobarem el moment i vinga, va. Que bé, estem molt contents de que estiguis a Entre Pitos i Llunes. Si no m'equivoco, comences a estudiar música amb 8 anys a l'Escola de Música Adrià Sardó de Calonge. Què tenia aquella escola que va marcar tant la teva trajectòria i en quin moment vares decidir que la música no seria només una afició per tu?
8: Ostres,
7: va. Hi ha bastantes coses, eh?
8: Sí.
7: Tu ara et serra.
8: Sí. Bueno, jo m'agradaria pensar que vaig començar a fer música, bueno, primer de tot perquè vaig tenir una família que estava al darrere, que això és molt important, perquè ens agradi o no estudiar música o art aquí és car, és una cosa, no? En altres països potser no. Per tant, ostres, una família que al darrere sempre m'ha recolzat moltíssim. I les ganes de la curiositat, no? Sí que hi ha gent que diu, ostres, a mi em van obligar i al final em va agradar. A mi no em van obligar, és més, a mi no em van dir res. M'agrada explicar sempre aquesta anècdota, perquè jo tinc dues germanes grans, en elles els van apuntar a música, no? Va, fes música, no? I, bueno, carai, van fer la seva carrera i tot, i tot això que tenen, però no va transcendir, no? En canvi, a mi, doncs, pel motiu que fos, doncs, no em van dir res. I, en canvi, jo sí que ho vaig demanar. Jo tenia una inquietud, tenia ganes... Bueno, el poc que coneixia del meu entorn, també a la meva tia, que era just al costat de casa, amb qui feia molta, molta vida, tenia un piano, ella tocava el piano, vull dir que... Bueno, alguna cosa se'm va encomanar, suposo, i la curiositat, sobretot, vull dir això. I quan vaig decidir de... Vaig trigar, perquè... O sigui, jo el que tenia superclar és que no volia deixar música. O sigui, pensava, no, és que no deixaré mai de fer música. sigui el que sigui, en tots els vessants. Ara, decidir-ho com a cosa únicament, doncs va ser quan ja havia començat a estudiar, diguéssim, l'època de carrera universitària, o sigui, els 18-19 anys. Allà sí que vaig dir, ostres, vale, no es pot fer tot, m'haig de centrar una mica perquè... Sí que això, uns sí, 19 anys.
7: I què tenia d'únic aquesta escola de música Adrià Sardó que et va enganxar? Perquè al final és important també qui t'ensenya o l'entorn. Sí. O explica'ns una miqueta.
8: Per mi, i ostres, ho he dit sempre, i a vegades ens hem trobat molts més anys... Per mi la meva primera professora va ser fonamental. Fonamental, la Carina Nadal Martín, crec, de segon cognom. Crec que viu a Girona, fa molts anys que no la veig. Ostres, no ho sé, em va enganxar moltíssim. Hosti, és que era com motivació, era energia, era... No ho sé, jo m'ho passava molt i molt bé. O sigui, és que mai no em vaig plantejar dir, ostres, quin pal, vaig anar a música avui. És que mai de la vida. Per mi era... És que era super emocionant. Home, sí que hi devia haver algun dia que estava una mica més indiferent, suposo, com tothom, però... No? Però recordo això, i si ho penso en aquella època, pensava, és que m'ho passava superbé, classe. Clar que vaig continuar, no? I clar, amb la història la vaig tenir durant bastant de temps. Aleshores, clar, amb ella ho feia tot, no? Feia piano, feia llenguatge. Amb algun altre professor de l'escola, no sé, en Jaume Oliver, o així, fèiem temes més de coral, així, però sobretot era amb ella. I clar, després, vist amb el temps, me n'adono que realment... Ostres, que ho feia molt bé, aquesta dona, perquè ja deu tenir doncs, uns quants anys, com jo. I em va marcar molt, segur. El començament va ser molt bo.
7: Això és que és molt important, realment. Sí. És molt important. El piano és el teu primer instrument, però després arriben la gralla i, posteriorment, la tenora, que vas estudiar amb en Gispert, no?
8: Vaig fer un any amb en Gispert.
7: Ah, vale, és que jo també sí. Vaig estudiar amb ell.
8: Ah.
7: Jo estava a la tenora. Ostres, i em va fer gràcia l'altre dia que estava mirant i dic jo, mira'l.
8: Sí, el meu primeríssim any amb escola, perquè abans hi havia una prèvia amb en Miquel Faig, amb el senyor Miquel Faig, però sí, el meu primer any, diguéssim, acadèmic de tenora va ser amb en Josep Gispert.
7: Que fort. I llavors, què et va portar cap als instruments tradicionals? Perquè recordem que vas començar amb el piano, llavors, què et va portar cap a instruments?
8: Ostres, sempre ho havia hagut fer. De fet, em feien una enveja sana molt gran, perquè... Tocar el piano a vegades pot arribar a ser extremadament solitari, sobretot si fas clàssic i sobretot si estàs en un poble petit, en una escola petita, que no hi ha gaire alumnes més i que no tens gaires referents ni coses a la vora. Que jo també m'hauria pogut moure més, segurament, però jo era
7: Home,
8: petit.
7: Home, però
8: no...
7: petit, és normal.
8: Clar, o sigui, no... ara ho penso i dic, ostres, s'hauria pogut resoldre, però en aquell moment no. Ostres, jo no veia res més que
7: I
8: això.
7: I tampoc venies d'una família de músics que...
8: Exacte.
7: Clar.
8: No allò que digui, arribo a casa i em pots tocar amb el papa i la mama... No, impossible.
7: No, és diferent.
8: Sí,
7: és
8: sí.
7: Una situació diferent.
8: Sí, sí. Llavors... Aleshores, m'agrada molt sempre... Tot ho vaig començar a tocar bastant de gran, tot plegat el tema de colles geganteres, cultura popular en general. És a dir, no va venir de petit, però sí que pensava, ostres, que guai, instruments de vent, no saps...
7: Quan vas començar, exactament?
8: Doncs la gralla, entre alguna cosa i altra... Bona pregunta, eh? Però havia de tenir ben bé 16 anys, 16-17, i la tenora va venir al cap d'uns anys. Potser a partir dels 19-20, una cosa així.
7: I com és que va ser la tenora? Perquè realment el tiple seria com una mica... el paral·lel, no? Llavors tenim tarot a tenora, no?
8: Ostres, sí.
7: Com és
8: sí.
7: Que vas passar... Vas dir, me'n vaig a fer greus.
8: Sí. Has dit la paraula clau. És que m'agraden els instruments greus.
7: És que sí, que és molt bon. És que brutal, la tenora és increïble.
8: Aleshores, però... i bé, així, mare, no deixa de ser mig genètica, puja amunt, però sí, soc... crec que puc dir que soc molt amant dels instruments greus en general.
7: Sí.
8: I després una altra cosa, que a mi no m'agrada... Pot sonar... impactant per alguna gent, però a mi no m'agrada fer de solista ni res d'això. Sempre m'ha agradat fer la feina de formigueta. A mi m'agrada estar allà...
7: Però la tenora, senyora tenora, té
8: clar,
7: tots els solos de les...
8: Per això, era... entrava una mica en conflicte, això, eh? Però, ostres, jo, sincerament, amb una sardana o una peça de cobla ben escrita, diguéssim, que està pensada per 12 instruments allò ben pensats, en plan orquestral, ben simfònic... puc arribar a disfrutar molt més fent un segon que un primer de baix.
7: Clar.
8: Però trobo que...
7: Sí.
8: ostres, que estic fent allà tot el teixit harmònic, estic fent com...
9: Clar.
8: Estic fent tot el coixí que hi ha allà, saps?
9: És que ho entenc perfectament. Sí, sí, jo igual quan toco amb orquestres m'agrada molt més fer de segon violí, que estic allà amb les veus intermitges, que estic a prop de les violes i no sé què, que a vegades està fent la melodia tot el rato. Vale, sí, divertit un rato, però, sí. Però estàs molt més... Exacte, estàs molt més pendent de tot,
8: sí,
9: no?
8: Sí, o, per exemple, jo quan sento segons quins baixos i segons quines harmonies, això em fa disfrutar molt més, però molt més, que
9: clar,
8: no pas un...
9: El segon tenor estàs al costat del contrabaix.
8: Clar, clar, o sigui, i... jo sempre a la copla he estat molt a prop del contrabaix. Per mi el contrabaix
9: és fonamental. Darrere, sí. Clar, estàs en aquell... Sí. Clar, clar, clar, clar. Que guai. Sí. Tens una formació sòlida i bastant diversa. Creus que aquesta barreja clàssica, tradicional, contemporània, és clau en la teva manera de compondre?
8: Sí, totalment. Totalment, totalment. És que jo tampoc no entenc la música d'una altra manera. És a dir, per mi és diversitat. Manera de fer meva a la vida en general. Soc tasta ulletes, val? A mi m'agrada... La curiositat sempre em supera. O sigui, sempre prioritzaré una cosa que em cridi molt la curiositat, que no pas una cosa que ja sé que m'agrada i que, tot i que m'agradi molt, sempre diré, ostres, però i això què tal, no? I amb el tema musical és això. Estils, instruments, èpoques... sí, sí, sí. Sí, jo crec que queda reflectit totalment, totalment. Intento plasmar-ho, sí.
9: Ara que estem parlant de la teva faceta compositiva, ets compositor de diversos balls d'imatgeria festiva de Catalunya, com per exemple el ball de protocol de la Mulassa de Salou o el ball de la Carta al Poble dels Gegants de Palamós. Com és per tu el sentiment de veure per primera vegada com una composició que ha sortit del teu cap es veu representada en una plaça ballada per dos gegants, per una bèstia? O sigui, com és això?
8: És molt maco, molt emocionant. Molt... Al principi, jo crec que el primer cop que m'hi vaig trobar no sabia exactament on te'n ficava, no? En plan, ostres... I clar, després l'altra persona em deia... Clar, és que el primer cop era molt i molt jove, i sí, l'altra persona em deia, sí, jo crearé una coreografia, i sí, ja m'explicaven coses, però realment no sabia què estava passant allà, no? Sí que em van dir, hauria de tenir unes parts i tot això, que si un ball pla, que si un intro... I em vaig documentar del que vaig poder i el que sabia en aquell moment. I després, doncs, fer anar les coses que a mi m'agrada trobar en una música que trobo interessant, no? Que, bàsicament, podríem dir que és molta polirítmia, harmonies potents i que em sorprenguin i que no siguin previsibles. O sigui, per mi, el pitjor que pot tenir una música és que sigui previsible. O sigui, és com... Quina decepció, no?
9: Un altre cop.
8: Sí, no? Que, esclar, sí. Evidentment, arriba un punt que s'ha fet tanta música en la història que és molt difícil, no? I que potser hi ha algú que ho busca expressament, no? Que sigui previsible. Però, ostres, és la sorpresa, no? El dir, hòstia, on t'anirà a parar això, no?
9: Clar. I quin va ser aquest primer ball que vas compondre?
8: Doncs diria que va ser justament aquest ball de Palamós. Així...
9: El ball de la Carta Poble.
8: Sí, sí, sí, sí, perquè a més a més va ser amb coble.
9: Sí, sí, clar, és per coble. Aleshores... Bueno, que el toquen amb gralles també, però... Suposo. Oh, no, no, la Carta Poble no, és l'altre, és el ball dels gegants, el dels Soms el faran, sí.
8: Exacte, aquest sí, sí, aquest
9: de
8: la versió
9: en gralla,
8: versió per gralles.
9: Exacte, m'he
8: sí.
9: liat ara, perdó.
8: Sí, sí. Aleshores, clar, coble, ja era aquella època en què em feia gràcia començar a entrar, però que realment no en sabia res, sabia la teoria, no? Tal instrument té aquesta tessitura, tot això, combinacions, però res, molt, molt, molt inicial. I justament el va estrenar una formació amb qui vaig anar a treballar al cap d'uns anys, que és els Mongrins.
9: Ostres!
8: I clar, va ser bo. I clar, ostres, va ser molt bo. De fet, clar, he recuperat una foto antiga i amb companys de feina que vaig tenir a l'orquestra els dic, ei, és que eres tu i era jo allà, no ens coneixíem. T'estava dirigint ja en aquell moment. És molt fort, saps?
9: Que fort. I a veure, ara que has dit dels Mongrins, clar, has tocat en diverses coples, com la Copla Contemporània, la Copla.cat, i recentment has estat el director de la Copla Mongrins. Per això mateix
8: sí.
9: Et faig la pregunta
8: de la part d'orquestra. Perquè a la Copla Orquestra Mongrins hi ha dos directors. Sempre que és la part d'orquestra, i ball i així, i després la copla, n'hi ha un d'específic de la copla,
9: val,
8: que fins ara era en Jordi Molina, i ara mateix no me'n recordo qui és el seu successor.
9: Bé, però...
8: Però, en qualsevol cas, sí, sí, sí, sí.
9: I com veus l'estat de l'estat de salut de les coples actual?
8: Hosti, aquesta és la gran pregunta.
9: Després d'haver format part de tantes coples i tal,
8: A veure, és que aquí s'han de tenir en compte molts factors. Clar, no es pot analitzar l'estat de la copla o salut de la copla del 1900, que amb el 1970, que amb ara. Evidentment, l'oferta musical i de lleure i de cultura i de mil coses que hi havia en una època o una altra no té res a veure, això està claríssim. Aleshores, allò que diu, ostres, és que la sardana només la ballen quatre avis... Primer, mentida. Segona.
9: Totalment mentida.
8: Segona. És que fa 50 anys devia la ballar quatre avis, com diuen alguns. Però aquells pobres gent es devien morir, no? És a dir, no crec que tinguin 120 o 130 anys. És a dir, simplement, jo crec que arran de tota l'oferta de coses que tenim, que estem bombardejats constantment d'estímuls i de cultura o incultura, no sé com dir-ne...
9: Incultura.
8: Bueno, de tot el que hi ha, no? L'oferta de lleure que hi ha, no? Tan bèstia, jo crec que simplement sí que és veritat que s'ha desplaçat o s'ha centrat en un, potser en unes franges d'edat més concretes o simplement en un grup de gent que ho busca allà molt específicament. Val? Però és clar, evidentment que no és com, jo què sé, principis del segle XX, que era, ostres, l'orquestra allà mig a la plaça del poble i tot el poble hi anava i era com tot voltava allà davant. I, bueno, però perquè és això, perquè és que hi ha tantes opcions ara, no? Que és que, bueno, és que és inevitable que faci això. Ara, sí que trobo també que la gent que va buscar aquest tipus de música, aquest tipus de dansa, o aquest tipus d'experiència, també és gent que la sap apreciar molt més, que la cuida molt més d'això, perquè diu, ostres, no, és que jo m'estimo això, Per tant, jo no trobo que hi hagi mal estat de salut. Sí que sempre qualsevol manifestació cultural ha d'evolucionar, no es pot enrocar.
9: Sí, clar.
8: Però perquè això és l'eterna discussió, no?
9: Si ens haguéssim enrocat, no hi hauria dones tocant en coples.
8: Exacte.
9: No hi hauria, clar. Com hi ha paritat actualment a les coples o no gaire?
8: Depèn de les coples, però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
9: És que sóc un controversial.
8: Déu-n'hi-do, sí.
9: Comença a haver-hi bastantes.
8: Sí. Vull dir, jo m'agradaria pensar que és força habitual. El que sí que es podria dir com a titular general, sense ser alarmista, és que hi ha una mica de crisi d'instrumentistes, però no de copla, en general, a tothom. O sigui, parles amb companys de feina que treballen en escoles, diguéssim, mítiques, no sé, en el cas de copla, doncs, no sé, Antoni Agramont de Castelló d'Empúries, o l'escola del Col·legi Santa Maria de Blanes, o del Conrad Saló de Bisbal, escoles molt mítiques, de clàssiques, que sempre han estat una autèntica fàbrica de músics, i en general sí que et diuen que costa que la mainada s'enganxin a fer música en general.
9: En sèrio?
8: Sí.
9: És una realitat que no...
8: Sí, però ja dic, no és només d'un cop, em diuen, no? No, és que en general costa que un alumne aguanti, diguéssim, no? I que tingui aquest compromís i aquest esforç i aquest picar pedra, que al cap i al fi s'ha de picar pedra, vulguis o no.
9: Tornem un moment cap a la teva faceta compositiva, que m'he deixat una pregunta que és interessant. Com a compositor has guanyat diversos concursos i has escrit sardanes bastant singulars, i tenen bastant un segell teu, no? O sigui, tens una forma compositiva bastant teva, o sigui, tu escoltes una sardana teva i dius, ostres, té so i bons jornals, i això és molt interessant. Algunes d'elles parteixen de bandes sonores o de la música pop, o sigui, que has trencat bastants motlles. Què et mou a l'hora de compondre una sardana avui?
8: Val. Aquí haig de desmentar una cosa molt concreta, que és l'època de la copla contemporània, en què la copla contemporània, per qui no la conegui, és una copla que des de... Ostres, ara ja té uns quants anys, Bueno, diguéssim que s'ha marcat un segell molt propi, que bàsicament podríem dir que és, a nivell d'aparença, doncs és tenir un aspecte molt peculiar, ja digue-li fent servir trets o disfressant-se, etc. Una cosa molt còmica, molt distesa, i des de fa molts anys, jo quan vaig entrar-hi, era tot just el segon any que ho feien, van crear una cosa que es deia el Sardashow, que el Sardashow era... que es triava un tema cada any i s'escrivien peces en format de sardana, és a dir, que es poguessin ballar, però fent servir referències, melodies, harmonies d'aquell tema. El primer de tot crec que va ser coses de circ, i després ja va començar a haver-hi temes de pel·lícules, no? Després hi ha coses, no sé, d'anuncis, de sèries, etc etc. I cada any s'ha anat fent una temàtica d'aquestes, i clar, el que va començar només amb, doncs, amb 12 o 24 o 30 peces, doncs clar, la cosa anava creixent. Fins al punt que ara realment, jo crec, ara fa temps que no hi parlo, però jo crec que ara ells es dediquen únicament a fer això. Diguéssim, ara són la gent ja els contracta per això, concretament, no?
9: Sí, de fet, aquí a Palafrugell els hem tingut bastantes vegades.
8: Han vingut, sí.
9: Per exemple, en el Festival Marrameu, que organitzen els trompats, hi han vingut, perquè encaixen molt bé amb el tipus de festivitat que... el tipus de públic que aquí va adreçat, no? Llavors sí. És superinteressant. Però llavors, què et motiva, tu, compondre una sardana? A vegades, per exemple, en el Festival Marrameu, que organitzen els trompats, hi han vingut, perquè encaixen molt bé amb el tipus de festivitat que... el tipus de públic que

0: A mi, saps? Però, es fa, em deixo engrescar fàcilment, diguem-ho així.
1: Hem parlat de la cobla contemporània, de que es fan experiments, de que, sobretot tu també com a compositor, no? que has introduït la música pop a dins de les sardanes i bandes sonores. Ens podries explicar on és per tu la línia o fina línia entre evolucionar una tradició i desvirtuar-la?
0: És a dir, a mi em fa la sensació que hi hagi, que potser hi ha gent que es pensa, i em sap greu perquè almenys per part meva no és així, no ho ha estat mai, que el fet d'utilitzar aquests recursos externs o aquestes influències externes, que no és res nou, el segle, principis del segle XX es agafaven les músiques de moda de l'època també i entraven perfectament, o sigui, és una cosa que s'ha fet sempre. El que passa, clar, amb la influència de l'època, no? Amb el que estava de moda d'aquella època. Aleshores, per mi el respecte tant a la sardana com sobretot a la cobla, i m'agrada més parlar de cobla perquè o sigui, el que realment gaudeixo al fons de tot és la cobla com a formació instrumental.
1: Clar, perquè recordem que una cobla no només pot tocar sardanes, també hi ha moltes obres per cobla que no són
0: evidentment,
1: sardanes.
0: Evidentment, vull dir, és una formació instrumental amb molta varietat de timbres, molta varietat de registre, i això permet fer, doncs, com ell diu, pràcticament el que vulguis. Evidentment que té una sonoritat molt pròpia i característica, però bueno, aquesta és la gràcia, no? En qualsevol cas, jo mai de la vida, i no ho passarà mai, faci el que faci, el respecte total i absolut i innegociable per la cobla de la sardana. Aleshores, jo pensava, bueno, intento... Jo també haig de posar molt el fre de mà quan faig aquestes coses i dic, bueno, aquesta dissonància o aquesta harmonia o aquest joc de ritmes, a veure, sí. I després, tenir molt clar els contextos. Jo gairebé tot el que he escrit, ara parlo del sardana, gairebé tot el sardana que he escrit mai no han estat pensades per ser ballades, que això és important també, i ho he defensat en plan, no, sí, és una sardana en el sentit que té dues parts molt diferenciades, uns cursos llargs, com a molt pots intentar trobar també una estructura interna dels llargs, que si hi ha un cant, que si hi ha una transició cap al fort final, etc. Però jo dic d'entrada, no està pensada per ballar, són...
1: Clar, és que és molt diferent compondre una sardana per ser ballada
0: que una
1: sardana de concert, no?
0: Exacte.
1: O sigui, la tècnica compositiva i els trets característics seran molt diferents. Si ha de ser ballada, doncs ha de ser molt saltada, i ha de ser com...
0: Exacte.
1: Ha de tenir unes característiques diferents.
0: I després ja busques allò, exacte. Perquè jo, per exemple, doncs, he prioritzat altres coses, tot partint d'aquesta base que és pensada per ser de concert, per ser escoltada i gaudida, escoltant-la, doncs, en plan, doncs, m'he centrat molt més, per exemple, en explotar molt més el paper dels instruments, les textures entre veus, pensar la cobla de manera sinfònica, que ho fa molta gent, i cada cop més, és a dir, pensar que no és només un solista i uns altres que acompanyen, sinó, no, allà hi ha 12 instruments, que, ostres, tots han de tenir el seu paper, vale, és un segon, però no un segon vol dir que només està... que té 40 compassos d'espera i només toca al final fent el Tot Són Pops, no? Ostres, a veure, ja... Se li pot treure... Clar. Se li pot treure molt de suc i dius, ostres, perquè tens 12 instruments i no els fas servir, no?
1: Sí, sí.
0: És això.
1: Clar. No, realment això del respecte és molt interessant, el que dius. A mi em ve al cap, és que fa una estona que ho penso, no? Em ve el segon moviment de la segona sonata de Ravel per violí i piano, que Ravel, compositor francès clàssic, que va incloure el blues en una sonata per violí i piano, i no per això... deixa de ser menys professional
0: no
1: deixa d'haver... I al mateix temps, que clar, aquesta sonata s'ha tocat per tot el món, es continua tocant ara, 100 anys més tard, o potser una mica menys, però vull dir que... I a més Ravel, que és el més gran instrumentista... bé, és increïble de la manera que... Instrumentalista, perdó, que, de la manera que...
0: Sí, total.
1: Que compones, té una destresa impressionant, vull dir que això no...
0: Aleshores, quan deies on hi ha la frontera, no sé si puc acabar de respondre...
1: No, el respecte...
0: Jo crec que el respecte és fonamental, és a dir, i que com a instrumentista, clar, en el meu cas em trobo que actualment, sigui que estic tocant habitualment l'instrument o no, conec bé o bastant bé... A veure si ho dic bé. Cinc dels instruments de la cobla els conec molt bé, no? I els he tocat. I d'altres, doncs, per proximitat o ja perquè no només a nivell teòric i de llibre, sinó perquè ho he viscut, doncs, bueno, ho conec, és una formació que m'hi sento molt còmode escrivint, perquè la conec

0: el resultat que tindrà. Aleshores, com a instrumentista, ai, com a compositor, també el que busc, bueno, almenys en el meu cas, busques treure-li el màxim de suc de tot allò. I posar-la a prova. O sigui, sense fer disbarats, sense fer coses impossibles de tocar, però estirar, no? Tirant la corda i dir, va, a veure fins on pot arribar això.
1: Abans has dit que havies estat el director de l'orquestra, de la part orquestral.
0: Exacte.
1: De la Cobla dels Montgrins. Ens podries explicar el paper que tenien les Cobla Orquestra antigament? Perquè, clar, és, o sigui, és un paper que encara avui dia hi és, però que sí. No s'entén. La concepció que hi havia abans de la Cobla Orquestra potser no és la d'ara.
0: Clar.
1: En queden gaires avui dia?
0: A veure, així en format gros, diguéssim, que ens entenguem equivalent a Montgrins, doncs n'hi hauria quatre, no? A veure si no me'n deixo cap, sisplau. La Meravella, la Salvatana, la Bisbal i Montgrins, no? Després hi hauria, diguéssim, altres cobles d'orquestra de rang inferior, i no parlo necessàriament de qualitat ni... Això dic inferior en quantitat de músics i en envergadura de l'orquestra, no? Aleshores, clar, la cobla orquestra era la formació que feia tota la música de Festa Major. I quan dic tota, és tota. És a dir, feia els oficis, la sardana, que si el concert de tarda, que si la serenata, que si el ball de tarda, que si el ball de nit... És a dir, qualsevol situació en què hagués d'haver-hi música, ho feien aquells músics. O sigui, eren superversàtils, era una cosa espectacular, no? Un grup de músics capaços de posar música en qualsevol situació. Evidentment, en canvis d'instruments, les veus doncs, només es feien sabent segons quines situacions. Però és això. O sigui, jo crec que l'idea és aquesta. Què passa? Tornem a estar amb la mateixa. Hi ha tanta oferta i tanta veritat de coses que, evidentment, s'opten per altres vies també, sense que el paper del cop orquestra deixi de ser de tenir el seu sentit. I de fet, ara ets a posar un exemple, això jo no ho havia viscut mai fins que m'hi he trobat als pobles de, per exemple, el Pla de Lleida i Rodalies, el Pla d'Urgell, Urgell, tot això, encara es manté molt, té molt arrelat aquest paper de la cop orquestra. Però un dia els hi vaig dir, com és que teniu tanta falera per les coples orquestres, que totes venen d'aquí, no? Empordà i Rodalies, queden molt lluny. I diu, sí, però és que aquí ho aprecien moltíssim.
1: Ostres.
0: O sigui, ho valoren molt, però molt, molt, molt. O sigui, és sagrat. No podries treure-ho de la Festa Major perquè segurament hi hauria d'alta baix, no? Gairebé com ell que diu, l'alcalde hauria de plegar, no?
1: Que fort.
0: I ho tenen molt integrat, molt i molt.
1: I que és una cosa d'aquí, doncs no s'acaba
0: sí, sí.
1: De...
0: I no necessàriament pobles excessivament petits, només, també pobles prou grans, no sé, per exemple, m'imagino, bueno, totes les Borges Blanques, Mollerussa, Balaguer, vull dir, capitals de comarca, ho tenen molt integrat, que evidentment també hauran afegit altres opcions musicals al programa Festa Major, òbviament, però sí que tenen molt, molt instaurat que no, la Copa Orquestra venia a fer l'ofici de Festa Major, i les sardanes després, i el concert de tarda, i el ball de dues parts, i el que calgui.

0: Hem parlat de la teva faceta com a compositor, com a intèrpret i com a director. Però ens en falta una. Abans has comentat que a les escoles de música de Rodalies falten nens que vulguin aprendre a tocar, que és instrumentista, diguem-ne.
1: Sí, més que sí.
0: Has estat professor durant uns anys a l'Escola de Música Adrià Sardó de Calonge, al mateix lloc on vas començar. Què va significar per tu tornar com a docent en el lloc on et vas formar?
1: Home, és molt emocionant. Fins i tot hi havia una sensació inicial de... Bueno, jo crec que aquesta sensació, si intentes ser bon docent, potser la tens sempre, o almenys a la meva modesta experiència, doncs pensava, ostres, ho faré bé, estaré a l'alçada, no? Bé, clar. Perquè pensava, dic, justament pensava, no? Abans que parlava de la Carina Nadal, no? La meva primera professora pensava, ostres, primer contacte és fonamental. I dic, ostres, jo vull fer-ho bé, no vull que sigui res traumàtic per aquella nena o nena, no? Ostres, vull que, independentment si després continua, si no continua, però almenys que...
0: Ho aclarim pels oients, traumàtic des del punt de vista de que la música a vegades pot ser dur, no? Perquè s'estudia molt, que hi ha molta disciplina...
1: Exacte, o que produeixi l'efecte contrari, no? De dir, algú que... Val, que potser no l'han... Ell no demanava fer música, però l'han apuntat a música, clar. Doncs que almenys s'endugui alguna cosa allà i que no sigui en plan un suplici, una cosa terrible, que acabi fent que encara odiï més la música, clar. No? I per mi és una gran responsabilitat, això, no? Sí que és veritat que en pràcticament mai no vaig tenir alumnes d'iniciació i iniciació, almenys en el cas de piano algun, però en el cas de llenguatges així no, per tant ja, diguéssim, aquest pas ja estava fet. Però sí que intentava sempre, ostres, trobar la motivació per on fos. És a dir, deixar sense arguments els alumnes. És a dir, és que no vull continuar, doncs per què no? I per què no proves això, no? I evidentment que si vas només amb un programa tancat i dius, no, és que has de fer el programa i no pots sortir d'aquí.
0: No, clar, però...
1: Però és que no és així.
0: Un pal també faig de dir.
1: Exacte. Sí. Si algú realment vol ser instrumentista, ja ho notaràs i... és molt difícil que surti malament, diguéssim. Però també s'ha de poder trobar, que també et dic que hi ha gent que, pobrets, els diu, sisplau, vés a jugar a futbol, o vés a jugar a bàsquet, o vés a caminar, és igual. No t'agrada venir aquí i estar tancat fent música? Ja està, ho has provat, cap problema. Però sí que, no sé, et diria que del 95% dels casos pots trobar alguna opció per reconduir la situació i dir, ei, vale, no t'agrada el que estem fent, què et ve de gust fer? I la majoria de vegades et diran, no sé què vull, però sí que no vull fer això, doncs va bé, provem això altre, no?
0: I que hi ha molts estils, i que exacte, hi ha moltes agrupacions,
1: i... Hi ha moltes opcions.
0: És que són infinites, no?
1: Sí, sí.
0: Has fet classes en alguna altra escola o només a la Tresserra?
1: Poquet. Sí, alguna coseta. Vaig estar fent un any de profe de llenguatge i de piano al Col·legi Santa Maria de Blanes, justament, l'escola de Cobla. Just quan vaig tornar de Finlàndia, o sigui, l'any 2000... curs 2014-2015, ja fa dies d'això. I després el que he anat a fer diverses substitucions al Conservatori de Girona, ja que el venis. També en temes de llenguatge, de piano secundaris, cols d'harmonia...
0: Perquè recordem que vas estudiar a Finlàndia a...
1: A la ciutat, sí. Dir, a Kuopio.
0: A Kuopio.
1: Kuopio, que és una ciutat petita que tindria la mida de Girona, però que quan vas allà no et sembla una ciutat de... O sigui, allà tot és tan dispers urbanísticament que sembla doncs, un poble gran i poble...
0: I vas estudiar allà el màster, suposo.
1: Bueno, allà vaig anar-hi sense plans, la veritat. Jo tenia moltes ganes d'anar a Finlàndia feia molts anys, musicalment i per molts altres motius. També soc un amant incondicional de la neu i la fred i d'això, o sigui que estava perfecte.
0: Del Pol Nord.
1: Estava allà encantadíssim, evidentment. I diguéssim, em van sortir plans un cop allà. Jo no havia planificat des d'aquí, de fet, no tenia intenció d'estudiar inicialment, però vaig tenir molta sort, s'ha de dir així, clar. I després el que vaig veure uns professors i una cosa que em va cridar molt l'atenció, dic, ostres, això és una passada i ho vaig aprofitar. I al final vaig estar-hi 3 anys. I va... És un, el que en diuen el segon grau, ells, que vindria a ser un entremig entre el final de grau mitjà i mig superior. No queda ben bé equivalent de la classificació.
0: Clar, perquè cada país ho fan diferent.
1: Sí,
0: clar,
1: sí. Sí.
0: Tornem cap a Calonge. L'escola Adrià Sardó ara mateix no existeix com a tal. Què ha passat? Com t'hauria agradat que evolucionés l'escola Adrià Sardó?
1: A veure, un tema molt complex. Simplement, resumint molt, perquè si entrem en profunditat el tema, demà passat encara hi seríem, però... l'escola Adrià Sardó, sempre que va existir, era una associació, era una entitat, no?, sense ànim de lucre, i diguéssim, podríem dir, és que és així, simplement l'Ajuntament va deixar de creure-hi molt fortament, i quan dic molt fortament vull dir que no només va deixar de creure-ho, sinó que va començar a posar pals a les rodes molt sèriament. Aleshores, devien tenir els seus motius, que no m'hi ficaré, però sí, clar que es feia absolutament inviable poder continuar l'escola, perquè clar, volia dir que ja teníem local. Ostres. I tampoc no teníem subvenció. Per tant, els números, diguéssim, sortien perquè entre les quotes de les famílies i la subvenció i alguna altra aportació, doncs anaves tirant endavant, però evidentment si desapareix la subvenció. I el local, ja no... el material el teníem, però no hauríem tingut local. Clar. I aleshores també una mica canvi d'etapes de la vida. Doncs la directora del moment, la Sofia, molt col·lega meva, doncs ella tenia altres projectes, jo també tenia altres projectes, i com que es va començar, diguéssim, a complicar molt tot, doncs vam decidir simplement que tancàvem la barraca.
0: Bueno, però no vau decidir-ho. Mm-hmm. Bueno, vau decidir... es va donar
1: sí,
0: la situació.
1: Sí, de fet es va donar. Tampoc no vam poder...
0: Si l'Ajuntament hagués volgut donar suport a una escola de música d'un poble que és Calonge, terra de músics,
1: sí.
0: Que Calonge, recordem que Ricard Viladesau és calongí, Adrià Sardó és calongí, i d'allà han sortit músics com, per exemple, tu mateix, o em sap greu, però
1: jo mateix
0: que sí. Jo he sortit o en Sergi Alpiste.
1: Exacte.
0: O en Josep Maria Alpiste, que era el pare d'en Sergi Alpiste, que era el concertino de l'Orquestra del Liceu de Barcelona. O sigui, és que és molt fort que en un poble tan petit hi hagi tanta tradició musical que no es dongui el valor que té a una escola que porta un nom d'una persona que ha fet tant per la música del nostre país com és Adrià Sardó, és una vergonya.
1: Sí, va ser un cop molt fort, perquè a més no vam tenir marge de poder fer gaire res.
0: No, clar.
1: Simplement
0: no,
1: vosaltres el nostre argument no convencia, i aleshores doncs no, ells estaven com molt convençuts que havia tirat per una altra línia, que no dic que no fos bona, i segur que està superbé, però clar, es va tirant a l'aire tot un projecte que s'havia fet durant molts i molts anys. I clar, què passa?
0: I un projecte que havia funcionat molt bé durant
1: molts
0: anys.
1: Sí, i que havia relat moltíssim. I això trobo que és el perill que hi ha de quan fas venir una gent d'un altre projecte educatiu, que dic que la moderna em sembla superbé.
0: Anem a introduir-ho, això, pels oients, no? Sí. Ara mateix, l'escola Adrià Sardó, el local on hi havia l'escola Adrià Sardó,
1: sí,
0: es fa servir com una sucursal de l'escola moderna, la moderna de Girona.
1: Exacte, sí. I que està molt bé, i tinc molts companys meus que hi treballen com a professors. L'única, sí que és veritat, que tot el tema d'arrelament al poble... sincerament actualment no sé a quin nivell està, però clar, això es va perdre
0: molt.
1: Es va perdre perquè, ostres, nosaltres, clar, tothom ens coneixia, anaves a qualsevol lloc, estava totalment integrat en l'ADN del poble, no? L'escola de música, és a dir, potser sí que et podies trobar algú que et digués, hi ha escola de música, però era poc probable. O sigui, era una cosa que estava molt integrada i que sabia, i caram, a veure, ostres, els anys immediatament anteriors a que ens fessin tancar el projecte, ostres, estàvem parlant de 140-150 alumnes, vull dir que hi havia gent.
0: Sí, sí.
1: I de totes les edats. De fet, jo tenia bastants grups de gent adulta que s'havien engrescat a fer música. Vull dir que, ostres, la cosa funcionava.
0: Mm.
1: Musicalment, a nivell educatiu i de musical i de fer que algú sortís d'allà encigalat per haver fet música, això funcionava totalment.
0: Sí, sí.
1: Totalment.
0: Sí, jo em passava les tardes allà sempre i... Sí, sí. També tenia totalment aquest sentiment, no? La figura d'Adrià Sardó, hem dit que és el nom de l'escola, però va ser director d'orquestra i, de fet, va ser el que em va dir que toqués el violí. M'ha dit, tu has de tocar el violí. O sigui, allà, que ell tenia 90 i pico d'anys quan m'ho va dir, doncs sí, l'Adrià Sardó... va enriquir molt el panorama musical de Calonge. Entre d'altres, va comprar un piano Steinway, que tenia un piano Steinway pels oients, és un piano de gran cua que és que normalment, doncs, un poble com Calonge o com qualsevol poble municipi de Catalunya, doncs, normalment no el té, perquè és com a dir un Stradivari de violí, o sigui, és que és patrimoni del poble, no? Aquest piano el va comprar el poble i el va cedir a l'Associació Festivals de Calonge, fent com aquesta donació al poble, no? Per què és tan important que Calonge compti amb un piano que és part del patrimoni material del municipi?
1: Bé, bueno, una mica ho has introduït tu, no? És tenir un... Ostres, ara no sé si dir-ho, però bé, en fi, si fem el símil amb cotxes, no? Un Ferrari, un Tesla, si vols, és a dir, en fi...
0: O més.
1: O més, no?
0: No sé, com la versió mejorada d'un Tesla.
1: És a dir, ostres, tens la sort que al teu municipi hi ha aquesta... obra d'art, perquè és una obra d'art, no?, al cap i al fi, construir això, però a més d'una qualitat molt gran, que el fet que sigui tanta qualitat implica també que absorbeix i aguanta molt bé el pas del temps.
0: Sí, sí.
1: Val? I sense anar més enllà, en la meva etapa dins dels festivals de música...
0: Clar, ostres... perquè va ser... Vale, que això
1: sí,
0: no m'he introduït. Introduïm.
1: M'avanço.
0: No, però no pateixis. Clar, tu vas... Durant quants anys vas ser president dels festivals
1: durant
0: de Calonge?
1: Durant una etapa curta, doncs, de 2018 a 2022.
0: Molt bé.
1: Val? I en aquest... També, entrant en la línia d'abans, jo no volia liderar res, però em van dir, sisplau...
0: Et van enxitxar,
1: sí,
0: i al final,
1: sí, però jo no volia fer, no m'agrada liderar coses, insisteixo, però a vegades s'han de fer aquestes coses. I en tinc molt bon record, vam aprendre moltes coses, vam conèixer molts de músics, perquè nosaltres, després de cada concert, ens agradava molt poder passar estona amb els músics, ja fos simplement fent sopar, o a vegades, moltes vegades, quedaven a dormir a les cases de membres de l'entitat i clar, feies una amistat, no? I aleshores, ostres, tothom que va tenir accés a aquest piano, que van ser uns quants, ostres, van dir, uau, que fort que tingueu això aquí.
0: Home, és que grans figures han vingut a Calonge a tocar amb aquest piano.
1: Sí, sí, sí.
0: És fort.
1: Sí, sí. En el cas de la Maria Canyigaral, i més d'un cop, i estava, bueno, absolutament enamorada d'aquest piano.
0: O inclús que... Linton Powell, que és un pianista i organista estadounidenc, que va venir a fer uns concerts també a la Fontova de Calonge. Vull dir, és que hi han passat...
1: Sí.
0: Grans
1: sí, sí.
0: Músics.
1: És com si literalment hagués plogut del cel un regal així. I aleshores, ostres, com a mínim com a municipi el que pots fer és cuidar-lo amb orgull i amb l'atenció que es mereix. No?
0: Trobar-li un espai
1: que
0: estigui habilitat per poder... Perquè, clar, si tothom s'escandalitzaria si fos una casa amb una façana històrica, tothom s'escandalitzaria molt de si no se li fa cas. Però, en canvi, un piano que estem parlant del mateix... No se li ha trobat un espai. On és aquest piano actualment? Es troba en el municipi?
1: Aquest piano està... Com ho podríem dir? Està refugiat.
0: Està...
1: Refugiat en el millor sentit de les paraules. Està,
0: sí,
1: està
0: sí.
1: Cuidat amb un espai i amb una persona o amb una empresa que es dedica únicament, doncs, bueno, que diguéssim, amb aquells enamorats del seu ofici, que es dedica, doncs, a cuidar-lo, mantenir-lo en condicions no només de l'atmosfera que l'envolta, sinó que estigui en condicions, tota la seva mecànica i tota la part, en fi, tot el que pugui caldre-li. Aleshores, en la nostra etapa dels festivals, un dels nostres cavalls de batalla importants era el piano. No només que es fes servir i que es lluís i que això, sinó que sobretot estigués en bon estat de salut.
0: En un lloc, habilitat.
1: Aleshores, no és que abans no hi estigués, però estava en un lloc que no li era adequat, perquè doncs, hi havia molta humitat, hi havia canvis de temperatura molt bèsties, és a dir, tot el que no li convé amb un instrument acústic, doncs, li estava passant. I, a més, amb molt de desús i amb poc manteniment. Aleshores, això és una cosa que nosaltres hi vam insistir moltíssim, i una de les coses doncs, era treure'l de la sala Fontova, no per res, sinó perquè la sala Fontova tenia unes condicions atmosfèriques poc òptimes per l'instrument i també, posats a dir, també a nivell de temes acústics de la sala, doncs, poc adequades, perquè hi ha molta ressonància, bueno, no un lloc. que és millor que estar a l'aire lliure plovent-li sobre, sí, però no és el lloc adequat.
0: Home, és que... Això ja seria...
1: Això ja seria extrem,
0: és
1: no?
0: És que Mandalí, que tenia els va comprar els gegants de la Bisbal i els tenia en el castell de Púbol allà, com si fossin dues escultures.
1: Clar,
0: doncs clar
1: no,
0: que van quedar
1: no, clar.
0: Ben trencades, van sí. quedar, doncs clar, el mateix.
1: Aleshores, esclar, lloc idoni, a dia d'avui, no és que n'hi hagi cap, n'hi havia de més adequats, com el que van proposar diverses vegades, que era
0: clar,
1: la Sala Major
0: sí
1: del Castell.
0: Que n'hi ha, però sí que n'hi ha.
1: Sala Major del Castell, que igualment també té certes mancances i tot això, però en qualsevol cas era molt millor que allà on era. Però un cop més doncs, vam topar amb l'administració que no apostava pel mateix, o no creia el mateix. Aleshores, nosaltres un cop vam demanar de fer relleu a l'entitat, simplement patíem per la salut del piano. Però el que vam fer és arribar a un acord, vam signar un contracte de... Bueno, doncs que la persona que s'havia cuidat tots aquests anys, que el va estar restaurant, que el va estar mantenint, que és en Jaume Norberto, de Vic, va dir que se'l... O sigui, el tindria en dipòsit, el que es diu...
0: Com en custòdia.
1: Sí, exacte, en custòdia, has dit la paraula clau. Aleshores, hi havia un contracte que, evidentment, es va exposar en assemblea, amb tots els socis, tothom va votar-hi... va sortir a favor, doncs que ell el tindria en custòdia i amb unes clàusules, una d'elles, per exemple, que sempre que el festival necessités fer ús d'aquest piano, doncs ell el portaria de manera gratuïta, amb tot el que implica de transportar. És a dir, que hi havia unes condicions molt bones i sobretot que vetllaria molt i molt per la salut de l'instrument.
0: Clar, però al final, el que és el millor per l'instrument seria estar a Calonge, en
1: sí.
0: un espai, perquè
1: sí.
0: al final, sempre que transportes un piano amunt i avall, això fa deteriorar l'instrument.
1: Sí, sí, sí, ja, hi ha un riscos innegable, eh? Per més ben fet que estigui...
0: Clar, i aquest piano és patrimoni de Calonge.
1: Sí.
0: O sigui, és que...
1: Sí.
0: No m'entra al cap. És que no m'entra al cap.
1: No, no, és que costa que entri al cap, eh? Realment, però... Clar.
0: Llavors, aquesta és una situació...
1: Sí, vas trobant repetidament situacions en què veus que no... Bueno, que tenen altres... Que aposten molt fort per altres àmbits, que em sembla superbé, però veus que... Aquest no els hi és tan prioritari i al cap i a la fi són els que governen i els que tenen l'última paraula amb això.
0: Sí, sí.
1: I al final suposo que arriba, acaba havent-hi un cansament, no?, de picar sobre
0: sí, sí.
1: ferro fred i dius, ostres, que estic aquí gastant energia i bueno, i clar, acaba quan hi ha moltes frustracions encadenades, doncs acabes perdent les ganes o dius, és que no hi ha res a fer, no?
0: Sí, sí.
1: Aleshores, bueno, almenys tens la tranquil·litat de dir, ostres, durant la meva etapa s'ha fet, o la nostra etapa s'ha fet tot el que s'ha pogut.
0: Exacte, i tot el millor que vam
1: aquest,
0: saber.
1: Aquest piano va estar literalment 3 dies desmuntat, gairebé amb totes les parts que es poden desmuntar, a dins la sala del castell, o sigui, la sala del castell estava tota plena de parts del piano, i li va fer una restauració a fons, i ell venia allà, no ho sé, aviat al matí, estava tot el dia fins a la nit. Fins quan calgués, i per posar-lo a punt vam aconseguir doncs, fer un racó de pressupost important i vam dir, sisplau, fes una restauració a fons del piano. I ell, com a amant del seu ofici, doncs, s'hi va abocar amb cos i ànima.

0: Quan s'emeti aquest programa, ja hauràs marxat cap a Noruega. Sabem que ets un gran amant del nord, que ja vas viure a Finlàndia, tal, però què et porta a marxar tan lluny ara, uns anys després?
1: Val, aquí haig de posar en escena la meva parella, en Joan, infermer, amb qui ens vam conèixer quan jo encara vivia a Finlàndia, literalment parlant. Després vam conèixer en persona. Jo encara vaig tornar a Finlàndia, o sigui, vaig, diguéssim, com estar ben bé un any, que ens vam veure molt poc. I jo, al cap de començar, diguéssim, a sortir oficialment, que vam dir, ei, això que estem fent, què, va en sèrio? No, sí, anem en sèrio, vale, perfecte. No? Estem d'acord, tothom va pel mateix lloc. Doncs li vaig dir, ostres, has viscut mai a l'estranger? Li vaig dir molt seriosament, li vaig dir, No he fet mai, no vaig fer Erasmus al seu moment, m'agradaria. I dic, ostres, si t'agradaria, jo no vull ser el responsable de que no ho facis. Mai del bé, no vull tenir aquest pes al consciència. No podria viure amb això. Aleshores vam dir i acordar molt claríssimament que algun dia, quan ens vingués de gust i les coses pintessin bé i ho poguéssim fer, doncs marxaríem. I ara estem en aquest moment, simplement.
0: Buah, que fort. I us anem cap a Noruega. I estareu a on, a Oslo? O...
1: Molt probablement no estarem a Oslo. De fet, tots dos hem viscut en ciutats, i ciutats grosses, però no som gens de ciutat actualment. Per tant, el més probable és que visquem en un poble petit i de bastant cap al nord.
0: Oh!
1: Sí.
0: Ostres, però sí. Noruega és molt llarg, eh?
1: És molt llarg. Aleshores, diguéssim, el fet que haguem anat anant a Noruega i no a un altre lloc, perquè hi havia diferents llocs que ens cridaven l'atenció, òbviament, era perquè hi havia, a través de la seva feina d'infermer, doncs hi ha una empresa que busca infermers estrangers que treballen a Noruega, amb unes condicions molt interessants, en el sentit que hi ha una formació, li busquen lloc de feina i li busquen lloc per anar a viure, també. Aleshores, no era imprescindible optar per aquesta via, però sí que vam dir, ostres, per què no ho provem? I jo vaig curar-me en salut i dir, ei, anar a viure allà dalt vol dir que l'hivern el dia és supercurt, per no dir que no hi ha dia, que l'estiu el sol no es pon, tot de coses. Sí, estàs disposat? Sí, perfecte, doncs som-hi. És això.
0: A per totes. I aleshores tens algun projecte musical o de cultura popular aquí o allà, a curt a llarg termini, o no sé, portar la cultura popular d'aquí cap allà, o enriquir-te tu com a compositor amb la música d'allà, no sé... No sé.
1: Sí, ho has descrit bastant bé. No hi ha cap projecte ara mateix en ferm, bàsicament perquè la nostra marxa és imminent i, a més, encara a dia d'avui no sabem exactament el lloc on anirem, perquè depèn justament de la feina de la meva parella, però sí que, evidentment, se m'han acudit coses. Nodrir-me de la música d'allà i de la cultura d'allà, això seguríssim, perquè jo no entenc anar a viure un lloc sense... O sigui, jo tinc una facilitat molt gran per fer arrels en un lloc. Si m'agrada, esclar, si no m'agrada, la reacció és de rebuig total, no? Però si un lloc hi estic bé, faig arrels de seguida. Aleshores, això és imminent, no? I després, evidentment, que m'han passat coses pel cap de ostres, intentar contactar amb algun casal català, o és igual, amb una entitat, no sé, a la banda del poble o el que sigui, i fer algun... intercanvis o coses, segur que estaré engrescat per fer coses així.
0: Ai, que guai, doncs ja ens posarem en contacte.
1: Seguríssim que ens posarem en contacte.
0: Ja portarem els gegants a Noruega.
1: El que calgui. Jo crec que amb aquestes coses, vull dir, aquestes coses poden fer, són molt maques, vull dir, és qüestió de que hi hagi algú, un equip de gent que ho gestioni, no? Com és la Plega Internacional de la Sardana, les diverses trobades que es fan, no? Que, ostres, és molt bonic tot això, molt bonic. I crec que tothom ho disfruta molt per totes les parts, no? Tant el públic com els intèrprets, tot, perquè al cap i al final deixa de ser una experiència molt única que no vius, no? Mm. Aleshores, ja aquí hi haurà molt d'intercanvi cultural, sí, està molt cantat, això.
0: Que guai, que guai. Doncs bé, ja acabem amb l'entrevista i ja ens anem cap a l'apartat de jocs, que des de Entre Fitos i Llunes et proposem dos jocs. El primer de tots són 15 preguntes que has de contestar en menys d'un minut. Si aconsegueixes superar aquestes 15 preguntes en menys de 60 segons, t'emportaràs un punt.
1: Ostres, val.
0: I si no, doncs
1: vaig no. Respondre correctament aquestes preguntes.
0: No, perquè no són ni correctes ni correctes. Són preguntes i respostes ràpides. Ja veuràs. Però has de donar una resposta. No pots dir cap o els dos. No.
1: Ah, d'acord.
0: Has de triar. Has de prendre partit. I aquests 60 segons comencen ja. Gegants o capgrossos?
1: Capgrossos.
0: Diables o bèsties?
1: Bèsties.
0: Seny o rauxa?
1: Rauxa.
0: Botifarra o xulla?
1: Xulla.
0: Instrument de cobla preferit?
1: El fiscorn.
0: Ballar amb espardenyes o amb sabates?
1: Espardenyes.
0: Punts lliures, sí o no?
1: Sí, totalment.
0: Sardanes o ball folk?
1: Ball folk.
0: Ballar o mirar?
1: Mirar.
0: La millor festa major?
1: Ostres, em matarà molta gent d'això, però ho haig de dir, Santa Tecla Tarragona.
0: Quin personatge famós es mereix que li facin un gegant?
1: Ostres, en Peyu, no ho sé. En té un ja, no ho sé.
0: Ho crec. Gegants preferits?
1: Diria tots els de Solsona.
0: De quina colla castellera series?
1: Els Castells de Vilafranca.
0: Millor compositor de sardanes?
1: Joaquim Serra.
0: El teu referent de la cultura popular?
1: Ai, molt difícil.
0: Temps!
1: M'ha faltat temps.
0: No.
1: Em venia massa noms al cap.
0: Qualsevol hagués estat bé. Ostres, t'has quedat a uno.
1: Molt fort, eh?
0: T'has quedat a una.
1: Molt duixa, eh?
0: Has estat a fuano, però... Ostres, potser he estat jo que he anat lent, també,
1: no? No, tu m'has fet bé, tu m'has fet bé.
0: Ostres, no. Ah, t'has quedat a una. Bé, seguim amb el joc. Aquí et proposem el segon joc, quatre preguntes sobre Palafrugell.
1: Uau.
0: Aquí sí que són, només hi ha una resposta correcta. Llavors, el total de punts que pots fer és un 5. Llavors, Va. Ara el primer ja no el tens. Te'n queden 4. Pots treure fins un 4.
1: D'acord.
0: Val?
1: Val, i si no responc bé aquestes preguntes de Palafrugell, no em deixaran entrar més al poble.
0: Exactament. Exactament. I en canvi, si haguessis fet la màxima puntuació, t'emportaves una panera. Llavors, bueno, ja no sé, perquè crec que hi ha algun entrevistat o entrevistada que té els 5 punts. Llavors...
1: Ostres, que fort.
0: Bueno, llavors, la primera pregunta és... Quin nom té la casa de Ricard Viladesau al carrer Sirena de Llafranc?
1: Ostres... Val, o sigui, sé exactament on és i puc anar-hi ara mateix.
0: I té un nom a fora que va molt relacionat amb tot el que hem parlat.
1: Bueno, es deu dir la Tenora, no?
0: Sí!
1: Ah, val, és que dic ostres, estic
0: sí,
1: dubtant,
0: sí, sí.
1: Però...
0: La Tenora, es diu la Tenora. Bueno. Molt bé, doncs un punt.
1: Bueno,
0: qui és la compositora del Ball del Convit de Palafrugell, que es va estrenar fa poc? Normal, és possible que no sàpigues, et donaré una pista. És professora de música d'aquí a Palafrugell i és una senyora que ha estat molt influent aquí a Palafrugell.
1: A veure...
0: Professora de música.
1: Actual.
0: Ara ja no sé si fa classes, potser en fa alguna, però està, suposo que ja no fa tantes.
1: A veure, estem parlant de Rita Ferrer.
0: Sí!
1: Dic, a veure, deu ser.
0: La Rita Ferrer va fer l'últim ball, va compondre l'últim ball dels gegants d'aquí, que és un ball per 4 gegants, per els nostres 2 i 2 convidats, i cada any es balla el ball. El ball del convit, és una nova iniciativa de la nova colla.
1: Que guai.
0: Sí, sí. La tercera pregunta és... Quines dues coples hi havia a Palafrugell a finals del segle XIX i principis del XX?
1: Doncs la principal de Palafrugell?
0: Sí. Que la principal era com la vella.
1: La
0: i llavors,
1: vella.
0: I llavors hi ha la nova, que era...
1: Què, la Costa Brava? No.
0: Clar, podria... És el... El que acaba siguent ara és la Costa Brava, però no...
1: Clar, però no sé com
0: Brava,
1: es deia abans.
0: L'Empordanesa.
1: Ah, val, ostres, no l'hauria encertat.
0: No passa res, l'Empordanesa, que era la nova. Era, hi havia la Copla Vella i la Nova, que hi havia hagut totes aquelles disputes i tal.
1: Ostres, val.
0: Sí. Val. Va, hi ha història aquí. Bueno, mig punt d'aquest.
1: Mig punt, bueno.
0: 0,5, saps? I l'última, la quarta pregunta és... quan es va dissoldre la principal de Palafrugell?
1: Uau. Ostres, ni idea. I mira que vas m'han parlat, companys de Déu. Sí,
0: la principal de Palafrugell, bueno, englobem tot el projecte.
1: Sí, eh?
0: Sí.
1: Jo diria que tinc algun company de feina actual o anterior que m'havia dit força coses, però no sé si m'estic liant molt. O sigui que, no sé, diria finals dels 70?
0: Sí, finals dels 70. Vale, digues un número, va.
1: Sí, 78?
0: Quasi, el 77.
1: Ah, bueno, no tan malament.
0: Molt bé. El 77, quasi, però molt bona, molt bona, molt bé, Ivan. I res, ara hi ha una última pregunta, ja, com per deixar per acabat el programa, que si haguessis de dur un bocí de cultura popular catalana, algun indret del món, què hi duries i on?
1: Uau, clar, ser un lloc que hagi estat, no? Representa bé...
0: Bueno, no sé que vulguis romantitzar un castell al Taj Mahal, però...
1: Clar, els castells, en el fons, són molt coneguts.
0: Ah, i ara t'he condicionat la resposta.
1: No, no, clar, estic pensant, no? Hi ha tota aquella moguda a l'Índia, que no sé com es diuen, no? Que
0: fan... També fan castells a l'Índia, exacte. Sí, sí, és diferent, però sí, sí que és veritat. Uf.
1: Jo faré volar la imaginació, no? Perquè...
0: Sí, clar.
1: O sigui... No, no està vetada la imaginació. No. Val, doncs ara agafaré Bola de Drac, no? Els dibuixos de Bola de Drac, i agafaria les càpsules Hoi Poi, saps?
0: Ai, sí.
1: Saps? Que sí. Hi pots posar allà el que vulguis a dins una mica, no? I allò ho portes... O sigui, que no importa la mida que tingui, perquè ho pots posar allà dins. Doncs agafaria moltes coses. Agafaria coble, agafaria castells, agafaria capgrossos, agafaria els protocols de festa major, no? Perquè, clar... Sembla molt natural, però te'n vas a l'estranger, vols explicar això i la gent es crea una cara de dir què? Què feu? Què vol dir tot això, no? Però ha de ser només una cosa, no?
0: No, ja està bé, eh?
1: Jo faria com un...
0: Com un seguici.
1: Un tastet, no? Com una mostra de... Sí, sí, exacte, un seguici. No? Intentar-lo portar alguna cosa que fos portable i després, doncs, sí. Perquè jo crec que realment un dels fenòmens per separat pot no tenir... O sigui, sí, pot ser molt maco i impressionant, però realment, és a dir, si no hi ha el context del darrere, no té gaire sentit, no? Aleshores, jo crec que necessita el context indispensable, no? És això.
0: Doncs, Ivan, moltes gràcies per la teva mirada crítica, creativa i compromesa amb la música i la cultura del nostre país. I que tinguis molta sort en aquesta nova etapa a Noruega.
1: Moltes gràcies, esperem que sí. Tot pinta molt bé, la veritat.
0: I moltes gràcies per haver vingut una altra vegada.
1: Un gran plaer, moltes gràcies.

0: I gràcies, oients, per escoltar-nos i seguir-nos a les xarxes socials, a Gegants Palafrugell i a Pitos i Llunes per no perdre-us cap novetat. I ens retrobem d'aquí 15 dies amb un nou programa carregat de cultura popular.
1: Entre Pitos i Llunes, amb Miquel Muñiz.
2: El podcast de cultura popular dels Gegants de Palafrugell.
1: Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell. Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972-170277.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
3: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
4: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
5: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
6: 64enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, dijous 4 de juny, Rua dels Infants d'Escoles Bressol de Palafrugell. Sortida des de Plaça Nova a les 10 del matí. Batucada amb l'alumnat del centre Prats de la Carrera fins a la plaça d'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Amb actuació final a càrrec de Jordi Tonietti i visita institucional a la nau dels Carrosaires a les 20 hores. Divendres 5 de juny, la fangejada, de 10 a 13 hores, als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Organitza Aula d'Art.
7: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
8: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures, carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
9: Can Coucou, vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa, al pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes, Montràs.
10: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic, reparació de televisors, al Camp d'en Prats de Palafrugell.
11: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics, equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil, carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.
12: Escoltes Ràdio Palafrugell.
13: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.

encara triomfant amb el seu single Es busca catalaneta, la banda Neon ens porta un nou senzill, una nova cançó que de ben sens dubte triomfa entre nosaltres. Una rumba pot fresca, divertida i molt de caràcter. Això és...

0: excel·lent la interpretació d'aquest tema, ja tan conegut, aquest beating list del cantant de Kentucky, anomenat Tyler Childers, una cançó extreta del seu àlbum del 2025, Snipe Hunter.
1: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
0: La vida s'ha accelerat d'una manera brutal. Les gestions de la feina i la vida sobrepassen el que podem fer en les 24 hores. El que realment trobem a faltar és la vida lenta. La santfeliuenca, la Marta Rius, ens porta una de les cançons del seu disc anomenat L'endemà. Precisament amb aquest nom i amb un èxit convertit en cançó, es diu la cançó Vida lenta. Escoltem, doncs, a la Marta Rius.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
3: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
5: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.
0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.

Sutherland, que avui ens acompanya al Top 50 amb aquest tema anomenat Si mai vols tornar. Success, un artista barceloní que ens porta connectats. Una cançó de pop urbà, fresc i energètic.

0: Top 50 amb Rafael Corbí.
1: Un artista de UBD que ens porta excel·lent música, i si no, aquí una prova d'aquesta cançó tan coneguda de Louis Armstrong. Es diu What a Wonderful World.

dos artistes molt carismàtics ens porten aquesta col·laboració que escoltem, Tonto por ti, un tema que prometen dos grans artistes com Leire Martínez i Abraham Mateo.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 3.
1: Xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Els docents han tombat el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. El 65% ha rebutjat el pacte i el 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama al govern que reobrin immediatament les negociacions i prepara noves mobilitzacions. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura.
3: Si hem de tornar a la negociació, ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
2: La consellera d'Ensenyament, Esther Niubó, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i ha anunciat que es vol reunir amb ells demà mateix. A més, demana una reflexió al sector i ha dit que té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
4: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
2: I demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca, això sí, professors de secundària, després que els seus afiliats hagin avalat aquest acord. I mentrestant, el ple del Parlament ha rebutjat aquest dijous al migdia les esmenes a la totalitat al projecte dels pressupostos del govern per aquest 2026 que havien presentat Junts, PP, Vox, CUP i Aliança Catalana. Els 68 vots dels tres partits socis d'investidura, PSC, Esquerra i Comuns, han estat suficients per imposar-se a la resta de formacions. El pressupost, per tant, segueix el seu curs a la Cambra Catalana i, si res no ho impedeix o retarda, s'aprovarà definitivament al ple del 2 de juliol. I mirem al cel aquesta tarda perquè Protecció Civil manté l'alerta inuncat per previsió de xàfecs i tempestes. El servei meteorològic ha incrementat el perill d'aiguats en diverses comarques, especialment atents a Barcelona i Girona. Concretament s'esperen precipitacions que poden superar els 40 litres en 30 minuts i també el nou llindar dels 60. La pluja pot venir en forma de calamars. El sòl es troba humit de pluges recents i pot facilitar la crescuda ràpida de rius i rieres. I també estaran atents a Berga perquè la plaça de Sant Pere ha plegat avui i centenars de persones davant la primera patum d'lluïment a les festes de Corpus. A la nit estaran pendents del cel a veure què passa perquè perilla la festa si pot caure aquesta pluja anunciada.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
4: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
5: Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals.
1: Serem fills del mar, serem fills del vent, serem fills de l'aire, de l'aire.
0: La música que es crea a casa nostra.
2: Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja.
0: Sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Plangisteria La República. Plangisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Plangisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

0: you coming in or what?
1: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
1: A on?
0: Al rei de la rajola.com.
1: A on?
0: Al rei de la rajola.com.

Si l'amor fos un joc, està clar que jo ja l'he perdut. Si l'amor fos al mar, series un far i jo un pobre lluç. Si l'amor fos menjar, estaria currant per fer una mus. I si no has de ser tu, serà ningú, no serà ningú. Ai.

0: anys. Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.
1: I no tenia cap.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 4.
1: Marxa. Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Junts i la CUP han celebrat la negativa dels mestres al preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària a la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu i ho consideren una crítica al govern. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, afirma que els docents han fet una esmena a la totalitat al govern. Per Sales, ara la pregunta és si Esquerra i els comuns donaran validesa al pressupost després del resultat de l'enquesta dels mestres.
2: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
1: Els socis de l'executiu Esquerra i els comuns demanen al govern que torni a negociar amb els docents. La presidenta parlamentària dels comuns, Jessica Albiach, ha ungit aquest dijous el Departament d'Educació i el govern en conjunt a tornar a començar la negociació per resoldre el conflicte educatiu i que compti amb els sindicats, els partits i les famílies.
3: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar als grups parlamentaris, de convocar als sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
1: Hi ha preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé. Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. Hi ha 9 més plantes a Girona i 8 a Reus. Com a alternatives als acomiadaments, les parts han pactat 68 recol·locacions a tot l'estat espanyol, de les quals 53 són Nestlé Espanya i altres són en Nestlé Global Services Spain, tots dos del mateix grup. I parlem d'Altafulla, perquè posa fre als residus que porten les aigües pluvials cap a la platja amb unes xarxes de retenció al canal de la Rasa. La nova instal·lació minimitzarà l'arribada al mar de brossa diversa i restes vegetals que pugui arrossegar l'aigua de la pluja al seu camí. Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes, com deien, de branques i herbes i també la brutícia que arrossega l'aigua de la pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema ubicat pocs metres abans de la desembocadura al mar permetrà retenir sòlids que arriben tant de la Rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. L'actuació ha estat executada per Aigües d'Altafulla amb un finançament Next Generation i ha suposat 30.000 euros. I la celebració del Corpus ha arrencat a Reus amb la tradicional ballada de gegants i la mulassa a la plaça del Mercadal. Centenars d'infants a les escoles de la ciutat s'han aplegat a aquest espai per veure els elements festius aquest any precisament que celebren els 700 anys d'existència.
0: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: Palafrugell ha reconegut diverses iniciatives escolars relacionades amb el carrusel Costa Brava i les festes de primavera. L'alumnat ho ha presentat aquest cap de setmana a la plaça de l'Ermengarda. Són l'Institut La Sureda, el Badruna Prats de la Carrera i les escoles Sant Jordi i Carrilet.
5: Cada dos anys els alumnes de primer i segon d'ESO fan un projecte sobre les festes de primavera. Fem unes primeres activitats en les que aprenen l'origen de les festes de primavera, el carnaval encobert que va ser a l'època de Franco i tot el tema aquest de la censura que hi havia. Preparen una comparsa. Llavors, per fer la comparsa, se'ls assigna un estil musical que és aleatori i ells han de preparar una samarreta, que fan la decoració de la samarreta. Després fan també, munten tres músiques d'aquell estil i a l'últim dia del projecte, que dura una setmana, fan la coreografia que poden venir les famílies a veure-ho.
6: Cada colla va fer un logo i que voldríem portar amb les camisetes com aquesta i com tenen els nostres companys.
7: És una aplicació que pot ser el dibuix del teixit que vols fer, o sigui, de l'imatge que vols fer. I després brodar-ho.
8: Vam fer una maqueta del que vam explicant en un podcast que també vam fer. Que va ser com fer la carrossa però en miniatura.
9: Hi ha nens que han utilitzat material reciclat i així.
10: Ho fem servir per la gent que han tirat confeti les carrosses durant la rua i així es poden recollir el confeti.
11: Hem muntat el robot amb unes instruccions i després els podíem muntar a la nostra manera.
12: Cada colla explicava què volia posar-hi a la carrossa i com seria.
13: Quan ja teníem tot preparat vam gravar el podcast.
14: I m'he endinsat en això perquè la gent no desperdici el menjar. Cartró, plastilina, goma d'eva i una tira de paper, perquè és darrere.
15: Cartró, plastilina que s'asseca i es fa dura, papers i silicona.
16: Hem fet ser infern amb un nívol i un àngel.
17: Forma d'una part d'un videojoc, d'una cançó i uns quants colors, plastidecor i molt de paper.
18: I hem fet una carrossa d'un món diferent. Hem intentat fer una cosa, no ens va sortir, vam fer una altra i bueno, ens ha sortit una cosa que a mi m'agrada.
19: Que es diu la bassa oceànica i l'hem fet a l'assignatura d'Arts amb Analitats amb el professor Julio.
20: En un mar normal no podràs trobar una cua d'un dofí d'aquests colors o un tauró amb aquests colors també.
21: Una carrossa en miniatura, com una maqueta, i es diu Les Vacances Chill. Doncs els materials que hem fet servir doncs, han sigut sorra de la platja, cartró, taps de suro i un tipus de paper molt fi que és de color blau.
22: De què són aquestes carrosses, Camila?
23: D'animals.
22: Aquesta és d'animals, i aquesta?
23: D'un circ.
22: Un circ.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
1: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest diumenge, 7 de juny, a les 12 del migdia, al Museu del Suro, Cuixart en conversa. Una visita guiada a l'exposició Cuixart, natura, mite i memòria, que anirà a càrrec de la comissària en Raquel Medina. Per a més informació i inscripcions, cal trucar al Museu del Suro o enviar un missatge de WhatsApp al 618 49 56 40.
2: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'Emprats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. I mentre li canta una avenida... Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

0: Restaurant Cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouan. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Grup Serratosa. Servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

municipal al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Som aquí, som amb tu, som a peu de carrer. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
1: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell.

0: d'Urgell, l'emissora municipal.
1: Hola.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 5.
1: Xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els mestres han rebutjat el preacord assolit entre Educació, els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% dels vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat el 61% dels docents consultats. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
3: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
2: Demà, per cert, es manté la vaga prevista, de la qual es desmarca, això sí, professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat aquest acord. Més temes. Es cronifica l'exclusió residencial. Segons Càritas Diocesana de Barcelona, l'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien la major part, 3 de cada 4, concretament en habitatges indignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. 3 de cada 4 persones ateses el darrer any viuen en habitatges que no tenen les condicions, un percentatge que s'arrossega des de fa anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
4: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? A què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'ensellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
2: I els Mossos investiguen els dos cossos trobats sobre l'aigua al pantà d'Utxesa, a Aitona i al Segrià. Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona, i els cossos no presenten signes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, es considera que el primer cos feia dies que era l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir. I una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals al mar, al Vendrell, ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès, en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí, situat aproximadament a uns 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència.
0: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
5: Palafrugell ha reconegut diverses iniciatives escolars relacionades amb el carrusel Costa Brava i les festes de primavera. L'alumnat ho ha presentat aquest cap de setmana a la plaça de l'Armengarda. Són l'Institut La Sureda, el Badrona Prats de la Carrera i les escoles Sant Jordi i Carrilet.
6: Cada 2 anys els alumnes de primer i segon d'ESO fan un projecte sobre les festes de primavera. Fem unes primeres activitats amb les que aprenen l'origen de les festes de primavera, el carnaval encobert que va ser a l'època de Franco i tot el tema aquest de la censura que hi havia. Preparen una comparsa. Llavors, per fer la comparsa, se'ls assigna un estil musical que és aleatori i ells han de preparar una samarreta, que fan la decoració de la samarreta. Després fan també, munten 3 músiques d'aquell estil, i a l'últim dia del projecte, que dura una setmana, fan la coreografia, que poden venir les famílies a veure-ho.
7: Cada colla va fer un logo i que voldríem portar amb les camisetes com aquesta i com en tenen els nostres companys.
8: És una aplicació que pot ser el dibuix del teixit que vols fer, o sigui, de l'imatge que vols fer. I després brodar-ho.
9: Vam fer una maqueta del que vam explicant en un podcast que també vam fer. Que va ser com fer la carrossa però en miniatura.
10: Hi ha nens que han utilitzat material reciclat i així.
11: Ho fem servir per la gent que han tirat confeti les carrosses durant la rua i així es poden recollir el confeti.
12: Hem muntat el robot amb unes instruccions i després els podíem muntar a la nostra manera.
13: Cada colla explicava què volia posar-hi a la carrossa i com seria.
14: Quan ja teníem tot preparat, vam gravar el podcast.
15: I m'he endinsat en això perquè
1: tira de paper, perquè gràcies era.
14: Cartró, plastilina que s'asseca i es fa dura, papers i silicona.
15: Hem fet l'infern amb un nivell i un àngel.
16: Forma d'una part d'un videojoc, d'una cançó i uns quants colors, plastidecor i molt de paper.
17: I hem fet una carrossa d'un món diferent. Hem intentat fer una cosa, no ens va sortir, vam fer una altra i bueno, ens ha sortit una cosa que a mi m'agrada.
18: Que es diu la bassa oceànica i l'hem fet a l'assignatura d'Arts i Manualitats amb el professor Julio.
19: En un mar normal no podràs trobar una cua d'un dofí d'aquests colors o un tauró amb aquests colors també.
20: Una carrossa en miniatura, com una maqueta, i es diu Les Vacances Chill. Doncs els materials que hem fet servir doncs, han sigut sorra de la platja, cartró, taps de suro i un tipus de paper molt fi que és de color blau.
21: De què són aquestes carrosses, Camila?
22: D'animals.
21: Aquestes d'animals, i aquesta?
22: D'un circ.
21: Un circ.
0: Tot allò que passa a casa nostra

Bones, oients de ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+, de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar a commemorar l'orgull LGTBI+, amb nosaltres. Es tracta, potser, de la data més important a nivell de calendari pel que fa a la reivindicació dels drets de les persones LGTBI+, i de tota la diversitat afectiva, sexual i de gènere. I per aquest motiu, des del Baix Empordà, des de diferents serveis d'igualtat i en col·laboració amb diferents entitats, hem organitzat una sèrie d'activitats per commemorar aquesta data. Durant tot el mes de juny podreu trobar activitats a Santa Cristina d'Aro, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni, amb activitats com marxes reivindicatives, festes, tallers literaris, tallers de sensibilització, shows drags, de drag queens i més. Per més informació, contacteu amb els serveis LGTBI de la comarca.

0: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem pintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972-170277.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

vida sempre és mucho más bonita cuando la imaginas. Amb aquesta cançó que ens porta de Pol, No lo sé ni jo, comencem una estona més aquí en la teva sintonia, en el 100.8 de la FM, la teva ràdio, la que a tu t'agrada, en aquesta etapa musical del 100.8 de la FM. Necessito un input que m'acerca. Aquí escoltes èxits actuals i clàssics de sempre, dels de tota la vida. Ens quedem tot seguit escoltant a Diego Torres, segurament una de les seves cançons més conegudes, en aquest cas amb la col·laboració d'Estopa, els germans Muñoz, i aquesta última noche. Bona tarda i bona hora, per cert. Et quedes una estona més?

noche que sí o sí ya no voy a sufrir por este amor. És el tema ens porta Diego Torres, que ens portava fa molt i molt de temps. La revisió d'aquest èxit, en aquest cas amb la col·laboració dels germans Muñoz, Estopa, aquesta última noche. Tarda musical, que no és l'última tarda, perquè ens queda moltes i moltes més tardes aquí en la teva sintonia sempre. Bones cançons com la que ens porta Benito Camelas, Justícia Política.

porta Benito Camela, és un dels grups que més porten en aquest món de la música en aquest país, amb aquesta cançó Justícia Política, el que és aquest nou treball discogràfic. Ens quedem, viatgem a Màlaga per trobar Vanessa Martín, una de les grans, i aquests Objetos Perdidos.

compartint sempre amb les seves grans cançons, en aquest cas, Objetos Perdidos. Aquesta història que escoltem aquí en la teva sintonia en la tarda musical. De Vanessa Martín, canviem totalment d'estil, en aquest cas amb un dels grans, estem parlant d'Elton John.

Bueno, de la música del gran Elton John ens quedem amb la gran artista que tenim, com és Lola Índigo, que ens porta la seva Nave Dragón i sin autotune.

sin autotune, que ens porta l'Ola Índigo des del treball discogràfic Nave Dragón. Ens quedem amb Raúl Alejandro abans d'arribar al punt de la publicitat i ho farem escoltant aquesta cançó que porta per títol Carita Linda.

0: carita linda. Escoltem falques publicitaris i tornem aquí a la teva sintonia amb moltes més cançons.
1: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
2: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
3: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
4: Yeah. For the city though. Yeah. You gotta light the tower up for this. Yeah. Okay.

0: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
3: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.

Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir. Celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit,

0: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
2: Ayer la vi.
3: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
3: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 6.
1: Ja. Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Parlament ha tombat les esmenes a la totalitat al projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, la coneguda com a llei d'acompanyament dels pressupostos. Els vots del PSC, Esquerra i Comuns han rebutjat les esmenes de retorn de Junts, Vox, PP, CUP i Aliança Catalana. El text elimina 22 taxes, en modifica 70 i en crea 3 de noves amb l'objectiu de simplificar la votació.

0: Burocràcia. Avui, el ple ha rebutjat també les esmenes a la totalitat del projecte dels pressupostos de govern i ara el pressupost seguirà el seu curs a la Cambra Catalana. Es podria aprovar definitivament al ple del proper 2 de juliol. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català a la benedicció de la Torre de Jesús, a la Sagrada Família. A la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc amb la polèmica creada al voltant de la reutilització, de la llengua catalana, que farà el pontífex per no alimentar la polarització de la societat.
1: Al moment de la benedicció jo faré el que pugui, jo no ho hauria parlat de net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
0: I estem atents perquè Protecció Civil manté l'alerta Inuncat per la previsió de xàfecs i tempestes aquesta tarda. El Servei Meteorològic ha incrementat el perill d'aiguats en diverses comarques, especialment les de Barcelona i Girona. S'esperen precipitacions que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també en certs indrets al llindar dels 60 litres per metre quadrat en 3 hores. La pluja pot ser en forma de tempestes. Demana precaució a rius i rieres. I la Sala B Teatre d'Amposta tanca el seu primer any de vida consolidant-se com un nou motor de les arts escèniques contemporànies a les Terres de l'Ebre. L'espai va néixer amb la voluntat de fer visibles obres vinculades a la diversitat, als feminismes i també tot el que té a veure amb les identitats dissidents. I l'equip femení del Catalunya ha guanyat el primer títol europeu de la seva història. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en dos partits el Barcelonet. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat així un curs espectacular.
2: Notícies en xarxa.
3: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: Palafrugell ha reconegut diverses iniciatives escolars relacionades amb el carrusel Costa Brava i les festes de primavera. L'alumnat ho ha presentat aquest cap de setmana a la plaça de l'Armengarda. Són l'Institut La Sureda, el Badruna Prats de la Carrera i les escoles Sant Jordi i Carrilet.
5: Cada dos anys els alumnes de primer i segon d'ESO fan un projecte sobre les festes de primavera. Fem unes primeres activitats en les que aprenen l'origen de les festes de primavera, el carnaval encobert que va ser a l'època de Franco i tot el tema aquest de la censura que hi havia. Preparen una comparsa. Llavors, per fer la comparsa, se'ls assigna un estil musical que és aleatori i ells han de preparar una samarreta que fan la decoració de la samarreta. Després fan també, munten tres músiques d'aquell estil i a l'últim dia del projecte, que dura una setmana, fan la coreografia que poden venir les famílies a veure-ho.
6: Cada colla va fer un logo i que voldríem portar amb les camisetes com aquesta i com tenen els nostres companys.
7: És una aplicació que pot ser

0: reutilitzat material reciclat i així.
1: Ho fem servir per la gent que han tirat confeti les carrosses durant la rua i així es poden recollir el confeti.
2: Hem muntat el robot amb unes instruccions i després el podíem muntar a la nostra manera.
3: Cada colla explicava què volia posar-hi a la carrossa i com seria.
4: Quan ja teníem tot preparat vam gravar el podcast.
5: I m'he endinsat en això perquè la gent no desperdici el menjar. Cartró, plastilina, goma d'eva i una tira de paper.
6: Per què la gelera?
7: Cartró, plastilina que s'asseca i es fa dura, papers i silicona.
8: Hem fet l'infern amb un dibuix i un àngel.
9: Forma d'una part d'un videojoc, d'una cançó i uns quants colors, plastidecor i molt de paper.
10: I hem fet una carrossa d'un món diferent. Hem intentat fer una cosa, no ens va sortir, vam fer una altra i bueno, ens ha sortit una cosa que a mi m'agrada.
11: Que es diu la base oceànica i l'hem fet a l'assignatura d'Arts i Manualitats amb el professor Julio.
12: En un mar normal no podràs trobar una cua d'un dofí d'aquests colors o un tauró amb aquests colors també.
13: Una carrossa en miniatura, com una maqueta, i es diu Les Vacances Chill.
14: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest cap de setmana, el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula Michael al Teatre Municipal de Palafrugell. Mostra el viatge de Michael Jackson més enllà de la música, des del descobriment del seu extraordinari talent com a líder del Jackson 5 fins a convertir-se en una estrella visionària. Podrem veure la pel·lícula divendres a 2:15 de la nit, dissabte a 7:00 PM en versió original en anglès i subtitulada en castellà, diumenge a 5:00 PM i dilluns a 8:15 PM. I d'altra banda, també podrem veure El amigo inesperado. En Baptiste és un imitador brillant, però no aconsegueix viure del seu ofici. Un dia coneix en Pierre Chausen, un escriptor famós que es veu interromput constantment per diferents trucades. Podrem veure la pel·lícula divendres a 8:15 PM, dissabte a 5:00 PM i a 9:15 PM, diumenge a 8:15 PM i dilluns a 5:00 PM. Unes projeccions del Cineclub Garbí.

0: 64 enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, dijous 4 de juny, Rua dels Infants d'Escoles Bressol de Palafrugell. Sortida des de Plaça Nova a les 10 del matí. Batucada amb l'alumnat del centre Prats de la Carrera fins a la plaça d'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Amb actuació final a càrrec de Jordi Tonietti i visita institucional a la nau dels Carrosaires a les 20 hores. Divendres 5 de juny, la fangejada, de 10 a 13 hores, als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Organitza Aula d'Art.
1: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de Hiperdecoració, la casa del pintor, carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras.
2: Impremta Palafrugell, al seu servei, carrer Clavent número 35 de Palafrugell, davant del pàrquing del Casal.
1: Quim Barbés, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats, carrer Garriga 74 de Palafrugell.
2: Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada, telèfon 972 30 30 44. Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

de Luna, nosaltres comencem una estona més aquí en la teva tarda musical del 107.8 de la FM. Sempre escoltant grans èxits actuals i clàssics, sempre dels de tota la vida. Desconocidos, ha sigut aquesta cançó. Estava tot aquello que sentíamos. Doncs ja està, aquí estem, a la teva sintonia, com sempre, de 5, de 3, a 7 de la tarda, escoltant bones cançons. I Álvaro de Luna, ens quedem amb els Catarres i començar a viure. Bona tarda i bona hora.

Àlex Ubago no volverà a pensar en ti, que ho sàpigues, abans la història dels Catarres començar a viure. Nunca lo tuvimos, és la reflexió que es fa aquest artista que ens porta aquest treball discogràfic Àlex Ubago. Ana Mena és la protagonista que ens arriba a continuació amb aquesta La Razón, aquesta cançó. Tuve que...

artista que està tan de moda que nosaltres escoltem aquí la teva tarda musical del 107.8 de la FM. Estem parlant d'Anna Mena, col·laboració de Hale amb aquesta cançó anomenada La Razón. Canviem d'estil i farem amb Figa Flaua, solucions i no problemes.

Bacilos, que ja fa molt i molt de temps ens portava a mi primer millón. En aquest cas, aquesta nova cançó anomenada Anoche. Abans feia Flau a Solucions i No Problemes i tot seguit ens quedem amb una parella, també artísticament parlant, per un costat Batiets i per l'altre Marlena, que ens porta aquesta història anomenada Estaré millor demà, que ho sàpigues.

Sergi Marlena, que ens porta Estaré millor demà. I abans d'arribar al punt de la publicitat ens quedem amb Abraham Mateo, Plan de hoy, quiero verte.

0: ¿cuál és tu plan de hoy? Perquè jo quiero verte, eh? Que sàpigues, aquest és el tema, ens porta Abraham Mateo. Ara sí que arribem al punt de la publicitat, però tornem tu encara, aquí en la teva sintonia, en el sense pomit de la FM. Aquesta tarda musical, no desconnectis.
1: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
2: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
3: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar. Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
4: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2, Gualta.

0: Bartender said, no, bro.
1: Bartender said, no.

0: bartender said,
1: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
2: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Impactarètols.com, el teu servei.

0: servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis... Visita'ns a impactaretols.com.
1: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
2: Ràdio Pati, amb els instituts de Palafrugell i el Departament de Joventut.
3: Bon dia, bon dia. Som el Departament de Joventut, també coneguts com Can Genís, i avui visitem un altre cop l'Institut Frederic Martí Carreras. Jo sóc en Víctor i avui ens visita la companya Laura Requena, responsable d'Educació i Acció Cultural del Museu del Suro. Bon dia, Laura, com estàs?
4: Molt bé, contenta d'estar aquí amb vosaltres.
3: Genial, mira, avui tenim amb nosaltres els delegats i delegades de tercer i de quart d'ESO. Us sembla si fem una ronda ràpida de presentacions i ens dieu els vostres noms?
5: Soc l'Adadín i soc delegat del quart D.
6: Hola, bon dia, soc l'Abderatif Missou i soc el delegat de quart D.
7: Hola, bon dia, soc en Ryan i soc el delegat de quart D.
8: Hola, jo soc en Martí Calvó, delegat de tercer B.
9: Hola, sóc la Nia Romero i sóc la delegada de tercer A.
10: Hola, sóc la Jana Martínez i sóc delegada de quart E.
11: Hola, sóc en Gerard i sóc delegat de tercer C.
3: Súper. Doncs mira, avui tornem a estar un altre cop per aquí, ja vam venir fa dues setmanes i segurament us preguntareu què fem aquí, no? Doncs avui volem parlar de museus i concretament del Museu del Suro. Abans d'entrar en matèria, si us sembla, us faig una petita pregunta, és què us ve al cap quan penseu en museus i quin és l'últim museu que heu visitat?
5: Em ve al cap coses antigues, i però que tenen molt de valor.
3: Ok.
5: I l'últim museu és el d'aquí.
3: Quin d'aquí? Aquí hi ha diversos museus per projecte.
5: El de la torre aquella.
3: El del Museu del Suro?
5: Sí, el del Suro.
3: Sí?
12: La torre de Guaita.
5: No, a Can Mario.
3: A Can Mario. A Can Mario tenim dos museus.
5: No, el que està davant, aquell. Okay.
3: El d'art contemporani, pot ser?
5: El del Suro,
3: ok.
6: Jo penso el mateix que el meu company, i l'última vegada que vaig anar al Museu del Suro, que és l'últim que vaig anar fa dos mesos per acabar un treball.
3: Ah, mira, ho tens molt recent, doncs.
7: Jo l'última vegada vaig anar al Museu del Suro i, no sé, vaig anar fa molt de temps, crec que fa com uns 3-4 anys.
3: Ok, i quan penses en museus, quina és la idea que et ve al cap? O...
7: Jo, coses que fa molt de temps les han posat a E, que són coses històriques.
3: Ok, tots penseu en coses històriques, coses antigues, seguim?
8: Sí, jo també, quan penso en museu penso en història i amb coses del passat.
3: L'últim museu que has visitat, quin és?
8: Sí, també el Museu del Suro.
3: Ah, tots és l'últim museu que he visitat.
9: Jo també penso en la història i en les coses antigues. I l'últim museu que vaig visitar va ser el Museu Contemporani de la Torre de Can Mario.
3: Ok.
10: Jo quan penso en museus, doncs penso en coses antigues, coses històriques, i l'últim museu que vaig anar va ser el Museu de la Ciència a Barcelona.
3: Ah, que guai, molt interessant.
11: Jo, quan em parlen de museus, penso en diners, en general, i l'últim museu que vaig anar va ser el Museu del Suro fa un any.
3: Dius que penses en diners perquè són cars els museus, o per què et ve la idea de diners?
11: No, perquè els objectes normalment són de valor.
3: Ah, molt de valor. Ok. Vale, veiem que tenen una idea tots força similar de què són els museus, no? Explica'ns, Laura, què és ben bé el Museu del Suro.
12: A veure, sí que és veritat que els museus en general solen tenir coses antigues, no? Perquè és el que hem vist. Sobretot museus que tenen peces de temples antics, us pot venir a la idea algun museu així. Però també penseu que hi ha museus, com el nostre, que és el Museu del Suro, que tenim al darrere unes fàbriques de suro que encara funcionen i que, per tant, continuen produint coses de suro. Això vol dir que, per exemple, d'aquí poc temps, segurament uns anys, tindrem alguna peça de suro que l'envien a la NASA, perquè els coets que van a l'espai porten peces de suro, no? Per tant, això de que són coses antigues, no tant, eh? A vegades són coses més modernes, en el nostre cas. Quan parlem del museu, sempre jo crec que es té la idea que és un lloc, en el cas de Palafrugell, que ens parla del nostre passat, no? De qui som, la nostra identitat, de què hem sigut, de com hem arribat fins aquí, i Per tant, el museu és com una memòria col·lectiva que guarda el record del passat, no? Això és important. Però és que, a més, quan vas a un museu no només mires aquella obra o aquella peça antiga, sinó que també, d'alguna manera, no sé si us ha passat mai, ens mirem a nosaltres mateixos. Per tant, vosaltres podeu trobar una mica la vostra identitat, qui sou, la vostra cultura, el vostre barri, els vostres amics, podeu tenir aquesta experiència de ser com un recordatori de qui sou. El que passa que el museu el que no fa és dir això és així i punt. No, el museu el que fa és us explicar una cosa i a partir d'aquí us fa preguntes, us posa reptes i fa que tingueu aquest pensament crític i que d'alguna manera sigueu partícips de la història i que pugueu dir la vostra. No? No és això és així i punt, sinó que us dona com respostes. Per exemple, què fem amb el canvi climàtic? Com es feien abans les gestions de, no sé, doncs dels boscos? Com ho feien? Com ho podem fer a partir d'ara? Us dona respostes cap al futur, també, no? I també us presenta reptes. Doncs abans, les societats, com eren? Com ha sigut al llarg de la història? Què no hem de repetir de la història? Què podem canviar? O en què ens podem fixar que ha sigut positiu i podem reciclar aquesta idea, no? Una mica els museus també de cares al futur seran això, perquè cada vegada la societat pren camins diferents, no? Què més us volia dir? A part de ser un lloc on exposem coses, al museu també fem moltes coses. Què vol dir? Fem moltes activitats, moltes accions, que estan pensades per tots els públics. Per tant, podeu venir al museu a fer un taller, podeu venir al museu a tocar. Sabeu que hi ha una part nova ara fa poquet on podeu venir a tocar, a remenar. Per tant, no és aquesta idea de museu d'observar i prou, sinó que doncs sou més actius en el museu, una mica és aquesta la idea. I també us posem el museu a la vostra disposició, vol dir que el podeu utilitzar sempre que vulgueu pel que ens demaneu, coses que siguin raonables, evidentment, però sí que el museu està obert a tothom, no només a la gent gran, sinó que també a gent jove. Parlem de coses, per exemple, de salut mental, fem activitats el dia de salut mental, o fem altres activitats, hem fet algun podcast també, que parla de coses de gènere, parla de coses de la societat que està canviant, com ens enfrontem als nous reptes, etc. Per tant, no només, diguéssim, és Museu del Suro, sinó que hi ha molts temes que nosaltres també acollim i que hi ha moltes expos temporals, si ho sabeu, que tenim expos de fotografia, de pintura i d'altres coses.
3: Super, molt interessant. Ara, si us sembla, us hem preparat una bateria de preguntes per seguir fent una mica d'indagació de què és el que penseu vosaltres dels museus. Hem parlat de que els museus reflecteixen la història, no? Moltes vegades tots vosaltres dèieu que hi ha coses antigues o que parlen del passat. Què voldríeu que el museu expliqués de la nostra generació o de la vostra generació d'aquí 50 anys? Què creieu que explicaria el museu si parlés de vosaltres d'aquí 50 anys?
9: Jo crec que s'hauria d'explicar sobretot els avanços industrials, sobretot, i més coses tecnològiques.
7: Bueno, jo la veritat és que no penso tant res, no tinc ninguna idea jo.
6: Jo crec que s'hauria d'explicar com ara la pandèmia que va passar del Covid-19, ja que va ser un succés molt fort i ens podria ajudar als anys, o sigui, d'aquí molts anys la gent podria saber el que ha passat.
5: Jo, que expliquen que comparin el passat i l'actual.
11: Jo dic que crec que recordarem molt els polítics d'aquesta època per les coses que diuen, que ara ja ho pots dir per tot el món per l'internet, i jo crec que el recordarem molt.
13: Jo crec que podrien explicar tot el que va passar amb la Dana, el Covid i tot això, perquè penso que és molt important i va perdre moltes vides, molta gent.
3: Va bé, seguim amb més preguntes.
12: Què us sembla? Tenim una pregunta, a veure si esteu d'acord. Diguem que el que guardem en diem patrimoni. Sabeu què és el patrimoni? És allò, els elements tan tangibles com intangibles. Vol dir una peça, com vol dir una cançó, no? Creieu que un meme en l'actualitat serà un element patrimonial d'aquí 20-30 anys? Sí, com el 6-7?
5: Sí, un meme...
12: Que guardem, diguéssim, sí. En el museu?
5: Podria ser un patrimoni, però els memes passen molt de moda ràpid.
6: Jo crec que no, ja que el patrimoni que tenim aquí a Palafrugell és molt important i no s'hauria de
8: Jo crec que no, perquè és com la moda ràpida, no? Arriba, dona el seu boom i se'n va. Okay.
9: Jo crec que és depèn. O sigui, pot ser que es guardi com a patrimoni, d'un record del que va passar, del que va passar ara, però també és el que diuen els meus companys, que això passa molt ràpid i les modes canvien.
13: Jo penso que no, ja que tenim moltes coses més importants com sempre anem, i són coses que passen molt ràpid. I...
11: Okay. Jo penso que es guardarà com el concepte general de meme, no un en específic, sinó el concepte de que feien bromes amb qualsevol cosa.
3: Super, molt interessant totes aquestes reflexions al voltant de,
12: tot,
3: del meme.
12: Eh?
3: Ens estem apuntant sí. tots, super. Vale. Ara us fem, voleu que fem un exercici, vosaltres? Si siguéssiu els comissaris d'una exposició, què canviaríeu? O com us imagineu que hauria de ser el museu? O quines coses us agradaria, no?, que tingués aquest museu?
12: Sí, com seria una exposició ideal per vosaltres? O sigui, busquem d'alguna manera amb aquesta resposta que ens digueu com us agraden les exposicions, per fer exposicions per joves. Per exemple, podeu dir temes o el format, doncs què posaríeu, com voldríeu que fos perquè fos d'interès per vosaltres. Qui vol contestar?
9: Jo un museu l'organitzaria per seccions, tipus la secció d'història, la secció d'art i així.
12: Vale, un apunt. Estem parlant d'exposicions que podem fer temporals. Per exemple, que agafem un tema, per exemple, i aquell tema el desenvoluparem i estarà exposat durant 2 o 3 mesos. Això vol dir que pot ser de qualsevol tema que us interessés, però m'agradaria saber, quan entreu en una exposició, què és el que us agrada? A quin museu heu anat que us agradi? Em parlava abans del Cosmocaixa o d'algun museu de ciències, que segurament heu anat, que potser és un format més actiu.
11: A mi em va agradar molt anar al Cosmocaixa perquè trobo que pots fer moltes coses a part de només mirar, saps? Que pots fer activitats, pots tocar les coses que hi ha al museu, que en molts altres museus no passa, i crec que es tindria que repetir molts més.
3: Museus molt vivencials, no?, que pugueu experimentar, tocar, viure, sentir. Súper.
12: Us he de dir que el Museu del Suro té una part molt activa, eh? I si heu de venir per algun treball, que crec que esteu venint, us convido a baixar a la planta baixa.
3: Súper. Vale, si haguéssim de guardar un objecte que representés la nostra generació, o la vostra generació, quin objecte seria i per què? Quin objecte creieu que representa bastant la vostra generació? Jo en tinc un aquí sobre la taula que crec que és un objecte que vosaltres feu servir molt a dia a dia, però a part d'aquest hi ha molts altres.
12: Tampoc ha de ser un objecte, perquè estem en l'era digital. Podria ser alguna cosa que es pogués gravar i reproduir, No caldria.
11: Jo crec que si tinguéssim que guardar una cosa seria o un mòbil o l'internet en general, perquè és el que utilitzem dia a dia i el que ha marcat aquesta generació.
9: Jo crec que el que hauríem de guardar seria la IA, perquè és algo molt recent i és el que més ens marca ara mateix.
8: Sí, bueno, conjuntament amb la meva companya, opino que seria interessant guardar com ha anat evolucionant la IA.
7: Bueno, jo també penso tot el mateix que el meu company. Penso tot això, penso també que la IA també és important guardar-la perquè és una cosa que actualment també la utilitzem molt. I bueno, això és tot.
6: Jo crec que hauríem de guardar, com per exemple ara, o sigui, les dificultats de l'actualitat, com ara el que està passant a les guerres, que també s'hauria de recordar que, com avui és el dia de la pau, s'ha de recordar que no hi han d'haver-hi guerres en el món i que això és un procés perquè s'ha de millorar el món.
12: Què més? Per exemple, tenia una pregunta preparada que diu així: què hauria de fer un museu, no només el Museu del Suro, què hauria de fer un museu perquè vosaltres vinguéssiu més sovint? Sabeu que ens passa que veniu amb els centres educatius, d'alguna manera com obligats, i quan acabeu els estudis deixeu d'anar en general als museus, això és estadística, I no torneu fins que no teniu fills, fins que ve la necessitat de portar-los, perquè després ja tenim un altre pensament que ens ha canviat, Per tant, la pregunta és: què haurien de canviar els museus perquè vosaltres vinguéssiu sense necessitat de que us portessin des del centre educatiu? Deu ser molt sincers,
13: Penso que hauríem de fer com que sigui més dinàmic i fer més activitats que ens puguin interessar.
9: Jo opino el mateix que la meva companya, sobretot posar coses més dinàmiques o interactives fa que la visita al museu sigui molt menys pesada. Molt menys pesada, tipus que no sigui tan intensa.
7: Bueno, jo penso que podríem ficar més de coses de tecnologia perquè, o sigui, és una cosa que a tot el món li agrada, una cosa que o sigui, tot el món vol estar utilitzant dia a dia i això és una cosa que li atreu més a la gent.
11: Jo crec que haurien de fer-ho que tingués més parts diferents, perquè si tu visites un museu no el tornaràs a visitar perquè ja et sabràs el que diuen.
3: Super, moltes idees, t'has anotat molt, veig.
12: Sí, sí, sí.
3: Vale, ens hem fet preguntes relacionades amb els museus, ara us volíem fer algunes preguntes relacionades amb el suro. Molts de vosaltres, o crec que gairebé tots, heu anat al Museu del Suro. Fem algunes preguntes relacionades amb el suro, si us sembla, d'acord? Primera, de quin arbre prové el suro, ho sabem? Sí?
11: De l'alzina surera.
12: Okay. Molt bé, aprovats. Tothom ho sabia o algú tenia dubtes? Estem a Palafrugell, també.
3: Bueno.
12: Juguen amb avantatge. Ho fes una persona no se'n recordaria. Però juguem amb avantatge.
3: Aquesta ja és més complicada, la següent. Quants anys es pot extreure suro d'una alzina surera?
12: Cada quants anys?
3: Cada quan creieu que a l'alzina se li crea de nou aquesta escorça que permet treure el suro?
5: Cada 200 anys.
9: Jo crec que cada 15-20 anys, més o menys.
12: Vale, alguna altra resposta?
11: Jo crec que cada 9-8 anys.
12: Vale, i qui més? Vosaltres us en recordeu si heu vingut al museu? O també pots respondre una altra pregunta, si vols. L'arbre, quan li traiem el suro, es mor?
8: No, tarda uns anys a tornar aquí.
12: Molt bé. Ho tenen molt clar, eh? Han aprovat tots. Fantàstic.
3: Vale, la següent pregunta, que ja és la resposta ara, era si per treure el suro cal tallar l'arbre. No, això ho tenim tots clar, que no cal tallar l'arbre. Treure-hi escorça, només. Super. Ara volíem preguntar per propietats. Sabeu quines propietats o què es pot fer amb el suro? Què permet fer?
7: Jo la veritat és que no sé.
12: Penseu coses que estan fetes de plàstic. Quines podrien ser de suro?
11: Els taps de les ampolles.
9: Les soles de les sabates.
8: Sí, tot el material que sigui per insularitzar, ja que el suro és molt bon allà.
9: El suro flota i podríem fer més coses amb suro que ens ajudin
3: a... Correcte, el suro té flotabilitat i, a més, si no m'equivoco, el suro també és ignífug. Sí. Crec que no es pot cremar.
12: El suro fa molt poca flama, eh? El suro, si el cremem, farà una flama i s'apagarà de seguida. Per tant, de cares als canvis climàtics, no? Ara estan fent molts habitatges amb aquests materials que són d'origen natural, com la fusta, el suro, no tan tòxics com alguns concrets, alguns materials d'aquests.
3: Va bé, si us sembla, anem tancant el programa d'avui, perquè d'aquí res sonarà l'alarma del pati i us volem deixar també uns minuts de llibertat, que no es tinguem tot el dia aquí controlats entre professors i professionals. Esperem i desitgem que visiteu el Museu del Suro, que feu arribar les vostres propostes de com hauria de ser aquest museu. I no sé, Laura, si vols afegir alguna cosa més.
12: No, només donar-los les gràcies per haver estat tan actius i contestar tant. Convidar-vos al museu quan necessiteu, estem pel que calgui. I m'he notat moltes coses.
3: Molt bé, super.
12: Tot això nosaltres ho tenim molt en compte perquè ens agrada que tothom pugui gaudir dels museus i que siguin un referent per vosaltres.
3: Super, molt bé, doncs moltes gràcies a tots.
12: Merci.
2: Ràdio Pati, amb els instituts de Palafrugell i el Departament de Joventut.
1: Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.
14: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
15: Vine a Fes Més i refresca't.
16: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
15: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
17: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà. Ràdio Palafrugell.
1: l'emissora pública de Palafrugell. El 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes podcast?
1: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
2: Tanta satisfacció m'han donat.
1: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
3: Parla Josep Pla.
0: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
4: Quan ell m'aportava al seu estudi, al seu estimat estudi, que és on es refugiava.
5: Entre Pitos i Llunes.
6: Amb Miquel Muñiz.
0: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
7: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.com.

0: volumen.
1: 64 enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, diumenge 7 de juny, matines amb la Tostarrada. Des de les 6:30 del matí, pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc. Al matí, fira de primavera, botiga al carrer. Pel centre de la Vila, organitza Oxigen. Sardanes amb l'energia Cobla, més ball de la Bimbam, a les 11:30 a Plaça Nova. Organitzat per Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, l'Escola de Música i la Colla Gegantera. I 64è Carrusel Costa Brava, Carnaval de Carnavals. Inici de la desfilada a les 17:30 hores, recorregut des del carrer Torroella fins al carrer Barris i Buixó. Retransmissió audiovisual del Carrusel Costa Brava a Ràdio Palafrugell i Televisió Costa Brava. Ràdio Palafrugell, emissora oficial de les festes de primavera. Desembalat des de les 21 hores fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès. Plantada de carrosses de Palafrugell. Concert del grup de versions Coco. Lliurament de premis del Carrusel Costa Brava 2026 i fi de festa amb Alegre DJ. Organitza Associació Els Trombats.
2: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de Hiperdecoració, la Casa del Pintor, carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras.
3: Impremta Palafrugell, al seu servei, carrer Clavent número 35 de Palafrugell, davant del pàrquing del Casal.
2: Quim Barbés, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats, carrer Garriga 74 de Palafrugell.
3: Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada, telèfon 972

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Amb Ràdio Palafrugell.

Palafrugell, t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí. On hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumongri.com.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8. Us parla Mercè Roura. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha instat a la consellera d'Educació, Esther Niubó, a reprendre la negociació demà mateix després del rebuig dels docents al preacord. El sindicat majoritari ha fet una crida a la vaga demà divendres i a la manifestació a Arc de Triomf. USTEC ha apostat també per mantenir les mobilitzacions durant la visita del Papa la setmana que ve i ha argumentat que cal continuar pressionant. L'escoltem.
3: Aquest acord ha de convèncer el col·lectiu i, per tant, l'administració té ara uns deures a fer i és buscar ampliar aquest marge per poder realment arribar a una proposta que el col·lectiu, en una consulta, voti que sí.
2: Més temes al tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida. L'Hospitalet de Llobregat estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Laia Bonet és tinenta d'alcaldia de mobilitat.
4: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
2: I un excursionista ha trobat aquest dijous al matí el cadàver d'una persona en una zona de difícil accés del Montseny. Els Mossos han rebut l'avís de la troballa cap a 9:45 i s'han desplaçat cap a l'indret com a part d'un operatiu que també incluïa els bombers i el sistema d'emergències mèdiques. Un cop recuperat el cos, ara els Mossos han obert una investigació

per determinar les causes del succés. De moment no hi ha cap hipòtesi i no se sap què pot haver pogut passar. I la plaça del Vi de Girona s'ha omplert de banderoles, estendards amb emblemes medievals aquest dijous al matí pel rodatge de la sèrie Tomb Raider que es fa aquesta setmana a la ciutat. La productora manté un secretisme absolut amb tot el rodatge i fins i tot evita que la gent s'aturi per fer-hi fotos perquè els fans no puguin crear les seves pròpies teories sobre la trama. Per altra banda, el muntatge també es concentra al carrer Santa Clara, on una grua de grans dimensions puja plantes i flors al terrat de l'edifici que fa cantonada amb el carrer Nou. I l'artista franco-iraniana Marjane Satrapi, autora de la novel·la gràfica Persepolis, ha mort als 56 anys. Nascuda a l'Iran en una família acomodada i d'ideologia progressista, va marxar del país quan era adolescent per estudiar a l'estranger. Ha rebut el Premi Princesa d'Astúries i ha mort de tristesa un any després de la defunció del seu marit, segons la seva família.

0: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. El rei de la rajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
1: A on?
0: El rei de la rajola.com.
2: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
3: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
2: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
3: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
2: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
3: Des de 1970, gelateria La Xixonenca.
4: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dissabte, 6 de juny, a les 11 del matí, als Jardins de Cap Roig, Ruta Josep Pla a Cap Roig. Les entrades s'han de comprar al web dels Jardins i organitza la Fundació Josep Pla. I aquest dissabte, a les 12 del migdia, al Museu Can Màriu de la Fundació Vilacases, inauguració de l'exposició Neix en l'aire la primera flor, d'Anna Irina Rossell. Per a més informació, podeu consultar el web de la Fundació Vilacases.
5: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna amb més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
4: Escoltes Ràdio Palafrugell.
6: I ara arriba Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
7: Això és donar la volta a un mitjó, aquest tema de Café Quijano, que ha revolucionat els seus fans i també els de Xinova, la formació d'Indie Rock, amb la nova versió d'aquest conegut tema. Es diu Seria Mejor Callarse. Otra vez.

0: Paria.
1: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
2: Una cançó que uneix generacions i cors. Foreigner ens porten aquesta cançó, però és Joy qui la versiona en castellà. Quiero saber si es amor.

0: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
3: Una cançó de la cantant, compositora, ballarina i coreògrafa de Manresa, Sònia Daura, a la qual donem una segona oportunitat, perquè aquesta cançó és del 2003. Es diu Tu ets per mi.

tercer senzill del seu disc anomenat Play, i amb aquest cas Ed Sheeran s'acompanya amb els sons d'un altre país diferent, un estil de música com són els indis. Saphir diu aquesta cançó, que també és un altre dels grans èxits d'Ed Sheeran. Ens arriba una cantant figuerenca, i creieu-me si us dic que és meravellosa. El seu nom és Carlota Giró i va debutar amb aquesta cançó que tenim ganes de recuperar per la nostra llista, una de les peces que podem escoltar d'aquesta extraordinària artista.

El cantant i gran artista barceloní en Manu Guix ens porta aquest tema que acabeu d'escoltar, un satèl·lit orbitant, una cançó del seu llarga durada, Estimar-te amb veu alta. Gabriela és una cançó del grup femení basat a Los Angeles, Cat's Eye, i l'escoltes al nostre Top 50.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera!
1: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.

Aquesta és una cançó de la cantant britànica Lola Young, publicada originalment el 2024. Messi era una cançó del seu àlbum This Wasn't Meant For You Anyway, que recuperem perquè sí, perquè torna a estar de moda i torna a ser un èxit. Lola Young amb Messi.

Així, escoltem la música ara de Chappell Roan, l'artista de Willardon, de Missouri. Aquesta cançó que porta temps interpretant es diu The Subway. The Subway.

0: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí. Ràdio Palafrugell.
1: Des del seu darrer treball discogràfic, Lo Bello, Lo Roto, el cantant sevillà Beret amb Nadie Más Te La Cree.

0: des del Prat de Llobregat i des de Sant Cugat del Vallès, Alfred García i Álvaro Soler, amb aquest tema, Estrella.
1: Ara que estem sentats

0: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buxeria.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
3: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

0: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
1: Hoy estoy. Un jove vocalista que ens arriba des de Galícia, una jove estrella, així es titula la cançó, joven estrella que ens aporta en Tomás Martínez Barciela, 22 anyets, però conegut amb el sobrenom de Guzmán.

The Wildflower, una cançó de l'àlbum d'estudi Hit Me Hard and Soft de la Billie Eilish. Mai s'ha publicat com a senzill, però ha aconseguit l'èxit de bell nou i encara continua sonant.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
1: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics

0: de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
0: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
3: 64enes festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, dijous 4 de juny, Rua dels Infants d'Escoles Bressol de Palafrugell. Sortida des de Plaça Nova a les 10 del matí. Batucada amb l'alumnat del centre Prats de la Carrera fins a la plaça d'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Amb actuació final a càrrec de Jordi Tonietti i visita institucional a la nau dels Carrosaires a les 20 hores. Divendres 5 de juny, la fanguejada, de 10 a 13 hores, als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Organitza Aula d'Art.
4: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
2: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments en PVC i alumini, mosquiteres, mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
5: Aurisol, centre auditiu, revisions auditives gratuïtes i a domicili. Finançament sense interessos. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del Cel Obert.
2: Grup PAC, corredoria d'assegurances. Som la primera corredoria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
5: Palafrugell Garden Center. Venda de tot tipus de plantes d'interior o exterior, així com complements de jardineria per fer del seu jardí i de la seva casa un espai verd. Carretera de Llofriu a Palafrugell, al costat de la rotonda. Comarcal 66, quilòmetre 0.
0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: el silenci és un amic autèntic que mai et traïciona. Ah, però el silenci també és l'antiràdio, i això no ho podem permetre, perquè això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Felicitat pel programa. Et truco des de Lleida, em dic Maria Àngels, i hi ha una cançó que em porta uns records meravellosos, que és La Bohème, del Charles Aznavour. Gràcies i felicitats.
1: On escoltaràs cançons d'Aznavour si no és en aquest programa i en aquesta emissora? Aquest francès d'origen armeni, nascut el 1924, que ens va deixar el 2018 a l'edat de 94 anys i que sempre va estar en actiu. Es va casar 3 vegades, però els 2 primers matrimonis els va considerar experiències de joventut i d'immaduresa. El gran amor de la seva vida sempre va ser el tercer, Ulla Torssell. Va tenir 6 fills i La Bohème és la cançó referent d'Aznavour i una de les cançons més populars en francès. La feia en tots els seus concerts. També la va gravar en anglès, italià, alemany, portuguès i castellà.

La Bohèmia, versió en castellà, original de 1966. Però permeteu-me escoltar una altra d'Aznavour, una molt especial.

0: 되냐. 아즈나울, 아스클라.
1: 아스콜타스 코코드림 클럽. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, perquè no perdis la sintonia. Moltes deixen el programa en diferit a la teva disposició als seus webs, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos, per si no et vols perdre res, a la plataforma iVox.com, també estem a iTunes, a Apple o al YouTube. Així que ja saps, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Quan passeges, quan voles, quan condueixes, estem al teu costat. Un dels espais oberts és aquell dels autos de xoc. Bé, tot està obert. La teva participació per correu electrònic l'esperem a cocodrilclub@gmail.com i de tant en tant es despenja algun amic amb una idea que vam posar en pràctica ja fa alguns anys. Bé, en realitat ja sabeu que fa molt temps de quasi tot. Recordes una cançó vinculada al teu temps d'adolescència i primers anys de joventut quan anaves als autos de xoc i allò era un petit esdeveniment? Bueno, les cançons sonaven molt bé i amb llums psicodèliques quan encara no teníem edat o potser calés per entrar a les discoteques. Una cançó relacionada amb els autos de xoc, un espai que sempre obríem amb una sintonia. Les sintonies normalment, habitualment a la ràdio, s'utilitzen per parlar a sobre, perquè queda malament parlar a sobre d'un senyor o d'una senyora que estigui cantant. Però aquí no ens estem de res ja. Les sintonies del Coco també són de luxe, i en aquest cas era de la banda Barcais. Avui l'escoltarem gairebé sencera, perquè és un tema instrumental, o quasi del tot instrumental, molt ballable, molt bo, de la formació Barcais, que es van formar a Memphis, Tennessee, el 1966. Mira, el mateix any que de la Bohème que comentàvem fa uns instants, no? El seu gran èxit, Soulfinger, que podria dir dit de l'ànima, bueno, era un grup d'estudi que va acompanyar artistes importants. Segurament el més important va ser Otis Redding, que els va escollir com la seva banda. Però això ho explicarem després.

El tema es diu Soul Finger. Dit de l'ànima. És de 1967, de l'any següent de formar-se els Barqueys, aquest grup d'estudi que va acompanyar, entre d'altres, el gran Otis Redding, el que li deien el rei del sud, i que va tenir un número 1 pòstum. Ell, pobret, no es va assabentar del gran impacte comercial d'aquest tamarro. Sí.

la cançó del xiulet final? Que aquí es va dir sentado en el muelle de la bahía. Otis Redding, nascut a Georgia el 1941, a causa d'un accident aeri, moria el 1967 amb només 26 anys. Però la banda Barcase, que escoltàvem abans, també, per exemple, va formar a gent tan important com Booker T. També instrumentals. Aquest va ser el seu èxit més important. Que aquí es va dir el tiempo vuela.

Time is Tight, que aquí es va dir El tiempo vuela, i que va tenir una estupenda versió de Los Pequeñiques, un dels més grans grups instrumentals espanyols. Però era original de Booker T. Jones, que ara té 81 anys i que està a Memphis. Ha estat compositor, multiinstrumentista, lletrista, productor i arranjador, amb grans temes instrumentals. Aquí va una altra mostra que també, de tant en tant, ens heu demanat. Melting Pot. ...1969. Recordes, Coco? Ah, tu ja hi eres?

Bueno, aquesta és una bona mostra de la feina que feia Booker T i la seva banda de MGs. Aquest Melting Pot, quan encara li queden més de 2 minuts i mig, era un tema, a banda de totalment instrumental, molt llarg per l'època, un poc comercial, però que molts cocos no han oblidat mai. Un petit homenatge a aquella època en la que triomfaven els temes absolutament instrumentals. Però estàvem a la secció dels autos de xoc. Recordes alguna cançó que vas escoltar mentre feies carreres? Digue-m'ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail diu: Albert, sóc en Ferran Herrera de Sant Just d'Esvern i novament escric per primerament donar-te les gràcies per dies enrere no sols posar la cançó que et vaig demanar d'en Santi Vendrell, El negre i blanc, sinó, a més, agrair-te la salutació que en Santi Vendrell em va dedicar i que em va agradar molt. En aquell mateix programa, Albert, vas parlar de Los Rebeldes i vas posar alguns dels seus èxits. Avui et voldria demanar precisament de Los Rebeldes una de les seves primeres cançons, Mi pequeña Marilyn, que no he escoltat mai més. Corria l'any 1982, l'any del Mundial del Naranjito, en què jo, amb 15 anys, freqüentava els autos de xoc que hi havia asseguda a Calafell, davant l'estació del tren, i finalment una tarda de juliol vaig aconseguir fer pujar al cotxe una noia rossa, roquera, guapíssima, que es deia Sílvia, i que em portava boig. Vestia com l'Olivia Newton-John en el ball del final de la pel·lícula Gris. Però ella, amb faldilla molt curta. Sílvia tenia 17 anys. Era, doncs, 2 anys més gran que jo, i tot i que no va passar d'uns petons i d'amagat, jo demanava sempre aquesta cançó al comprar les fitxes i li deia que la cantaven només per ella. Ah, o sigui que també demanàveu cançons concretes als autos de xoc, com si fos la cabina d'una discoteca. Ah, mira, això no se m'havia acudit a mi. Diu en Ferran Herrera: finalment, a l'acabar l'estiu i separar-nos, li vaig regalar com a record el single, el disc, amb una dedicatòria que més o menys deia que la cara A era feta per ella i la B per a mi. La cara B es titulava El rock de l'hombre lobo. M'agradaria molt tornar a escoltar-la. Si per aquells casuals la Sílvia és avui dia una cocodrila, doncs com llavors? Dedicar-li. Avui, disculpa'm, m'he extès molt amb el meu correu, així que si ho creus oportú, retalla'l com millor creguis. No, o sigui, a mi m'encanta que m'expliqueu coses. Moltes gràcies, Albert, pel teu programa i per fer-nos viatjar a temps bonics amb les cançons que poses. Gràcies, Ferran.

0: Mi pequeña Marilyn. 1981. Del seu àlbum Cerveza, Chicas i Punts Suspensius, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Oscar Wilde en certa ocasió va dir: si no tardes molt, t'espero tota la vida.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Quina és per tu la millor cançó per ballar lenta? Dels anys 50, 60, 70, 80, 90, 2000... Digue'm, quina és la millor cançó per ballar lenta amb la persona desitjada, suposant que aquesta persona et digui que sí, que la vol ballar. Que no sempre passava, eh? Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Vam deixar anar la idea d'una manera improvisada l'altre dia i ja tenim les primeres respostes. I la primera de totes, com potser no podia ser d'una altra manera, és la balada més demanada al llarg de la història d'aquest programa. És la que ens demana l'Anna Castells des de Sabadell, i ella ens diu la cançó de Ghost. Bueno, quasi sempre, quan algú s'ha apropat a cabina a les nostres sessions, ens ha dit això, la cançó de Ghost. Però és curiós perquè aquesta cançó és original de 1965 i va ser un gran èxit, eh? No va passar desapercebuda per als Righteous Brothers, que eren de Los Angeles. Però el 1990 es va utilitzar en un moment important d'una pel·lícula molt taquillera, Ghost, Fantasma. I llavors va donar la volta al món. Oh.

melodia desencadenada. Righteous Brothers, original de 1965, que va tenir una segona vida el 1990, gràcies al cine. Quina és la millor cançó lenta per ballar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona el David Arroyo, que ens diu que per ell la millor és Morning Has Broken, de Cat Stevens, i a més afegeix: i vaig aconseguir ballar-la amb qui més m'agradava.

Baby, come back. Baby, torna. En realitat no haguessis hagut de marxar mai. Aquesta va ser una de les primeres cançons que vaig presentar per la ràdio en directe. Corria 1977. I el temps ha demostrat que va ser el One Hit Wonder d'una banda anomenada Player, formada a Califòrnia, a Los Angeles, un any abans, el 76. Una barreja de rock, pop, soft rock, que va encaixar molt bé amb el so emergent de l'època. Però aquesta cançó es diu igual que una de 10 anys enrere. I que no té res a veure. Era dels Equals d'Eddie Grant i també era Bay.

I Baby Comeback, m'explicava el mestre Pallardó, José María Pallardó, que va ser una de les primeres cançons que van sonar a les primeres discoteques de Catalunya. Era 1968. Abans hi havia sales de festa, sales de ball amb orquestres en directe, però quan van començar les discoteques, aquest era un autèntic complepistes. Baby Comeback dels Equals Daddy Grana. Recordes el primer disc que et vas comprar? No, no el recordes? Doncs digue'm el primer que recordes. Un altre vell espai que s'ha recuperat, perquè hi ha amics que ens descobreixen contínuament, altres que escolten el programa en molt de retard, perquè l'escolten en diferit, i, bueno, ens agrada molt compartir aquella sensació que vas tenir a l'adquirir el teu primer disc. Quan vas comprar My Music, la teva música. M'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Conxita Salvador Arqués, que ens diu: benvolgut, Albert. Gràcies per el carinyo. Diu: no et conec personalment, però et reconec per la veu. Ah, gràcies. No, gràcies a tu. No recordo quan et vaig escoltar per primera vegada. Potser als anys 90, quan jo tenia 4 criatures i estava a casa amb la ràdio posada. Després, temps de treballar de nou, i després, abans de la pandèmia, l'estiu del 2019, des de Bellver de Cerdanya, et vaig recuperar els migdies del cap de setmana. No m'agrada fer-me veure ni sortir enlloc, però aquests anys, escoltant-te intermitentment, m'ha fet gràcia i petició del primer disc. Tant és així que he recordat quin va ser el meu primer, perquè crec que és l'únic disc que he comprat jo sola. Va ser a l'estiu de l'any 1977, el juliol concretament, i a Anglaterra. Era de Genesis, Attic of the Tail. Escolta, permeta'm primer escoltar una altra de Genesis, que feia molts anys que no posava, i l'altre dia el vaig posar i va tenir un gran èxit. Em van escriure molts oients dient: oh, quin temazo. Bueno, és un fragment de The Cinema Show enregistrat en directe.

0: The Cinema Show. Genesis, en directe. Però l'amiga Conxita Salvador Arqués diu que el primer disc que es va comprar era de Genesis, A Trick of the Tail, que podríem traduir com un truc de la cua. Diu, me'l va demanar una de les meves germanes, que era molt fan amb el seu xicot d'aquest grup. Doncs va ser la primera cançó en la que va cantar Phil Collins. Amb ella us deixem. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: He'd left and let nobody know. Gone.
0: No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
2: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
3: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per

0: A tota la família oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Programa Revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de la vida de que tu, ara mateix, estiguis en connexió. Gràcies per fer-ho, gràcies, en conseqüència, per preferir-nos. I si t'agrada, digue-ho als teus amics. Algú va dir: no tinguis por a les dificultats. El millor surt d'elles. Sorgeix. Ah, però això sempre ho hem fet junts.
3: Hola, me gustaría escuchar la canción de Los Kings, Lola.
2: Ah, Los Kings. Bé, van ser un dels grups més importants dels anys 60 i 70, i aquesta cançó, un dels seus diversos èxits, està inspirada en una experiència personal. El líder de la banda, que per cert es va formar a Londres, Ray Davies, la va escriure el 1970 quan va veure el mànager de la banda despendolat ballant a París amb un travesti. Diu la cançó: jo sóc un home i també ho és Lola. Camina com una dona, parla com un home. Bueno, la cançó accepta l'amor per sobre de les etiquetes socials i en el seu moment, 1970, va tenir problemes de censura a la potent BBC anglesa, però no pel tema arriscat que tractava, sinó per una referència comercial. La lletra original deia: "You drink champagne and it tastes just like Coca-Cola". Bueno, perquè Coca-Cola rimava amb Lola, no? Veus xampany i sap com la Coca-Cola. Van dir això perquè, bueno, els hi quedava bé a la cançó, però la BBC tenia una política molt estricta contra la publicitat encoberta i va vetar la cançó. El cantant dels Kings, Ray Davies, va haver de volar d'urgència des d'Estats Units, on estaven de gira, per gravar una segona versió dient Cherry Cola en lloc de Coca-Cola, la primera estrofa, per tal de que la cançó pogués sonar a la ràdio anglesa. Escoltem la versió original, que va ser la que es va comercialitzar a la resta del món, que per cert va ser un gran èxit mundial.

0: The Kings. Una cançó amb molta història. Des del 1970, aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Ball.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquí està el meu piano màgic. Sí, sortim per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. I l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre el segueixes, mentre l'escoltes. Sí, també estem al canal de ràdio de la TDT en moltes zones. Gràcies, Coco. I si acabes d'incorporar-te, si has fet tard, si t'has dormit, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-les amb tu quan agafes un avió, quan condueixes, quan passeges, quan vas en metro, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o a Apple, entre d'altres. Si vols, si et ve de gust, i agraint el temps que ens dediques, digue'ns quines són les teves 10 cançons preferides de tota la vida, de qualsevol època. M'envies un e-mail?

Bueno, primer llegirem un correu de l'Enric Santís de Barcelona que ens diu: només per comentar que la missió amb les 10 cançons llistades per la Mercè García de Soses, Lleida, ha sigut realment excel·lent. Si està a la teva mà, envia-li les meves felicitacions del grau i nivell de qualitat de totes les escollides, i gràcies a tu que les hem pogut gaudir tots plegats. A més, jo l'he escoltat a les 6 del matí. Cap millor despertar que aquest. Doncs mira, ho he dit públicament, Enric Santís, perquè segurament la Mercè García també estarà molt contenta de saber que et va agradar tant la seva selecció de 10 cançons. I aquesta que escoltes és una de les moltíssimes que ens ha seleccionat en Gary des de Sant Joan d'Espí. No ha escollit 10, no. N'ha escollit moltíssimes més, però clar, nosaltres, per qüestió de temps i per respectar una mica les normes, entre cometes, que ens marquem a cada secció, de totes les que ens ha dit en Gary, n'hem escollit 10. Aquesta és una d'elles, però a més ja sabeu que li tenim un carinyo especial. Va ser la primera sintonia genèrica del programa el 16 d'octubre de 1993. El Love Theme, el tema d'amor de Barry White, original de 1974.

The Winner Takes It All. Va tot al guanyador. I en una separació sentimental, creus que sempre hi ha un guanyador? O sempre hi ha un que s'ho passa pitjor que l'altre? Era la primera de l'amic Gary de Sant Joan d'Espí. La segona és realment potent. Del grup Free. I del 70. Des de la Gran Bretanya. Ara la cosa està bé.

sí, té molts més que 50 anys, però s'hagués pogut gravar la setmana passada. Perquè conserva tot el seu vigor, tota la seva frescura. Baby, all right now. És una d'aquelles cançons que et recomano que tinguis a mà per si de cas. A la teva farmàcia, la d'emergències musicals. Per si un dia et sents feliç, o tot el contrari, sempre t'ajudarà la music dels Cocos. El Groove Free, que a nosaltres ens recorda molts bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball amb festes majors. Quan entrem a la dècada dels 70, entrem amb All Right Now de Free. I després l'amic Gary de Sant Joan d'Espí ens selecciona una del So de Filadèlfia, que a mi també sempre m'ha agradat molt, Gary. De Harold Melvin i els Blue Notes, Satisfaction Guaranteed, or you'll take your love back. Satisfaction guaranteed, or take your love back. És a dir, satisfacció garantida. Satisfaction guaranteed, or take your love back. O et torno el teu amor.

Harold Melvin i el seu grup Blue Notes. És una bona mostra d'aquell so de Filadèlfia. Des del 1973 i gairebé fins als inicis dels anys 80 va omplir de bona música per ballar les pistes d'arreu del món. Bons arranjaments, bones orquestracions. Es venien discos i aleshores hi havia pressupost per fer-ho bé. Harold Melvin, nascut el 1939, va marxar el 1997. Va ser un cantant, músic i productor de Nord-Amèrica. Tan malgrat que va fundar el seu grup Blue Notes, el seu èxit més gran va arribar quan va incorporar al baríton Teddy Pendergrass. T'has parat a pensar quines són les 10 cançons que més t'han agradat al llarg de la teva vida? La quarta d'en Gary és Fantasy, There, Wind and Fire.

Terra, vent, foc, air, wind and fire. I bona música. I molta fantasia. Aquesta fantasia és de 1977 i s'ha utilitzat en bandes sonores de diverses pel·lis. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores, eh? Fantasy. Digue'm una cançó original d'una banda sonora o un tema instrumental original d'una banda sonora que estarem encantats de projectar-la. Has connectat amb el Coco, amic? Gràcies per estar en connexió. Després de tants anys, per nosaltres és tot un plaer, tot un privilegi encara, avui dia, poder compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de cançó. La cançó de tota una generació. La música que ha fet història. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En el número 5, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí selecciona una dels bigis de les menys recordades. Feia molts anys que no sonava el programa My World, el meu món, i recordem que Barry Gibb és l'únic dels germans bigis supervivent i que continua en actiu als seus 79 anys. Maurice Gibb va morir el 2003 i Robin el 2012.

My World, el meu món, de 1972 i dels Bee Gees. I en sisè lloc, l'amic Gary selecciona The Fool on the Hill dels Beatles, que aquí es va dir El Loco de la Colina. És una cançó possiblement inspirada en la carta El Boig del Tarot. Retrata a un personatge incomprès, que malgrat que la societat el veu tonto, té una visió profunda i verdadera del món. És de 1967 i la colina, el turó, simbolitza l'aïllament i l'elevació mental.

0: The Fool on the Hill, Beatles Forever. Des del 1967 i des del seu àlbum, que també va ser pel·lícula, Magical Mystery Tour, algú va dir: aprèn a regalar amb la teva absència a qui no valora la teva presència.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
1: Con la radio.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos?
1: Oh, quédate con la radio.
0: Doncs queda-t'hi, perquè estem compartint les 10 millors cançons de 30 que ens ha seleccionat l'amic Gary des de Sant Joan d'Espí. Tu també pots fer-ho. Rumia't quines són les 10 cançons que més t'han agradat sempre, però sisplau, no ens posis les més estranyes, les més rares, sinó, sincerament, les que més t'han agradat. Aquesta, per exemple, també formaria part de la meva llista particular. I quan sona, sempre em pregunto: jo era un criu, em tornava boig, i ara quan l'escolto, m'agrada tant o més que la primera vegada. Això se'n diu màgia, no? Va ser One Hit Wonder del senyor Norman Greenbaum. Era un esperit en el cel. Spirit in the sky.

Spirit in the Sky 1969 del senyor Norman Greenbaum de Massachusetts, Estats Units. Va ser un one hit wonder, però poca conya, va vendre 2 milions de discos amb aquesta cançoneta, que sempre ens ha semblat fantàstica, que ens ha enviat bones vibracions, energia de la positiva. Bueno, Norman Greenbaum ara té 83 anys. Oh, tots ens hem fet molt grans, eh? Però a mi em sap greu que contínuament he de comentar que ens han deixat molts intèrprets que formen part de la nostra banda sonora, no? De tota la nostra vida. Alguns d'ells han estat referents i ja no hi són. Em sap greu, però ho comento perquè crec que forma part de la informació que us dono de cada cançó o de cada intèrpret, no? Però els que encara són vius, com Norman Greenbaum, és que tenen, ja som tots molt grans. Jo no sé si encara toca fer aquest tipus de programa. Jo m'ho passo molt bé fent-ho, no sé tu, ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. I ara el que ve ara, que és la vuitena del Gari de Sant Joan d'Espí, si amb això no t'espaviles, fes tu mirar, Coco!

del 1971 i del quart àlbum d'estudi dels anglesos Led Zeppelin.

0: Caca.
1: Quina caca. Senzillament es diu Rock and Roll. 1971. Led Zeppelin, esclar. I en el número 9 d'en Gary, Another One Bites the Dust, que aquí es va dir que otro muerda el polvo. Era de 1980 i va ser número 1 als Estats Units. Amb Queen, esclar, amb la reina. Ah, però aquesta cançó, l'autor va ser el baixista de la banda, John Deacon, i a l'àlbum The Game.

que otro muerda el polvo. Hey, 1980. Aquestes són les 10 cançons d'en Cadi de Sant Joan d'Espí que hem escollit nosaltres de les 30 que ha escollit ell. Totes molt bones, eh? Felicitats, Gary. Que per què hem escollit aquestes 10 si totes eren bones? Doncs per una qüestió de temps i també tenint en compte que algunes de les que ens dius han sonat recentment al programa. Finalment, del grup Titanic, bona memòria, bon gust, Macumba. Bueno, era un grup de Noruega, d'Oslo, concretament, no? I aquest tema és del seu tercer àlbum, Eagle Rock, de 1973. Fa poc, precisament, un altre amic oient ens va demanar d'ells el Sultana i el Serchen Buscando, que eren els dos temazos més coneguts de Titanic, no? Però Macumba, que és la que ens demana en Gary, de les seves 10, és una paraula d'origen africà que s'utilitza per descriure un tipus especial de bruixeria que barreja el candomblé, música popular brasilenya basada en aquest culte, i els rituals bantues, i que és molt utilitzada entre els natius de Brasil. Gràcies, Gary, per el temps que ens has dedicat. I tu, si vols participar, doncs ja ho saps, rumir et costarà, eh? Quines són les 10 millors cançons de la teva vida de qualsevol època, que estarem encantats de compartir-les.

Era bona, eh? Macumba, del grup Titanic. Una altra mostra d'aquestes cosetes guapes que pràcticament ara ja només pots escoltar aquí, al teu coco.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns el teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Cada dijous a la tarda, entre les 4 i les 8, al local social del Mas Mascort, taller de pintura a l'oli per adults, amb José Luis Escardà. Una activitat que requereix inscripció prèvia i que cada participant haurà de portar el seu propi material que val uns 80 euros. Però el material servirà per tot el curs. Per assistir-hi cal inscriure's per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat. És una iniciativa de Viu al teu barri.
4: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
2: Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.

0: Ràdio Palafrugell.
1: Ràdio Palafrugell.
0: L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
3: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
2: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
3: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
4: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
5: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.
1: Ser diferent,

0: Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El pròxim programa és una reemissió. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt bon dia i molt benvinguts a una nova edició del nostre informatiu migdia. Benvinguts i benvingudes amb aquest dijous, dia 4 de juny, en l'informatiu. Amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell, amb un servidor Rafael Corbí, amb en Ferran Castelló i amb la Maria Vilà, anem a encetar aquests 100 minuts que dediquem a les notícies de casa. Avui parlarem de les festes de primavera de Palafrugell que entren aquest cap de setmana en la seva fase central amb una intensa programació d'activitats familiars, culturals i festives repartides per diferents espais del nostre municipi. També parlarem del risc moderat de fortes tempestes al Baix Empordà per avui dijous a la tarda. També ens adrentarem dins el Museu Can Màrio amb una exposició creada expressament per a Palafrugell amb la Anna Irina Rossell. Parlarem de les diverses iniciatives escolars relacionades amb el carrusel Costa Brava i les festes de primavera que s'han reconegut aquí a Palafrugell. Ho han presentat aquest cap de setmana l'alumnat a la plaça de la Mangarda, la Sureda, el Badruna Parts de la Carrera i les escoles Sant Jordi i Carrilet. Parlarem dels horts comunitaris Les Arenes, que celebren 10 anys amb una jornada i ho faran demà, dia 5 de juny. Parlarem de la mostra de curtmetratges de Palafrugell que obre la convocatòria per la seva quarta edició, del començament avui a la tarda d'un taller de pintura a l'oli per adults al Mas Mascort i, finalment, del Museu del Sur, que organitza dues activitats sobre Modest Cuixart aquesta setmana. Amb el nostre informatiu tindrem també la col·laboració d'en Guillem Terribas, com cada dijous, amb el seu espai del suggeriment i també les efemèrides que posaran punt i final amb una nova edició.

0: Jo de les notícies a Ràdio Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
0: Les festes de primavera de Palafrugell entren aquest cap de setmana en la seva fase central amb una intensa programació d'activitats familiars, culturals i festives que s'han repartit per diferents espais del nostre municipi. La celebració arribarà al seu punt àlgid aquest diumenge i recordem que hi haurà a la tarda el 64è Carrusel Costa Brava Carnaval de Carnavals, considerat l'acte més representatiu de les festes i un dels més importants del nostre municipi. La programació començarà demà divendres amb la fangejada als jardins de Can Bec. Durant el matí s'hi faran diverses activitats familiars. Paral·lelament, el Camp d'Emprats acollirà la fireta i la tradicional trobada de puntaires. Dissabte serà la jornada amb més activitats al carrer. Tindrem als jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament, la segona edició de l'Analògica, la Fira del Vinil de Palafrugell. La proposta inclou parades de discos, artesania local, activitats per a totes les edats i sessions musicals. La nostra emissora, Ràdio Palafrugell, serà en directe entre les 10 i les 12 del matí. La cultura popular també tindrà un paper destacat en Palafrugell en dansa, una iniciativa que inclou una mostra de danses plantada d'imatge festiva, cercaviles pels carrers del centre i la presentació del gegant petit dedicat al pintor Modest Cuixart. I serem nosaltres a la tarda del dissabte també per participar des de Ràdio Palafrugell amb aquest Palafrugell en dansa. Un dels moments més destacats de la jornada serà l'homenatge a Modest Cuixart, impulsat pels gegants de Palafrugell i la Fundació Modest Cuixart. Un acte que convida els participants a recordar l'artista a través de la llum i destaca la relació que va mantenir amb Palafrugell al llarg de la seva trajectòria. La tarda de dissabte també comptarà amb la Cheerleaders Tour al Ron Ron, que recorrerà els carrers de Palafrugell, Calella i Llafranc. Al mateix temps, la Tosta Rada organitzarà una nova edició de la Tosta Tarda pels carrers de la vila. La jornada de dissabte es complementarà amb el concert de primavera de la Coral La Nit de Juny a l'Església de Sant Martí i amb una nova edició del Desenvela't a l'aparcament de l'Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès. La proposta inclourà actuacions de discjòqueis, espectacle làser, servei de bar i espais de sensibilització i de prevenció. I finalment, diumenge començarà amb les tradicionals matines de la Tostarrada, que recorreran a Palafrugell, Calella i Llafranc des de primera hora del matí. Més tard, la Plaça Nova acollirà una audició de sardanes amb l'energia Cople i el Ball de la Bimbam. Durant tot el cap de setmana, els carrers del centre de Palafrugell també seran l'escenari de la Fira de Primavera, la botiga al carrer organitzada per Oxigen Palafrugell Comerç i Negoci. Les festes de primavera culminaran diumenge amb l'edició del Carrusel Costa Brava, que arriba ja a la seva 64a, reconegut com a element festiu tradicional d'interès nacional. L'esdeveniment tornarà a omplir els carrers de música, color i creativitat amb la participació de les colles de festes de primavera i milers d'espectadors. Recordem que el podreu veure i sentir a través de Ràdio Palafrugell en col·laboració amb Televisió Costa Brava. I com us dèiem, esperem que les pluges es quedin si arriben en avui dijous, perquè el Baix Empordà té avui dijous a la tarda situació de risc moderat per pluges intenses. Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla Especial per Risc d'Inundacions de Catalunya, conegut com Inuncat, davant la previsió de precipitacions que afectaran bona part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, els xàfecs començaran a partir del migdia i podran ser localment intensos. També podran anar acompanyats de tempesta, calamar-se i puntualment de pedra. Tot i que els registres més elevats es preveuen en comarques com la Garrotxa, l'Osona, el Ripollès i el Lluçanès, el Baix Empordà també figura entre les zones, també tenim números, amb probabilitat de superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil recomana, doncs, d'aquesta manera seguir l'evolució de la previsió meteorològica i evitar activitats en zones inundables. També recorda la importància d'allunyar-se de rius, rieres i barrancs, encara que aparentment portin poca aigua. En cas d'emergència, cal trucar al telèfon 112.

0: Aquesta era la informació que ens arribava sobre aquest risc moderat de fortes tempestes i ara el que anem a fer és parlar d'aquestes iniciatives escolars que us dèiem, perquè Palafrugell ha reconegut diverses iniciatives relacionades amb el carrusel Costa Brava i les festes de primavera. L'alumnat ho ha presentat aquest passat cap de setmana a la plaça de l'Amangarda. Són l'Institut La Sureda, el Badruna Parts de la Carrera i les escoles Sant Jordi i Carrilet. En Ferran Castelló ens ha preparat aquest àudio d'aquest programa per que ho coneixem, aquestes iniciatives escolars.
1: Cada dos anys els alumnes de primer i segon d'ESO fan un projecte sobre les festes de primavera. Fem unes primeres activitats en les que aprenen l'origen de les festes de primavera, el carnaval encobert que va ser a l'època de Franco i tot el tema aquest de la censura que hi havia. Preparen una comparsa. Llavors, per fer la comparsa, se'ls assigna un estil musical que és aleatori i ells han de preparar una samarreta, agafant la decoració de la samarreta. Després fan també, munten tres músiques d'aquell estil i a l'últim dia del projecte, que dura una setmana, fan la coreografia que poden venir les famílies a veure-ho.
2: Cada colla va fer un logo i que podríem portar amb les camisetes com aquesta i com el tenen els nostres companys.
3: Sí, és una aplicació.

0: utilitzat material reciclat i així.
1: Ho fem servir per la gent que han tirat confeti les carrosses durant la rua i així es poden recollir el confeti.
2: Hem muntat el robot amb unes instruccions i després el podíem muntar a la nostra manera.
3: Cada colla explicava què volia posar-hi a la carrossa i com seria.
4: Quan ja teníem tot preparat vam gravar el podcast.
5: I m'he endinsat en això perquè la gent no desperdicia el menjar. Cartró, plastilina, goma d'eva i una tira de paper, perquè és gelera.
6: Cartró, plastilina que s'asseca i es fa dura, papers i silicona.
7: Hem fet ser infern amb un nívol i un àngel.
8: Forma d'una part d'un videojoc, d'una cançó i uns quants colors, plastidecor i molt de paper.
9: I hem fet una carrossa d'un món diferent. Hem intentat fer una cosa, no ens va sortir, vam fer una altra i bueno, ens ha sortit una cosa que a mi m'agrada.
10: Que es diu la bassa oceànica i l'hem fet a l'assignatura d'Arts i Manualitats amb el professor Julio.
11: En un mar normal no podràs trobar una cua d'un dofí d'aquests colors o un tauró amb aquests colors també.
12: Una carrossa en miniatura, com una maqueta, i es diu Les Vacances Chill.
13: Doncs els materials que hem fet servir doncs, han sigut sorra de la platja, cartró, taps de suro i un tipus de paper molt fi que és de color blau.
14: De què són aquestes carrosses, Camila?
15: D'animals.
14: Aquestes d'animals, i aquesta?
15: D'un circ.
14: Un circ.
16: Aquestes són les activitats i així ens ho ha preparat el nostre company en Ferran Castelló per parlar d'aquestes magnífiques, com hem dit, iniciatives escolars. Ara anem a parlar d'una exposició, perquè el Museu Can Màrio de Palafrugell es convertirà aquest estiu en un organisme viu. L'artista Anna Irina Rossell neix en l'aire la primera flor, una exposició creada específicament per a l'equipament de la Fundació Vilacases, que s'inaugurarà aquest dissabte, dia 6 de juny, i es podrà visitar fins al 22 de novembre. La mostra, comissionada per Blanca Arias, transforma els espais del museu amb escultures inflables, instal·lacions sonores, peces lumíniques i dibuixos. El projecte explora la respiració com una experiència física, emocional i també política. L'aire es converteix en matèria artística per reflexionar sobre la vulnerabilitat, el contacte entre persones i les relacions d'interdependència, com explica l'autora.
17: El públic que vingui veurà que moltes obres tenen aquesta latència o tenen aquesta respiració, no? I que hi ha diferents moments on es pot apreciar aquesta cosa tant des dels dibuixos també, però sobretot crec que és des d'aquestes obres que tenen una constant respiració i que comptàvem que per mi és igual d'important aquest moment de treure l'aire com d'inflar, no? Que sí que hi ha com un moment com més monumental en el moment d'inflat, però realment després tot això que escoltem són unes peces de paper que s'estan desinflant a poc, no? I és un punt important que crec que convida d'una forma involuntària potser també, no? O menys conscient a sincronitzar-te i a vincular-te amb aquestes escultures.
16: La proposta recull algunes de les principals línies de treball de Rossell. L'artista investiga els llenguatges no verbals, la comunicació animal, els materials tous i inflables i les connexions entre els sers vius. A partir d'aquests elements, construeix un ecosistema d'obres que evoquen organismes capaços d'inflar-se, transformar-se o modificar el seu cos per relacionar-se amb l'entorn.
18: Perquè precisament hi ha molta visibilitat, no?, dels conductes de ventilació, i això és una cosa amb la que vam treballar des de l'inici, el fet de pensar el museu com un pulmó també i com un arxiu dels alents de les persones que hi han pensat abans de nosaltres i que hi passaran després de l'exposició.
17: Totes les costures estan a vista, hi ha tots els fils, hi ha moltes marques també del patró que faig abans de tallar la peça i és una part igual d'important que el volum final, no? I per altra part hi ha el grafit, que és, també l'entenc com un material molt primari en el meu procés i en el procés de moltíssimes artistes.
16: Aquesta exposició s'organitza en tres àmbits. El primer, inspirar. Aborda la respiració com una experiència compartida i reflexiona sobre la vulnerabilitat i l'asfíxia. El segon és aspirar. posa el focus entre el contacte entre els cossos i les transformacions que genera la convivència. I, finalment, el tercer, aspirar, obre la porta a imaginar formes de vida més sensibles, poroses i interdependents. Són paraules de la comissària.
18: Llavors, aquí el que hi ha és dos tipus de peces, algunes que semblen més tàctils i més flonges, que inclús ens conviden, podríem pensar, no?, a recordar la importància del repòs o del descans, i unes d'altres que fan referència a l'asfíxia. Llavors, jo crec que es tracta com de entendre que cap gest no és definitiu, sinó que sempre és una dansa entre dos cossos que s'estan demanant respecte i s'estan demanant una altra forma de tocar-se, no?, i d'entrar en relació.
16: Entre les peces destacades hi ha com unes ganes de respirar molt, una instal·lació que recorda uns pulmons i que planteja una reflexió sobre les desigualtats vinculades al dret de respirar. També s'hi poden veure Soplo, inspirada en mecanismes de defensa d'algunes espècies animals, i Tangram, una obra que reflecteix o converteix el buit i l'aire en protagonistes escultòrics. El recorregut acaba amb Un sospir, un espai dedicat als dibuixos de Joana Torres, àvia de l'artista. La intervenció introdueix color en una exposició dominada pels tons neutres i proposa una reflexió sobre la memòria familiar i la transmissió de sensibilitats creatives entre generacions. La protagonista és nascuda a Arenys de Mar l'any 1993, l'Anna Irina Rossella. Treballa entre l'escultura, la instal·lació i el so. En els darrers anys ha exposat en centres com la Fundació Joan Miró, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Arts Santa Mònica o el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i ha rebut reconeixements com el Premi Miquel Casablanques. A part, el 7 de juny, el museu celebrarà una jornada de portes obertes a motiu de les festes de primavera. L'equipament obrirà gratuïtament d'11 del matí a 2 del migdia i permetrà visitar tant l'exposició permanent com les instal·lacions i mostres temporals vigents.
19: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Seguim amb l'informatiu migdia a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Hem sobrepassat el punt d'un quart de dues. Parlem dels horts comunitaris, les arenes, que commemoraran el seu desè aniversari amb una jornada festiva i participativa oberta a tota la ciutadania. Això serà demà, dia 5 de juny, a partir de les 5 de la tarda. La celebració començarà amb una acollida i una jornada de portes obertes als horts comunitaris. Mitja hora més tard es farà un sorteig de productes cultivats a l'hort i un berenar compartit entre les persones assistents. A les 6 de la tarda començaran dos tallers pràctics relacionats amb l'alimentació i les plantes ramalleres. Un dels espais estarà dedicat a les herbes per elaborar ratafia. Les persones participants faran una passejada pels horts per recollir plantes i conèixer-ne les propietats medicinals. L'altre taller se centrarà en l'elaboració d'envinagrats amb productes com cogombra, pebrot, bròquil i pastanaga. Les persones assistents podran endur-se els preparats en pots de vidre. L'organització recomana portar cabasset o bossa per recollir les herbes i també pots de vidre amb tapa per al taller d'envinagrats. Cada taller tindrà un aforament màxim de 20 persones i caldrà fer inscripció prèvia a través de WhatsApp al telèfon 605 84 96 24. El repetim ara al final. La jornada també disposarà d'un espai de monitoratge infantil per facilitar la participació de les famílies. El WhatsApp al 615 84 96 24. I parlant de cinema, la quarta mostra de curtmetratges de Palafrugell ha obert el període d'inscripció per participar-hi. Els creadors interessats poden presentar els seus treballs fins al 31 de juliol a través de la plataforma Fest Home. El certamen estarà adreçat a directors i directores de fins a 30 anys. Cada participant només pot presentar una obra i la temàtica és lliure, sempre que no vulneri els drets humans. La convocatòria contempla quatre categories: ficció, documental, animació i experimental. Els curtmetratges no poden superar els 20 minuts de durada, inclosos els crèdits. Les obres que no estiguin en català, castellà o anglès hauran d'incorporar subtítols en alguna d'aquestes llengües. Un cop seleccionats, els participants hauran de lliurar una còpia final del curtmetratge en uns formats específics. També caldrà aportar els subtítols, una imatge promocional, un parell de fotogrames i la fitxa tècnica de l'obra. L'organització comunicarà la selecció durant el mes de setembre. La quarta mostra de curtmetratges de Palafrugell tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 de novembre. Les bases estableixen que els participants han de disposar de tots els drets d'autor i d'exhibició de les seves obres. I ara parlem d'aquesta tarda perquè el Museu del Suro organitza dues activitats sobre Modest Cuixart. Són aquesta setmana. De fet, són aquest cap de setmana. L'univers creatiu de Modest Cuixart serà el protagonista. L'equipament ha programat dues activitats especials per aprofundir en els continguts de l'exposició Cuixart, Natura, Mite i Memòria, dedicada a una de les figures més destacades de l'avantguarda catalana del segle XX. Les propostes aniran a càrrec de Raquel Medina, doctora en Història de l'Art i comissària de la mostra. La primera activitat serà divendres a les 7 de la tarda amb la conferència L'empremta de la natura en l'obra de Cuixart. La sessió analitzarà la influència de la natura en l'obra de l'autor i les idees que la vinculen amb els mites i la memòria. Ens en parla l'Helena Ferrer del Museu del Suro a Ràdio Palafrugell.
1: Una aproximació a com la natura, el paisatge i la matèria esdevenen fonaments simbòlics i creatius en el llenguatge de Cuixart, una de les figures claus de l'avantguarda artística catalana.
0: La programació continuarà diumenge a les 12 del migdia amb Cuixart en conversa, una visita guiada comentada per la mateixa Raquel Medina. L'activitat permetrà conèixer en més detall les peces exposades, els processos creatius de l'artista i les referències simbòliques presents en la seva trajectòria. Cal inscriure's al 972 30 78 25 o al WhatsApp 618 49 56 40.
1: Una oportunitat per apropar-se a l'univers de Cuixart des d'una mirada curatorial i experta i descobrir com es despleguen les idees, les connexions i els relats que articulen la seva obra.
0: Les dues activitats són gratuïtes. Recordem, es pot inscriure al 972 30 78 25 o al WhatsApp 618 49 56 40. Per aquesta tarda de dijous tenim una activitat impartida per en José Luis Escardó, que comença avui al Mas Mascort, un taller de pintura a l'oli per adults i que tindrà lloc durant tot aquest mes de juny amb sessions alternes dimecres o dijous de les 4 a les 8 del vespre. Com en dèiem, el curs impartit per l'artista José Luis Escardó ofereix una proposta formativa i creativa per a les persones participants amb l'objectiu de fomentar la pràctica artística en un entorn comunitari. Unes sessions que es faran a l'espai del local social del Mas Mascort. Per inscriure's cal enviar un WhatsApp al 685 65 48 29 o al 685 65 49 69. Forma part dels projectes Viu al teu barri i Arteca.
2: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: Unes notícies que ara mateix ja deixen el seu lloc a espais més lúdics, com per exemple amb en Guillem Terribas, que ens porta el seu suggeriment literari per al dia d'avui. Endavant, Guillem.
3: Hola, molt bones. En aquesta secció que comentem llibres, sempre, o pràcticament sempre, parlem de novel·les, d'assajos, de recomanacions, de llibres, podríem dir, per adults. Però també hi ha un ventall de llibre juvenil i llibre infantil que també té el seu lloc i també s'ha de dir que d'una manera o altra les llibreries cada vegada ofereixen més espais dedicats al llibre infantil i que cada vegada també s'ha de dir que les editorials tenen el seu apartat d'aquest gènere que cada vegada funciona millor i que cada vegada s'edita millor i que és, podríem dir, allò, el futur del món del llibre, del coneixement. Avui volia comentar-vos un llibre editat per la clàssica, coneguda editorial La Galera, que és una editorial pràcticament de tota la vida i que es va regenerant i actualitzant. Ha tret un llibre que se'n diu I ara què mengem? Amb un subtítol que és Receptes per a nens i nenes. I porta unes il·lustracions maquíssimes de Cristina Los Santos i els textos són de David Llenes. El llibre va repassant les receptes per cada època. Per exemple, la castanyeta. La castanyada és on ja ofereixen panellets i puré de castanyes. Llavors, Santa Llúcia, hi ha les neules i les galetes de Nadal. Quan arribem a Nadal, hi ha el tronc de Nadal i la xocolata desfeta amb xurros. Els sants innocents, llufes de massapà i llufes de full. I cada una d'aquestes receptes està explicada com els ingredients i com es fa. Quan arribem, per exemple, a una altra temporada, un altre moment important de la cultura, com és l'home dels nassos, que és el 31 de desembre, doncs hi ha el torró de crema i rellotge de formatge i fruita vermella. El dia de Reis hi ha el tortell de Reis i monedes de xocolata. Quan arribem a Carnestoltes hi ha la coca de llardons i la merenga. Per Sant Josep hi ha els melindros i la crema cremada. Per Quaresma hi ha els bunyols de vent i bunyols de crema. El diumenge de Rams hi ha els rosaris de ram i pinya confitada. Per Pasqua hi ha la mona de Pasqua i els ous de xocolata. Per Sant Jordi hi ha les roses cristal·litzades i les roses de poma. Per Sant Ponç hi ha la melmelada de fruita vermella i ametlles garapinyades. Per Sant Joan hi ha la coca de Sant Joan, que en totes les seves variants. I quan arribem a la Mare de Déu d'agost hi ha el gelat de crema cremada amb xocolata calenta. També hi ha la proposta del duo de venuts de maduixa i de vainilla amb taronja. Tots estan molt ben explicats, els ingredients i com s'ha de fer. I després, al final, hi ha els índexs de tots aquests menjars, d'aquestes propostes, per mainar d'aquests menjars que els encanta, i està fet d'una manera amb il·lustracions per cada moment. Per exemple, al desembre hi ha el mercat de Santa Llúcia, a l'octubre hi ha la castanyada, el dilluns de la castanyada, al desembre hi ha el sopar o el dinar de Nadal, llavors, per exemple, quan hi ha el gener, els Reis, doncs tot el matí anar descobrint el que ha portat els Reis. O sigui, cada moment té la seva il·lustració maquíssima, repeteixo, com per exemple la de Rams, doncs és la de la Palma. Recomanadíssim aquest llibre editat per la Galera, que se'n diu I ara què mengem? Receptes per a nens i nenes. Que vagi bé.
0: Molt benvinguts i benvingudes un dia més a les efemèrides culturals del dia d'avui, les efemèrides dels dies mundials internacionals. Avui, 4 de juny, se celebra el Dia Internacional dels Nens Innocents Víctimes d'Agressió, una data proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides en la qual es pretén aconseguir la protecció de la mainada en situacions de guerra i conflictes. La mainada són els més vulnerables amb aquest tipus de situacions i reben tot tipus d'agressions físiques, psicològiques i emocionals. L'objectiu d'aquest dia és construir un lloc segur per la mainada on puguin créixer i desenvolupar-se com a persones íntegres sense el patiment i el dolor que impliquen les guerres i el conflicte. L'agost del 1982, l'Assemblea General de l'ONU, en el seu període de sessions d'emergència sobre la qüestió de Palestina, poc hem avançat des d'aleshores, va fer alguna cosa amb el gran número, amb el programa del gran número de Quitxalla Palestina i també del Líban, que havien estat víctimes dels actes d'agressió d'Israel, i va decidir commemorar aquesta data. Avui també, 4 de juny, és el Dia Mundial de la Fertilitat, l'objectiu del qual és anomenar l'atenció, cridar l'atenció més aviat, sobre els problemes de fertilitat que es presenten cada vegada més amb molta freqüència a la població i d'identificar quin seria el moment indicat per consultar a un especialista. La infertilitat és una malaltia bastant comuna, reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut, que afecta a un gran percentatge de parelles en edat reproductiva. També tenim el Dia Mundial del Corredor, i la corredora, òbviament, per homenatjar els milions de corredors de tot el món que s'exerciten per una qualitat de vida més saludable i activa. Una data que es va originar als Estats Units l'any 2009, essent denominada inicialment com a National Running Day. A causa de l'èxit d'aquesta iniciativa, que es va portar a terme una primera edició amb la participació de 2,5 milions d'aficionats al running provenents de 177 països. I a partir del 2016 va ser l'alcalde de Nova York que el va declarar com a Dia Mundial del Corredor o Global Running Day. Ens en queden dos, el Dia de la Cultura Afroperuana, per a retre homenatge a Nicomedes Santa Cruz en el dia del seu naixement. Ho va proclamar el Congrés de la República Peruana el 2006 i es celebra exclusivament al Perú. I finalment, repassem un dia com el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que l'ha proclamat l'Organització Nacional de Transplantaments i que es celebra exclusivament a l'Estat espanyol. Aquest dia té la finalitat de sensibilitzar les persones sobre la donació d'òrgans i teixits a malalts perquè puguin salvar les seves vides. La donació i trasplantament d'òrgans i teixits a Espanya està regulada per la Llei sobre Extracció i Trasplantament d'Òrgans, un instrument legal aprovat l'any 1979 per les Corts Generals. Així hem repassat avui aquests dies a través de la nostra sintonia, dies amb els quals finalitzem l'edició d'aquest 4 de juny.
2: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: I fins aquí, doncs, les notícies per al dia d'avui, per aquest dijous, en dia 4 de juny. Ens acostem a 2:15 del migdia i us en resaltem, doncs, aquest taller de col·legi per adults que us hem comentat també amb l'Eva Tormo, que tenim amb el projecte L'Arte que els barris a partir de les 6 de la tarda, i el taller de pintura L'Oli per adults amb José Luis Escardó a les 4 de la tarda al local social del Mas Mascort. Demà recordeu que ja hi ha produccions, hi ha cinema Palafrugell a partir d'un quart de vuit del vespre amb El Amigo Inesperado, la pel·lícula de Fabien Godet, i també amb Michael, la pel·lícula d'Anton Foucault, que es pot veure dos quarts en 10 de l'espre. També la conferència L'Empremta de la Natura en l'obra de Cuixart a càrrec de la doctora Raquel Medina al Museu del Suro a partir de les 7 de la tarda. Tres més, ho deixem estar aquí. Més notícies a radiopalafrugell.cat i els canals oficials de Facebook, Twitter, Instagram i Telegram. Serà fins demà. Adéu-siau.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Ràdio Palafrugell, el contingut que esperes fet a casa.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

a Ràdio Palafrugell, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Va poca. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohavanera.cat. Ràdio Havanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafel Corbí.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom, vingui a mi el vostre codi, satisfeu la meva voluntat, així a la Terra com al metavers, en un like de cada dia.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera
2: i Ràdio Habanera de Luxe.
1: Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna.
3: I mentre li canta una avenida...
1: Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
1: Benvinguts i benvingudes a Ràdio Habanera de Luxe amb Rafael Corbí a través de la nostra emissora de Ràdio Palafrugell i Ràdio Habanera.cat. Avui, segona part d'aquest especial que la setmana passada vam començar a oferir-vos sobre els 30 anys del grup Portbó. Un especial realitzat per Ràdio Palafrugell aquell 1996 amb veu, locució i edició del programa a càrrec de la Mònica Recio i edició tècnica d'en Juli Pedrero. Escoltem, doncs, aquesta segona part que comença així mateix.
4: Hi ha una manera molt popular que sabem tots d'aquelles del segle XII abans de Jesucrist, molt antiga. Porta per nom Mi madre fue una mulata y mi padre un municipal. I sona d'aquesta manera.

Era del mestre Josep Bastons, altre cop, i una bonica lletra de la malaurada Narcís Oliver, dedicada a la cala més petita de les que tenim aquí a Palafrugell, la de Tamariu. Porta per nom Tamariu i dedicada especialment a aquest personatge, aquest senyor, que ens l'ha demanat. Tamariu, doncs.

0: que te mandaron a Marí Moreno.
1: Gracias, muchas gracias. Digui, digui.
0: Sí, senyor. Molt de gust.
1: Alba, com ho fa?
0: Seguirem ara amb una manera cubana de Maria Teresa Vera, una manera que deu tenir uns 80 anys, que porta per nom 20 anys. És una manera molt romàntica i amb el permís de tots la dedicarem a totes les senyores i senyoretes que avui ens acompanyen. Diu així la manera de Maria Teresa Vera, 20 anys.

Bé, seguirem ara amb una altra petició que ens han fet, també ens plau complaure-la, però llavors que ho he fet complicat, això. En tot cas, vull dir que es ve de gust de fer-la i que li dedicarem a la persona que ens l'ha demanada. Porta per nom el Llop de Mar i és una havanera d'en Ramon Carreras, un personatge afincat a Barcelona i que havia nascut a la Bisbal d'Empordà. Diu així el Llop de Mar, que els que la sapieu la podeu cantar amb nosaltres, sonarà més fort i més bé.

Ara seguirem amb un balset del mestre Bastons, un balset que porta per nom i s'intitola Records i que sona d'aquesta manera.

0: La primera part l'acabarem amb una manera dedicada a una taverna que hi ha a Calella Palafrugell. La música és del mestre Josep Bastons i la lletra d'un servidor porta per nom Lola la tavernera i sona d'aquesta manera.
1: De moment... És que si plou, sóc el pare, sí.
0: Així l'acabarem.
1: Arriba.

petites mostres d'Havaneres amunt. I ara us farem una altra petició del mestre Frederic Cirés, un personatge vinculat al grup Porvó en els seus inicis. Ell tocava el piano quan l'Ernest Morató, en Carles Mir i en Josep Xicoira cantaven plegats, parlo de fa 30 anys, 25-30 anys enrere. Una cançó d'aquest personatge, la més popular de les Havaneres en català que s'ha escrit, i és de casa nostra. La Gavina, que ens l'han demanada també i que la que podem cantar tots junts. Per la gent que ens l'ha demanada, no recordo qui són. Ells saben qui són.

Diu així, és la balada del mestre Ortega Monasterio amb la versió d'avui, si ens surt, que fa molt de temps que no la cantem, però ja n'hi ha hagut vàries que també feia temps que no les cantàvem. No vindrà d'una. Diu així la balada.

0: Ràdio Habanera de Luxe, amb Rafel Corbí.
1: I l'última de les peticions que ens han fet en aquesta mitja part. En aquest cas és una sardana dedicada a la vila de Cadaqués, del mestre Cabrises, que porta per nom Cap de Creus, i que la farem tal com la feien els nostres grans sense acompanyament musical. Diu així la sardana.

Vinga, i ara farem una havanera que hem afegit aquest any al repertori, una havanera que ens agrada molt, del Tito Corona, que porta per nom Ànima Marinera i que sona d'aquesta manera.

I continuem amb una cançó que cantava en Pepet Gilet, que porta per nom Cuando tus ojos, i que sona d'aquesta manera. Cuando tus ojos se fijan en mí.

que sí. Ara us cantarem una manera que també ens han demanat. És una manera que hem afegit aquest any al repertori i l'hem estret del repertori d'en Carlos Cano. Porta per nom Habaneres de Càdiz. La demanem, la dedicarem a les 4 o 5 persones que ens l'han demanada. Habaneres de Càdiz, doncs, que avui, si tot va bé, sonarà d'aquesta manera.

0: Gràcies, moltes gràcies. Prepareu el mocador, que això va de...
1: A veure aquest mocador, el jersei, encara que no sigui vostre, és igual. Bellugar el del jersei del costat és el més divertit. L'altre dia vam trobar un que bellugava una criatura. No, que no. No ho feu, això, no ho feu. Vinga, aquesta Lola, tots junts. Después de un año de no ver tierra,
2: porque la guerra
1: me lo impidió. Va, som-hi.

0: Vinga, tots junts ara a veure què tal ho fem, això. El meu avi...
1: Vinga, que ja és aquí.
0: El meu avi... L'avi d'aquest noi...

0: com arriba això del meu avi, la Vallalola, i canviem, no sé, canviem el xip, saps? I llavors és qüestió de fer cantar el poble i tu agafes d'una altra manera i intentes fer cantar la gent que normalment, la majoria de les vegades, canten. Vull dir, és un altre d'allò, és, mira, com un final de festa que està molt bé.
1: El públic, sí, sí, el que sí hem notat és que el públic, de vegades, si vol sentir peces que coneix, no és tant perquè li agradin més, sinó pel fet del que les coneix. O sigui, a la gent li agrada cantar, o sigui, participar li agrada. Això,
2: sí, sí,
1: això
2: sí, sí,
1: agrada sí. Li agrada el que coneix, sí, perquè hi pot participar. Perquè no solament si vos els fas cantar amb el meu avi la Vallalola, a la Gavina els fem cantar sempre que volem. I si vos a Rocina també, sí, i altres peces.
2: I
1: que vull dir, si vos fer-los cantar, els fas cantar. Llavors, clar, com que coneixen, els agrada. I quan qui participen més, doncs és per això que tenen una tirada. Ara, evidentment, si no féssim aquesta renovació de peces
2: mai
1: que no coneixen, mai arribarien a ser conegudes, i a més seria un avorriment.
2: No, ara està, ja comencen a cantar l'Olot de Barnera, cosa que també és molt maca.
3: El grup Porvó. Xiqui Ramon, Mineu Ferrer i Carles Casanovas, integrants actuals d'aquesta formació que celebra el seu 30 aniversari. Hereus del grup creat per Ernest Morató, Josep Xicoira i Carles Mir, amb la col·laboració del mestre Cirés, i que al llarg d'aquest temps ha comptat també amb la presència de Càstor Pérez, Enric Vigues, Fèlix Pérez i Alfons Carreras. 30 anys d'història de l'Havanera en la veu del Porvó.
2: El Porvó és el Porvó de la guitarra, és el Porvó de la taverna, és el Porvó d'aquí Palafrugell, i és el que ens agrada i el que sabem fer i el que volem fer. Vull dir, i si això no ven tant, doncs ens semblarà perfecte, perquè nosaltres no pretenem vendre més ni menys, sinó que disfrutar cantant i seguir cantant de la manera que ho fem.

0: Els hem ofert l'espai Por Bo 30 anys. Locució i muntatge musical, Mònica Recio. Tècnic d'enregistrament, Juli Pedrero. Direcció, Àlex Cebollero. Por Bo 30 anys, una producció de Ràdio Palafrugell, emissora municipal.
1: La Mònica Recio, doncs, amb aquesta veu de fa 30 anys enrere, 1996. Fins aquí aquest programa especial, gràcies també al nostre amic, en Juli Pedrero, amb l'edició d'aquest i tants altres programes a Ràdio Palafrugell i la direcció de l'Àlex Cebollero. Com que ens queden uns minuts, escoltem Playas de Calella, una interpretació des del 1988 del mateix grup Por Bo. Serà fins la setmana que ve a Ràdio Venera de Luxe amb Rafael Corbí. Adéu-siau.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.